0: I el Palau de la Música inaugura la temporada amb un concert d'homenatge a Pau Casals.
1: Sí, l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat, el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el Quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès han estat els protagonistes d'aquesta actuació.
0: Ben solemnes, avui saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina, com estem?
2: Hola, bon dia. Què tal? Que arriscat posar aquesta música tan angelical a aquesta primera hora del matí. Jo, la gent que s'estigués sort... llevant se n'ha tornat al llit, eh?
3: Sort que ara entra la Marina i ens desperta.
0: Ja, ja, la Susana m'anava mirant malament d'escolta. Un moment, o sigui, homenatge a Pau Casals, 150 anys.
2: Clar, que sí, home, que sí, que sí, que sí.
0: És el que toca.
2: Clar, què anava a dir? Que avui, home, dia d'aquells està enganxat a la ràdio sempre, però avui especialment amb aquestes alertes, connectarem amb Protecció Civil a partir de les 8 del matí i també, no sé si ens poden treure aquesta música celestial, ara.
0: O sigui, un moment, esteu aquí boicotejant, o sigui, Palau de la Música, un moment,
2: no, no, no,
0: esteu aquí boicotejant.
2: No, no, cap boicot, però se feia estrany parlar sobre aquesta
0: base. Música maquinera perquè es despertin aquestes dones, tu.
2: I estem pendents també, òbviament, d'aquest decret Mari Carmen. Les posicions estan més allunyades ara que en les últimes hores, sembla, però vaja, Consell de Ministres comença a 9:15 del matí, per tant, us anirem actualitzant les últimes hores. Avui tenim l'Òscar Camps, també en directe aquí a l'estudi d'Open Arms, el Gerard Quintana, la Charlie P, a partir de les 10 del matí, i el Merlos, que va explicar-nos també els canvis del codi de circulació que comencen a partir de demà passat, que és 1 d'octubre. Avui, per cert, el Congrés també comença a debatre una proposta per baixar la taxa d'alcohol al volant. Ara la tenim a 0,25, doncs per passar-la a 0,1. De tot això en parlarem també amb el Merlos. I tenim la Mariola Cubells, que ve amb el Miquel Fernández, que és aquest que fa de Ferran Adrià, aquest actor que fa de Ferran Adrià a Gènesi.
0: O sigui, ben aplaudida i que de moment està tenint un èxit.
2: I anirem també directe a la Rambla, que avui reobre un carril de circulació.
0: Ben atents estarem, Marina, que vagi molt bé el programa. Adeu. A partir d'aquesta hora, doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya, l'Oi per Oi, Cadena Ser.
4: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
2: Son las 7 del matí, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: És dimarts 29 de setembre, tornem a tenir cortines d'aigua al damunt.
1: Quan vulguis sortir a portar els nens a l'escola, està plovent, doncs en aquell moment espera't.
0: Aquest és un dels consells que donen des de Protecció Civil. Tenim pel davant un altre dia d'alerta per intensitat de pluja, sobretot al litoral i al prelitoral. El pitjor comença d'aquí una hora. Per tant, si us podeu afanyar a sortir de casa, potser encara us salveu d'un bon ruixat. I ha de durar tot això, en principi, fins les dues. Han sonat les alarmes als mòbils des del Baix Camp i fins la Selva. Oh yeah, take a number. I was lightning before the thunder. 14 comarques són en zona vermella. Ara li demanem al Carbó que ens precisi com tenim el mapa dels aiguats. Sapigueu, en tot cas, que DIF ja ha advertit que les tempestes poden alterar el pas dels trens a primera hora i que se n'han suspès ja alguns preventivament. No en rodalies, en principi no afecta rodalies, però sí mitja distància i alta velocitat. Confiem que tot això del temps no sigui cap metàfora, cap profecia del que ha de passar al llarg del matí amb la negociació per trobar un paquet compartit de mesures en habitatge, el ja famós decret Mari Carmen. Us havíem estat dient ahir que avui era el dia que s'havia d'aprovar al Consell de Ministres. Doncs bé, hores d'ara no hi ha acord perquè les posicions a banda i banda del PSOE topen entre si. Fonts del govern expliquen que uns demanen blanc i els altres negre i que la feina ara és trobar l'entesa en el gris.
2: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
0: Per tant, ens ve pel davant un d'aquells matins de ràdio a tope, d'últimes hores, que anirem narrant a mesura que ens arribin i que les contrastem, clar. Que, per cert, sobre la Mari Carmen, l'últim és que ella, que segueix ingressada a l'hospital, i el fons d'inversió que la va desnonar han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa seva, pagant més o menys el mateix que abans que l'expulsessin, uns 500 euros. És a dir, hi havia sortida a la commoció. Hi havia alternativa a fer fora de casa una anciana en ambulància. En paral·lel a aquestes penúries de la Terra, a l'espai, Elon Musk ha aconseguit, per fi, posar en òrbita el seu coet després de 3 anys i mig d'assajos. I heu de saber que avui arriba al Congrés la proposta per reduir la taxa mínima d'alcohol al volant de 0,25 a 0,1. En parlem a quarts d'11 amb el Josep Lluís Merlos d'això i del nou codi de circulació també que entra en vigor a partir de demà passat.
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: I, òbviament, el més urgent ara mateix és fixar-nos en com tenim el mapa de les pluges. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Des de Protecció Civil, el que deien és el més gros ha de passar entre les 8 del matí i les 2 del migdia. Confirmes això, aquesta previsió?
4: Un primer episodi sí, després n'hi haurà un altre durant la tarda, fins que arribi la nit, que afectarà sobretot a la meitat est de Catalunya.
0: D'acord.
4: Sí, com sigui, millor no baixar la guàrdia fins al final de la jornada, perquè serà d'aquelles situacions que durant molta estona no plourà, subiran fins i tot clarianes, però després tornaran a formar-se tempestes. I ara mateix, les més actives, per exemple, al sud de Tarragona, les Terres de l'Ebre, descarregant força. És una tempesta que s'anirà desplaçant una mica cap al nord, però tendirà anar més cap al mar i s'anirà desfent. Igualment, tenim xàfecs molt intensos ara mateix al límit entre les comarques de Tarragona i Barcelona, també cap al Prepirineu, i al llarg del matí anirà fent aquestes comarques fins al migdia, com comentaves, i compta perquè, per exemple, d'aquí una a tot estirà dues hores,
0: sí,
4: aquesta pluja més activa arribaria cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, coincidint amb hora punta, així és la natura, no té el concepte horari com nosaltres, però això, d'aquí insistim una o dues hores, molta atenció a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Després, al migdia és quan hi hauria més pausa en la pluja, no desapareixeria del tot, però en el conjunt de Catalunya serien obrint algunes clarianes, i al llarg de la tarda fins la nit, compta el Prepirineu de Lleida i sobretot a les comarques de Barcelona i especialment a les de Girona. En tot l'episodi, els llocs on plogui més, podríem acumular quantitats de fins a 200 litres per metre quadrat. A més, en molts casos caiguts en poca estona, que és això el que realment generaria problemes. I també algunes d'aquestes tempestes poden deixar pedra i fortes ratxes de vent. Pel que fa a la temperatura, quan plogui, doncs ambient fresc, però quan no plogui i s'obrin algunes clarianes, la sensació serà d'ambient xafogós.
0: Vaja, que tothom alerta, perquè al final, pel que ens estàs dient, ve a ser el que hem tingut en les últimes setmanes, aquells episodis que hem tingut en alguns dies puntuals de les setmanes anteriors, i recordem que no fa tant, que fa un parell de setmanes va morir un home arrossegat per una riera al Garraf.
4: Sí, de fet, són situacions típiques, no?, per aquestes dates i al nostre entorn, a la Mediterrània, que els llocs on acaba fent mal són pocs, perquè són tempestes que queden ancorades a un punt concret i és on poden deixar barbaritats d'aigua i generar més problemes. Però la guàrdia o l'atenció l'hem de tenir a tot el territori perquè se'n van formant d'altres, si bé insistim que el gruix l'esperem entre aquesta tarda i la pròxima nit a les comarques de Girona i Barcelona, i ara les pròximes dues hores compta el límit entre Tarragona i Barcelona.
0: Després ens amplia si tot això té a veure amb com tenim de calent al mar. Fins ara, Carbó.
4: Fins ara, que vagi bé.
0: Gràcies. Ara passen 6 minuts de les 7.
2: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad. Porque detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político. Hay personas, hay hogares y hay vidas. Y protegerlas es sencillamente no una cuestión ideológica, sinó una qüestió d'humanitat.
0: És el missatge de Pedro Sánchez ahir al vespre des de Barcelona. El president feia una última petició pública per arribar a un acord que permeti tirar endavant el decret contra els desnonaments de persones vulnerables. Un decret que no només ha de servir per això, també per blindar el preu dels lloguers, per intentar posar-hi una mica el peu al coll, i que ha mobilitzat milers de persones als carrers, també aquí a casa nostra, tenint en compte que teníem la presència de Pedro Sánchez. La manifestació en defensa del dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on feia l'acte el president, va acabar amb dues persones detingudes per desordres públics. És veritat que no hi va haver grans moments de violència, però sí diversos altercats, Ferran Dalmau.
5: Des de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000 segons els

0: I Gisela Bermúdez, del Sindicat d'Habitatge Socialista.
1: Hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
2: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs més impotents, no?, de la nostra història.
0: Tot i que la manifestació ha estat pacífica, en diversos moments hi ha hagut episodis de tensió entre els manifestants que arrencaven les tanques policials i els Mossos, que en una ocasió han carregat contra una noia. El balanç policial ha estat de dues detencions per desordres públics i atemptat a l'autoritat. Fons dels sindicats asseguren que demà es plantegen acampar si no s'arriba a un pacte per l'habitatge.
3: De moment, on sí que continua aquesta acampada és a la Puerta del Sol. Sergi López, què tal? Bon dia.
4: Què tal, Marina? Bon dia.
3: Els convocants diuen que no es mouran d'allà si no s'arriba més lluny del que s'ha negociat fins ara i del que coneixem.
4: A les últimes hores són moltes les ciutats que han organitzat protestes per reclamar solucions al drama de l'habitatge. Sentíem ara mateix la de Barcelona. Moltes altres ciutats, per exemple, Andalusia, com aquesta de Cádiz.

0: Aquest és un matí de negociacions intenses contra el rellotge perquè els partits de la dreta i l'esquerra del Partit Socialista de Pedro Sánchez, amb els quals el govern ha de pactar aquest decret, estan en desacord, com a mínim, amb els esborranys que han anat corrent amunt i avall. De moment, quins són els punts més destacats que coneixem del que s'ha posat negre sobre blanc?
1: Doncs contempla la prohibició dels desnonaments a persones vulnerables fins l'any 2028 i la pròrroga dels lloguers durant 2 anys. El govern espanyol proposa als socis també protegir més els inquilins davant dels fons voltors, dona preferència a les persones a l'hora de comprar un habitatge. Aquest esborrany pot anar canviant, evidentment, fins que arribi a la taula del Consell de Ministres, perquè les negociacions continuaran fins a l'últim segon.
0: Clar, perquè, insistim, el que s'aprovi al Consell de Ministres avui és exactament el que s'haurà de validar al Congrés. Després no permet modificacions en el termini d'un mes, que és el que més o menys es dona per poder acabar validant el decret. Quins són els punts de discòrdia en aquests moments?
1: El PSOE assumeix que els plantejaments que estan fent els grups són de signe contrari i, en conseqüència, que serà impossible encaixar totes les propostes. Per tant, consideren que s'haurà de trobar punts intermitjos entre uns i altres. És a dir, que la intenció és fer una proposta que reculli les mesures que tinguin un consens majoritari, que són positives i que tindrien efecte sobre el mercat. Aquestes fonts apunten que hi ha marge per continuar parlant i que es negociarà fins a l'últim moment. Reconeixen que s'estan negociant mesures per regular el lloguer d'habitacions i es descarta la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que demana el sindicat de llogateres.
0: De moment, el que sí que s'ha aconseguit ja amb la pressió social és que el cas que va servir de detonant en aquesta protesta hagi trobat solució. Resulta que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
1: Aquesta dona de 87 anys porta prop d'una setmana a l'hospital després d'haver de sortir de la que ha estat casa seva durant 70 anys. Ara podrà tornar immediatament a l'habitatge per un preu de lloguer que no supera el 30% dels seus ingressos, considerant que cobra 1.300 euros, pagarà uns 500 euros, que és el mateix que estava pagant mes a mes abans del desnonament. La seva advocada diu que és un fet històric.
2: Llega, pues, habiéndola vist, no, habiéndola abocado a una situació, obviamente, en la que ninguna persona se debería ver nunca, pero, bueno, esta forma, si se concluye y se firma este acuerdo al que hemos llegado, pues, obviamente, serà un resultat...
1: Ara només falta la signatura de la Mari Carmen. Serà el resultat d'una negociació de més de 4 hores entre el propietari del pis, Urbagestión, i els representants de la dona i l'Ajuntament de Madrid com a intermediari.
0: Vaja, que hi havia solució, hi havia sortida. Sobre els punts de fricció que demanen uns i els altres, Junts el que vol és que es limiti essencialment els fons voltors i que els petits propietaris no tinguin el mateix tracte, mentre les esquerres exigeixen que sigui per totes les persones vulnerables. El partit de Puigdemont considera que si aquesta prohibició no es limita, es tornaran a premiar les ocupacions, argument que ja va servir per tombar l'últim decret antidesnonament el passat mes de febrer. Una altra qüestió és la regulació dels lloguers d'habitacions, que les esquerres reclamen incloure. Fons del partit de Junqueras també han allunyat la possibilitat d'un acord global si no es fa que aquest lloguer d'habitacions també sigui dins d'aquesta limitació de preus. Sí que hi podria haver més consens sobre regular el lloguer de temporada, però aquí també hi ha matisos, hi ha algunes diferències. I a tot això, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, resulta que això de l'empatia no li figura en el seu diccionari.
3: También estamos viendo

0: una serie de propuestas, cuando menos sectarias, profundamente ideológicas, como por ejemplo proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada. Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad.
1: En fi, aquesta és Ayuso, que encara no ha donat una explicació convincent sobre el motiu pel qual el seu govern va comprar amb diners públics un àtic de més de 6 milions d'euros. I també polèmiques les reflexions del president de la Conferència Episcopal.
2: Doncs sí, perquè Luis Argüello ha dit a les xarxes socials que hi ha tres tipus de desnonaments als que s'enfronta la societat: els de l'habitatge, els de la crisi de Ceuta, amb els seus ciutadans desnonats, diu, de la seva normalitat, i el desnonament del ventre matern provocat per l'avortament, o sigui, que compara desnonaments i avortament.
1: Mare de Déu, mare de Déu. En fi, aquesta reflexió no està a prop del papa Lleó XIV, que ha valorat el cas de la Mari Carmen mentre anava a l'avió de tornada al Vaticà després de la seva visita a França.
3: ¿Cuál es el problema en el sistema que permite...?
2: El papa es va preguntar com pot ser que un sistema faci que una dona gran sigui expulsada de casa seva.
1: I en plena crisi d'habitatge aquest matí ja ha programat el desnonament d'en Jordi. És un home de 87 anys, és que no són només Mari Carmens. El Jordi, 87 de discapacitat. A Mataró porta 11 anys vivint a casa seva. Ferran Dalmau.
4: Segons el Sindicat d'Habitatge Socialista, un gran tenidor vol desnonar en Jordi amb 87% de discapacitat i la seva família. Des de les 7 del matí hi ha una crida a aturar el desnonament, per al qual s'espera un gran dispositiu policial. La família porta 11 anys vivint de lloguer al barri mataroní de Cerdanyola. Ara el propietari, una empresa anomenada Investmar SL, els vol fer fora de casa. En Jordi pateix una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental. Fa un any es va intentar suïcidar, segons explica el sindicat. Al pis també hi viu la seva germana Alicia, mare soltera amb 3 fills que cobra un sou mínim de 1.000 euros. Els serveis socials tenen coneixement del cas i la família assegura que ha demanat mesa d'emergència, però no ha obtingut resposta. Li ofereixen 3 nits d'hostal per tota la família.
1: D'aquí a un quart d'hora connectarem amb Mataró. He dit un 87 anys i era un 87% de discapacitat, disculpeu. Ens deia ara el Ferran, el Jordi s'havia intentat suïcidar per la seva situació extrema. Doncs bé, en aquest context avui us expliquem que la unitat de mediació antidesnonaments de l'Ajuntament de Barcelona va activar l'any passat 124 vegades els protocols de prevenció del suïcidi per persones que estaven a punt de perdre casa seva. I això el que vol dir és que un cop cada 3 dies, i només a Barcelona ciutat, hi ha hagut persones amb conductes o idees suïcides quan eren a punt de ser expulsades de casa seva. Oriol Soler.
5: L'Ajuntament va activar aquest protocol de prevenció del suïcidi en 124 casos dels 3.000 que va atendre la Unitat Municipal de Mediació de Desnonaments el 2025, en un 4% dels casos. L'any anterior va haver-hi 107 conductes de risc de suïcidi, autolesions o idees de treure's la vida abans d'un desallotjament forçat. Són dades que ha avançat Nació, a les quals ha tingut accés Ser Catalunya. Aquesta unitat antidesnonaments ha rebut els últims anys formació específica sobre els riscos d'autolesió i també s'ha contractat especialistes en aquestes situacions. Aquests professionals deriven les persones afectades als recursos més adequats a cada cas i comuniquen la informació als jutjats per tal que tinguin el màxim context possible sobre cada situació.
1: I amb totes les mirades posades al Consell de Ministres, al Parlament aquesta tarda, el president Salvador Illa afronta el seu tercer debat de política general, que estarà, òbviament, molt centrat en les mesures sobre habitatge, però també en l'educació i en l'augment de l'extrema dreta. Xavier Balló.
6: El debat de política general arriba en un moment on tots els partits de l'oposició han anat incrementant la seva pressió i crítiques cap al govern pels problemes de gestió amb els que s'han anat trobant, però alhora el primer que Illa afronta amb l'estabilitat garantida després de l'aprovació dels pressupostos al juliol. El context del cas Mari Carmen farà donar encara més protagonisme a la qüestió de l'habitatge, un debat on el propi govern ja hi volia posar el focus, però que també servirà per mesurar els suports i les discrepàncies en temes com Rodalies, l'ampliació de l'aeroport, la seguretat i la immigració. El debat comença avui amb el discurs del president Illa, s'allargarà tot el dimecres i fins dijous a la tarda, segons fonts del govern. Illa buscarà també contraposar les decisions de l'executiu davant els canvis que està patint el món en lloc d'explotar les pors com fa l'extrema dreta.
1: I segur que recordeu el cas de la diputada del PP que va treure al Congrés un esparai pebre. Doncs avui es reuneix la mesa del Congrés per decidir si li obren un expedient sancionador.
2: L'espai que va portar la diputada Ana Vázquez el va acabar obrint un treballador del partit i va intoxicar 12 persones. L'informe dels lletrats del Congrés xifra en prop de 1.000 euros les despeses derivades de tot el menjar que es va haver de llançar perquè estava contaminat.
1: Clar, ella va treure aquest esprai en un moment de la seva intervenció sobre Ceuta. Deies que ara els ciutadans de Ceuta han d'anar amb gas pebre per protegir-se de les persones migrants. Doncs bé, el que sabem en les últimes hores és que el gas pebre l'haurien utilitzat uns militars allà a Ceuta. Tres migrants menors d'edat denuncien que diversos soldats els van ruixar amb aquest gas mentre dormien.
2: Segons el testimoni d'alguns veïns, un grup de militars va arribar a les 8 del matí d'ahir al seu bloc, va ruixar els migrants, alguns dels quals menors, mentre dormien, en una sala de comptadors. Després van marxar.
1: Que, per cert, avui el Consell de Ministres ha d'estendre els ajuts als combustibles que decauen en principi demà, perquè demà és l'últim dia de setembre.
2: Estava previst anar retirant les rebaixes fiscals vigents ara mateix, però els combustibles són cada cop més cars, especialment el dièsel, i s'allargaran els ajuts. El que no s'ha concretat encara és com es farà.
1: I si mirem a l'espai... 3, 2, 1... Elon Musk ha fet un pas més en el seu intent per controlar el futur a l'espai.
2: La seva nau Starship, que és la nau més gran de la història, ha aconseguit fer el seu primer vol orbital. La voluntat de l'home més ric del món era, en un principi, enviar una flota de naus a Mart. Finalment, s'ha conformat en posar en òrbita aquesta nau de 52 metres d'alçada, 9 de diàmetre. Aspirava a donar 6 voltes a la Terra durant 10 hores, però finalment va acabar abans d'hora per una errada en un motor. En tot cas, va tornar a la Terra en un dels punts previstos, al Pacífic, i va demostrar, 3 anys i mig després de començar els assajos, la seva utilitat pràctica desplegant 26 satèl·lits.
1: L'Starship que se'n va cap a l'espai i, mentrestant, OpenAI que ajorna el llançament del seu nou model d'intel·ligència artificial.
2: A priori estava previst per als pròxims dies, però per problemes de seguretat a la fase de prova s'ajorna. Segons el Wall Street Journal, ha mostrat més nivells d'engany dels previstos i avançava tasques sense demanar permís als usuaris.
1: Temps pels esports. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Marina.
1: La selecció espanyola juga avui la segona jornada de la Nations League.
7: A 3:15 de la nit, el Sánchez Pizjuán contra la Croàcia de Luka Modric i de Livakovic.
8: Pues para nosotros es un orgullo ver a la gente a nuestro país volcado con la selección. Donde vamos nos reciben de una manera increíble y que la gente ahora vive la selección de nuevo con una emoción excepcional.
7: Les dues seleccions estan empatades a 3 punts després de guanyar els respectius partits de la primera jornada. Sobre la baixa d'Eric García, va dir que hauria ha estat disponible pel tercer o quart partit i que si hagués estat una fase final d'un torneig s'hauria quedat. Recordem que ja ha tornat a Barcelona. També va parlar Fabián i de les seves opcions a la pilota d'or.
9: Lo he dicho ya varias veces, ¿no? Que no se trata de hacer campaña, sino que se trata de reconocer tu trabajo, ¿no? Al final a todos nos gusta que seamos reconocidos por nuestro trabajo. La verdad que he tenido un grandísimo año.
1: No es menjar un torrat al Fabián, pobre, no?
7: Com a campanya no és la millor, no?
1: Comparada. No, vull dir-te que no per la campanya, que no té res a fer contra la Mini, contra Mbappé.
7: Home, va guanyar la Lliga Francesa, va guanyar la Champions, sí? Ha guanyat el Mundial, ho ha guanyat tot aquesta temporada. Si posem pels títols, l'hauria de guanyar ell, però vaja.
1: Mira.
7: No,
1: que s'han tancat les votacions.
7: Sí, recordem-ho que ahir es van tancar, sí.
1: I qui ha jugat? Ha jugat ja seleccions.
7: Sí, victòria ahir de França 0-1 contra Bèlgica, o d'Itàlia 1-4 contra Turquia. Avui, a més del partit d'Espanya, juga un República Txeca-Anglaterra del mateix grup, o una Escòcia-Suïssa també a 9:15 de la nit. A les 12 del migdia, Brasil es torna a enfrontar a Austràlia. Veurem si Rafinha torna a sumar 90 minuts.
1: Qui torna a casa és Adeyemi.
7: L'extrem alemany del Barça no forma part de la segona convocatòria de Klopp i està previst que es reincorpori als entrenaments amb el Barça el dia 5.
1: I ens freguem les mans amb això. El Barça i Florentino Pérez mantindran un acte de conciliació el 25 de novembre.
7: Un dimecres a les 9:40 del matí davant un lletrat a l'Administració de Justícia en un acte impulsat per l'aleshores president en funcions Rafa Juste. Si Florentino no es retracta de les seves paraules durant la campanya, el Barça es querellaria per un delicte de calúmnies. Recordem que el president del Madrid va assegurar que el Barça li havia robat 7 lligues amb el cas Negreira.
1: I el director esportiu de l'Espanyol, el Monchi, ha estat al Larguero.
7: On ha esclarit la polèmica que es va generar ahir mateix quan va dir que li donaria la pilota d'or a Lamine Yamal. Declaracions que no van sentar bé a una part de l'aficionat de l'Espanyol.
10: Al que se haya molestado le pido disculpas. Han dicho, oye, Mbappé, francés, Harry Kane o Lamine Yamal, bueno, tirado por la parte española. Evidentemente, como Perico, tenía que haber dicho cualquier otro. Sé lo que significa el sentimiento Perico y a alguien le ha molestado, le pido disculpas. Ha sido un poco poniéndome la bandera española.
7: Sobre el conjunt blanc i blau, ha dit que li preocupen els resultats d'aquest inici de temporada, però que creu que tenen solució.
1: Increïble, que hagi de demanar disculpes per dir qui creu que és el millor. En bàsquet, retrobament del Barça amb Xavi Pasqual.
7: I de ser Kulić amb el Dubai i amb la seva exafició es van intercanviar les banquetes aquest estiu.
11: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació.
7: Això és el que deia en la prèvia Xavi Pasqual. És la segona jornada d'Eurolliga, serà a les 6 de la tarda a Dubai. Avui també a les 7 del vespre, Efes Real Madrid.
1: I ara arriba la reina del mando amb una notícia increïble pels amants de Mary Poppins, sobretot. S'està forjant una sèrie sobre això, la mítica cangur, Cristina García.
12: Bon dia, nois. Sí, així és. Ho ha publicat un mitjà dels Estats Units, The Atline, gairebé un segle després que la història de Mary Poppins es plasmés per primera vegada sobre el paper. El productor britànic Tom Winchester ha començat a moure els fils pertinents per a gravar una sèrie de televisió sobre la famosa mainadera màgica.
13: Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso.
12: Segons avança en exclusiva Deadline, Winchester, productor d'èxits tan destacats com Shogun, ja està treballant en el projecte en la plataforma Disney al Regne Unit. I també se sap que de tirar endavant la sèrie, la història de Mary Poppins podria ser comptada amb l'extensió pròpia de les novel·les i amb els matisos que es van perdre en les pel·lícules. En els llibres, Mary Poppins presenta un costat fosc que es dilueix o fins i tot s'ignora en les adaptacions cinematogràfiques. Vaja, que tindrem una Mary Poppins no tan bona i meravellosa.
1: Sis minuts i seran dos quarts. Entel Pujol, endocrinòleg, nutricionista, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, Marina, què tal?
1: Clar, comença la tardor, ha començat ja la tardor i a vegades és època d'aquella que et caiguin els cabells. I avui la pregunta que ens fem és quants cabells és normal que ens caiguin? Perquè perdre cabells cada dia és completament normal o no?
14: És completament normal i, mireu, tradicionalment sempre havíem sentit allò que és normal perdre entre 50 i 100 cabells al dia. Però hi ha un problema, ningú va recollint i comptant tots els cabells que perd durant el dia. De fet, científicament, és molt difícil mesurar-ho.
1: Afortunadament, perquè m'imagino anar recollint i anar comptant 73, 74, 75...
14: Exacte, i mireu, generaríem una nova font d'ansietat
1: ja
14: si féssim
1: prou.
14: Això. Exacte, i ja en tenim prou, però hi ha un estudi molt interessant que el que fan els investigadors és comptar els cabells que hi ha després del rentat de cabell, vale? I aquí és quan la dada ens sorprèn, i és que en persones sense alopècia van trobar una mitjana de només 28 cabells per rentat.
1: 28 són molt menys dels 100 que ens deies.
14: Efectivament, perquè la resta els anem perdent dormint, caminant, pentinant-nos, però clar, és molt més fàcil comptar els de la dutxa, vale, que no els tot el dia. Però el més interessant és que comparem persones sanes, on perdien 28 cabells de mitjana, les persones amb alopècia androgenètica, que és la que afecta predominantment els homes, que perden uns 52 cabells, i les persones que tenen efluvitalogen, que sí que en perdien uns 126
1: al dia. A veure, efluvitalogen, què és això d'efluvitalogen?
14: El nom espanta, veritat, però realment és molt senzill el concepte, i és que el cabell té un cicle, creix, es manté i després cau, i en l'efluvitalogen són quan molts cabells entren a la vegada en aquesta fase de caiguda. I de fet és cert que com que el cabell, com moltes coses biològiques que passen al nostre cos, té un cicle i presenta variacions estacionals. I ara la tardor és quan moltes persones percebem més caiguda perquè tenim aquest efluvitalogen estacional.
1: Estem convidant a tot Catalunya a començar a comptar cabells quan sortim de la dutxa, ara al matí?
14: No vull mitja Catalunya comptant cabells de la dutxa, si us plau.
1: I quan hauríem de consultar amb un professional?
14: Mireu, més que obsessionar-nos amb una xifra, hem de comparar-ho amb nosaltres mateixos. Si durant setmanes et cau molt més cabell de l'habitual, o fins i tot veus el cabell molt més fi, aquí és quan t'has de preocupar, no tant comptar el cabell que veus a la dutxa, tenir-ne una referència i a partir d'aquí veure si va a més o va a menys.
1: I cau més en homes que en dones els cabells?
14: Mireu, Amb el que hem parlat abans, sí, una miqueta més, i sobretot si l'home té una tendència a l'alopècia androgènica, que és aquesta alopècia que afecta els homes, sí, i que està molt determinada genèticament.
1: Vaja, que no cal que convertim el lavabo ara en un laboratori.
14: Entenc, sisplau, no.
1: Entenc, Pujol, gràcies, que vagi bé.
14: Gràcies a vosaltres, adeu. Bon dia. Adeu.

0: I quan ens apropem a dos quarts, ens fixem en el temps, perquè sabeu que avui ha de complicar-se, que venen aiguats, que el més complicat és de 8 a 2 del migdia, però que després de la tarda hi haurà una altra tongada important i que poden ser localitzades, que caurà molta aigua en un lloc i potser el del costat, el poble del costat, no plou. Jordi Carbó, bon dia.
1: Bon dia. Fins al final de la jornada, millor no baixar la guàrdia perquè hi haurà condicions favorables per la formació de noves tempestes. De fet, en línies generals tindrem dos episodis, un des d'ara, que ja porta estona, fins al migdia aproximadament, afectant sobretot a les comarques de Tarragona, però també estones al sud de Barcelona o a les de Lleida. Després, al migdia, s'obriran clarianes, però sense marxar els núvols, entre la tarda i la nit, nova tongada de tempestes que afectarien sobretot el Prepirineu, comarques de Barcelona i Girona. Moltes tempestes en calamarsa o pedra, fortes ratxes de vent i en alguns casos podrem acumular quantitats al voltant dels 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Temperatures sense grans canvis, quan no plogui, sensació d'ambient xafogós.
0: És a dir, precaució, tingueu en compte, mireu al cel, la previsió i decidiu quan heu de sortir de casa, quan sigui això més recomanable. I fixem-nos en les carreteres ara mateix. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'aquest dimarts recordant que hem de tenir precaució per aquestes fortes pluges que ens esperen durant el dia d'avui, tot i que ara mateix no registrem cap accident nou. Això sí, tenim un accident des d'aquesta matinada, des de primera hora, que manté tallada la AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord en direcció Barcelona i que obre un desviament per la sortida 297 que provoca, però, menys d'un quilòmetre de retencions. Si parlem de retencions habituals, doncs tenim cues en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes en sentit sud i també des del vessant Llobregat. Tot i així destaquem el Vallès, la AP7 en sentit sud, que circula amb retencions al punt de Montornès o també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I conseqüència del temporal està suspesa la circulació de trens d'alta velocitat i regionals al conjunt de Catalunya entre les 9 del matí i les 11. Estan afectats els AVE, els Avant, els mitja distància i els Euromet, però no Rodalies en principi. A Rodalies sí que tenim un problema per un altre robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, provoca retards de 20 minuts.
3: Tres infants a casa nostra. Porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Esteve Umbeuña. Amb Marina Fernández.
0: Laura Estrada, què tal? Com estàs? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: De què es parlarà avui?
5: Doncs d'aquí mitja hora compareixen responsables de Protecció Civil per informar sobre el front de pluges que afecta a Catalunya i també les incidències que se'n deriven.
6: Aquesta vigilància de que sabem que pot haver-hi aquesta intensitat que, com comento, no serà generalitzada en el territori, serà puntual.
5: Però, sens dubte, la notícia del dia avui serà el Consell de Ministres, on s'ha de veure si s'aconsegueix tirar endavant aquest decret d'habitatge. En clau política, a casa nostra, a les 4 de la tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, obre el debat de política general al Parlament.
0: Parlant de presidents, Macron ve cap a Espanya.
5: Doncs sí, ho farà avui en aquesta visita d'estat de 2 dies a Espanya. Seran rebuts pels Reis al Palau Reial, faran un sopar de gala en honor seu i també es reunirà amb Pedro Sánchez.
0: Avui coneixerem l'avançament de l'IPC del setembre, és a dir, quan han pujat els preus.
5: Després que a l'agost la inflació repuntés 7 dècimes fins als 4,3% interanual, també publica l'Institut Nacional d'Estadística l'enquesta de fecunditat del 2025, que és el que analitza les barreres i els incentius que troben les persones a l'hora de ser mares o pares, així com el nombre de dones que recorren a la reproducció assistida.
0: I sabeu que el gran cavall de batalla dels empresaris de la patronal té a veure amb l'absentisme? Doncs bé, avui des de Foment presenten dades.
5: Sí, i el RAC, per una altra banda, presenta el primer baròmetre de la mobilitat ciclista i de patineta a Girona, mentre que l'Hospital de Bellvitge mostra com és viure amb un cor artificial, una assistència ventricular de llarga durada que han fet precisament, han implantat en 11 persones durant el 2025. El ple del Consell Metropolità, per altra banda, debatrà el nou contracte de l'aigua.
0: La Rambla de Barcelona, després de tant de temps d'obres, recupera el sentit descendent pels cotxes. Això, 2 anys després.
5: Clar, és que les obres s'allarguen i encara duraran una mica més. L'Ajuntament per això assegura que van bé, que avancen el ritme previst i, per tant, s'acabaran el proper febrer. A partir d'avui, les feines entren en una nova fase.
0: I en clau cultural, què?
5: Doncs els directors del Festival Inèdit de Cinema Documental anuncien el programa complet d'aquesta edició, que tindrà lloc del 29 d'octubre al 8 de novembre. A Agramunt presenten la 37a Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra i coneixerem també la temporada de la Perla 29.
0: Jon Bon Jovi i el seu fill Jesse creen el vi rosat més venut dels Estats Units.
5: El vi es diu Hampton Water, existeixen des del 2018, són bons socis i es veu que no els va gaire malament, de fet, gens malament. Van aconseguir colar-se a la llista dels millors vins del món l'any 2018 i aquest any han presentat el primer escumós, una edició limitada, es veu que costa uns $30.
0: I esperem que no hi hagi qui agafi idees. Condemnat a 15 dies de presó i una multa de 130 euros per anar amb moto aquàtica pels carrers inundats de Bangkok.
5: No és poca pluja la que ha caigut allà. El país ha declarat l'emergència i la policia l'ha enxampat després que diverses persones el gravessin amb el mòbil anant per allà amb la moto aquàtica causant molèsties públiques. No caldrà que entri a presó en un any, sí, això sí, no torna a delinquir.
0: I a qui felicitem avui?
5: Doncs el restaurant Andreueng, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que aquest cap de setmana ha revalidat el premi a millor esmorzar de forquilla a la fira Son Sant Miquel de Lleida i el plat que ha guanyat és galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau.
0: Això per esmorzar?
5: Això per esmorzar. Mare com et quedes? No tornes a dinar, no dines ja.
0: Tu es compren cap a casa, eh? Sant Andreu.
5: Mira, si ho, casualitat.
0: La banda sonora, qui la posa avui?
5: L'Oreja de Van Gogh.

0: que realment he agafat aquest tros d'aquest vers de la cançó perquè deia això d'un cafè con sal, perquè avui és el Dia Internacional del Cafè. Aquest tema que esteu escoltant es diu Puedes contar conmigo, sabeu que
1: no
0: la cançó fa així. Tota la part més animada, perquè crec que pot ser una banda sonora avui que pot estar molt bé per tota aquesta gent que, no sé si sou d'aquests que no podeu començar el dia sense cafè, que us costa, que dieu, ui, jo fins que no faig el primer cafè no sóc persona, doncs escolta, us dediquem aquesta cançó avui
1: ara,
0: per vosaltres.
1: El cafè sense sucre i sense sal. La vida se pasa
2: y yo me muero. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Un parell de minuts i connectem amb Mataró, perquè us estem dient avui, a part de la Mari Carmen, hi ha un altre nom propi, el del Jordi.
2: Ser Catalunya, Barcelona.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
4: La vida d'una pyme és un viatge. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca d'empreses.
5: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toresky de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondas.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas. La bona comunicació té ales.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: On t'has ficat aquesta nit?

0: Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina.
0: De què parlen avui els diaris?
1: Doncs un dia més d'habitatge i de Mari Carmen.
0: I com que parlen d'habitatge i de Mari Carmen, el que volem fer és obrir el focus, perquè no només són Mari Carmens, hi ha més noms en el problema d'aquesta crisi d'habitatge, en aquests desnonaments que hi ha cada dia a casa nostra. I avui volem fixar-nos en el Jordi. És un home que viu a Mataró, que té el 87% de discapacitat. Puc saludar a aquesta hora la Pilar Sánchez, ella és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Per aquest matí hi ha previst el desnonament d'aquesta persona, del Jordi. Quin és el cas? Aquest matí heu preparat un dispositiu per intentar evitar que el facin fora de casa seva.
2: Sí, exacte. Aquí estem al barri de Cerdanyola, de Mataró, intentant aturar un desnonament d'en Jordi i l'Alícia, que, com tu deies, bueno, en Jordi té més del 80% de discapacitat, l'Alícia té 3 menors de càrrec i els volen desnonar d'aquí d'un pis de Cerdanyola. Ja hi ha un fort desplegament policial, hi ha aquí 3 furgones bloquejant el carrer, i bueno, nosaltres estem aquí intentar fer pressió perquè, com tots sabem, està sent un moment molt tens a nivell d'habitatge, venim de moltes mobilitzacions, aquí la situació a Mataró també està molt tensa, som barris especialment colpejats per la crisi de l'habitatge i doncs, no podem permetre un altre desnonament més.
0: I qui és que vol fer fora el Jordi?
2: Investment SL, que és com una empresa que té diversos pisos aquí a Mataró.
0: I ara mateix, quantes persones hi ha? No sé si per quina hora preveieu que se'l faci fora de casa?
2: Clar, o sigui, en teoria, la comitiva judicial donarà l'ordre d'execució a les 8. Llavors, fins a les 8 estarem aquí intentant fer tota la pressió que puguem perquè, bueno, creiem que avui és un dia que es podria arribar a aturar si hi hagués una bona voluntat per part de jutjats i les administracions, ja que, bueno, com sabeu, hi ha un decret sobre la taula, un decret que, a priori, tot i que siguin mesures molt de mínims, aquest desnonament l'aturaria. Aleshores, doncs, creiem que és important pressionar fins a l'últim moment.
0: Per tant, el que espereu és que avui es pugui ajornar per guanyar temps i que ja es pugui aplicar aquest decret que faci que el Jordi no el puguin fer fora.
2: Ah, exacte. Tot i que també t'he de dir que aquest decret té pinta que serà una farsa, que tindrà mesures molt, molt, molt de mínims i que ja veurem si realment pot allargar molt aquesta situació. Mm. Perquè serà... Bueno, ja veurem. Encara estem a espera del text definitiu. Però, bueno, a priori, un desnonament d'aquest tipus l'hauria d'aturar, sí.
0: L'argument per fer-lo fora quin és?
2: L'argument per fer-lo fora és que no estan pagant el lloguer. Ells no han pogut fer front a l'increment del lloguer i ara mateix el que diuen és que el volen fer fora.
0: Quan ha pujat?
2: En teoria ens han dit... Pues no t'ho sabria dir exactament, però ells estaven podent pagar 700 euros, van estar durant bastant de temps pagant 700 euros i després no podien pujar més que això. Sí que sé que serveis socials havien intentat intercedir per fer un lloguer social, però a priori la propietat no ha volgut.
0: I ens comentaven que el Jordi s'havia intentat suïcidar justament per aquesta situació extrema?
2: Sí, exacte. Sí, que no és evidentment no és un cas aïllat, no? Venim del que va passar amb l'Olga fa un mes a Hospitalet, també una companya del sindicat i molta altra gent que està en una situació límit i que, bueno, evidentment es poden dir suïcidis, però també es poden dir assassinats, no? Assassinats perquè al final són empesos a aquesta situació per culpa de rendistes, especuladors i bancs.
0: I tu ara mateix estàs a dins la casa, dins del domicili, amb el Jordi i la seva família?
2: Estem fora perquè no ens han deixat passar, l'Alícia i en Jordi estan dins i nosaltres estem aquí concentrats fora intentant fer tota la pressió que podem.
0: Mm-hmm. Doncs anem parlant al llarg del matí a veure com evoluciona tot.
2: Vale, perfecte.
0: Pilar, molt gràcies, bé. Que vagi bé.
2: A vosaltres, adéu, adéu.
0: Dèiem, Teje, òbviament l'habitatge i aquestes negociacions per aquest decret Mari Carmen, que marquen avui les portades.
1: Sí, la negociació contrarrellotge amb què, diu el periòdico, el govern tempteix els seus socis amb una bateria de mesures, sumar condiciona el suport a la congelació de rendes i Junts rebutja que les mesures afectin els petits tenidors. Venim també de les protestes d'ahir del sindicat de llogateres. La pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final, titula l'Ara. Les esquerres reclamen contractes indefinits i el PSOE ofereix 2 anys. Junts refreda el suport al text. Al País, el govern proposa vetar els desnonaments de vulnerables fins al 2028, ajudes fiscals i prorrogar els lloguers. Curiosament, és el mateix titular exacte que l'ABC. L'executiu planteja prohibir els desnonaments de vulnerables fins al 2028 i prorrogar els contractes 2 anys, que són de lloguers, ja t'ho trobaràs a pàgines interiors, però el titular principal, cap dia sense factura a Pedro Sánchez. L'oferta d'habitatge de lloguer cau en 300.000 quan el govern havia promès 184.000 més. I al Mundo, ara li preocupa que algú vulgui fer passar Junts per l'embut. Moncloa pressiona Junts perquè cedeixi les receptes de l'esquerra.
0: I també a les portades, el retorn a casa de la Mari Carmen, perquè això ha passat també en paral·lel a tota aquesta agitació i tota aquesta revolta. Resulta que la Mari Carmen torna a casa.
1: I hi ha molts titulars que són semblants. Mari Carmen podrà tornar a la casa on va viure 71 anys al País. Pacta perquè Mari Carmen torni al seu pis del Retiro a la Vanguardia. Els propietaris del pis de Mari Carmen, aquí canvia el subjecte, arriben a un acord perquè torni a casa, és el periòdico. Urba Gestión tanca un acord perquè Mari Carmen torni a casa a l'Ara. La Razón, igual que l'Ara, cita també el nom del fons voltor que ha acabat cedint. Mari Carmen podrà tornar a casa després d'arribar a un acord amb Urba Gestión, fins que arribem al Mundo, on hi trobem un heroi sense capa inesperat. Almeida torna Mari Carmen a casa i hi ha acord. L'alcalde de Madrid intercedeix entre l'advocada, Urba Gestión i els acampats a sol.
0: I un dia més, òbviament, tot això és objecte d'articles d'opinió.
1: Com el de David Trueba, El País, terror immobiliari. El terrorisme immobiliari té de per seva la llei mentre no racionalitzi la legislació. Amb les mans buides i el cor trencat, ens allunyem maleint fins la propera entrega de la mateixa sèrie, i la sèrie és de terror. El mateix diari, Jaime Palomera, 9 milions de Mari Carmens en potència. 9 de cada 10 persones que viu de lloguer té un contracte temporal i pot perdre casa seva quan acabi, encara que hagi pagat puntualment. Aquesta inseguretat contrasta amb les normes d'altres països europeus. A Alemanya, el contracte residencial és indefinit per defecte. A França, es renova automàticament si el propietari no acredita una causa per recuperar l'habitatge. Canviar les normes evitarà patiment. Ningú que pagui i compleixi les obligacions hauria de perdre la llar sense una causa justificada. L'editorial del periòdico, oportunitat i oportunisme, urgència per protegir els llogaters, pot alleujar situacions, però no solucionar el problema principal. Només es traduirà en avenços si permet impulsar una política sostinguda que conciliï la protecció de les llars vulnerables amb el respecte al dret a la propietat privada i l'increment efectiu del parc d'habitatge assequible. I l'editorial del Mundo, que no falti la lectura política, un engany polític que agreujarà la crisi de l'habitatge. Espanya necessita reformes profundes i transversals, no legislar en calent a cavall del cas Mari Carmen. Intervenir més al mercat només farà mal als principals afectats, als joves. Una legislació més intervencionista només reduirà l'oferta i agreujarà la crisi.
0: Que avui els diaris porten una dada sobre tot això. L'import mitjà de les hipoteques també arriba al seu màxim.
1: L'augment del preu dels pisos fa que els préstecs per comprar habitatge de mitjana superin els 180.000 euros, augmenten gairebé un 11% a l'Estat, un 5% a Catalunya. L'últim any s'han signat menys hipoteques, però les quantitats que es presten són cada vegada més altes.
0: I a les portades també hi ha racó per l'amnistia dels polítics del procés.
1: Conde Pompidou, el president del Constitucional, qüestiona que el Suprem no amnistiés la malversació, diu El País. En canvi, Pompidou acusa, més d'un albert pel periòdico, el Suprem d'haver vulnerat l'esperit de la llei d'amnistia, mentre l'Ara opta per la sobrietat amb una cita textual. El president del TC, 2 punts, l'amnistia és de sentit comú, que és com titula El País en pàgines interiors amb les cometes. Amnistia a la malversació és l'únic conciliable amb la lògica. La Vanguardia també a dins es queda amb que el president del Constitucional diu que el Suprem va actuar contra l'esperit de la llei d'amnistia i va vulnerar 3 articles de la Constitució.
0: Demà passat és l'aniversari, el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Nosaltres tindrem alguns dels protagonistes d'aquell moment. I davant la pujada de preus de l'energia, Barcelona desaprofita el sol.
1: La Vanguardia hi posa xifres. La ciutat explota només el 2,5% del seu potencial per generar energia solar. Les teulades podrien cobrir el 61% del consum elèctric de totes les llars i l'actual desplegament de plaques és un altre reflex de desigualtat. Les instal·lacions a Ciutat Meridiana o Torre Baró són 0. Mentrestant, Barcelona importa un 98% de l'energia i una quarta part ve de les centrals nuclears. Al periòdico llegim que Brussel·les crida els països a reduir el consum de gas i d'electricitat.
0: Nova entrega del cas Andic. El fill, acusat de matar el pare, intenta que el jutge descarti el mòbil econòmic.
1: Ens ho expliquen al País el Jesús García Bueno i la Rebeca Carranco. L'estratègia del fill d'Isaac Andic passa per convèncer el jutge que l'investiga de que no tenia cap motiu per acabar amb la vida del seu pare a nivell econòmic i ha demanat que declarin 6 testimonis perquè desacreditin aquests motius que, segons els investigadors, podria tenir per treure la vida el fundador de Mango. Si la jutge accepta la declaració, aquesta es basarà en que Isaac Andic en cap cas pensava desheredar el seu fill i que la fundació que volia crear no li hauria deixat sense la seva part del patrimoni. La Vanguardia, l'Ara i el Periódico posen nom al titular a un d'aquests sis testimonis, Miquel Roca, un dels pares de la Constitució.
0: Hi ha nova troballa en la lluita contra el càncer.
1: Un taló d'Aquiles de la metàstasi que es podria atacar amb fàrmacs. Llegim a La Vanguardia, també se'n fa ressò el Periódico. Dos científics del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques han descobert com sobreviuen les cèl·lules del càncer quan arriben al cervell. Fan una mena d'hibernació per originar la metàstasi i ja hi ha fàrmacs capaços d'inhibir les proteïnes que són clau en aquest procés, de manera que s'obre la porta que es puguin prevenir les metàstasis en un futur, no només endarrerir-les, sinó evitar-les del tot. Hi ha un fàrmac dels que han utilitzat en ratolins i mostres de tumors humans que ja està aprovat i tres més que estan en fase experimental, però encara no hi ha cap assaig clínic previst en persones.
0: Que parlant de càncer, es dispara entre les dones joves.
1: Reportatge del Periódico, que el 2026 s'hauran diagnosticat més de 8.000 tumors en persones d'entre 20 i 39 anys. 3.400 seran homes i 4.800 dones. Els investigadors no parlen d'epidèmia, però sí de senyal epidemiològic. Què vol dir això? Transformacions d'aquesta generació en obesitat i metabolisme, alimentació, activitat física, exposicions ambientals i presa reiterada d'antibiòtics. Els càncers de colon en dona són els que més han augmentat, un 21% aquest 2026, molt per sobre de la resta, que no arriben al 5. En homes, el càncer de colon també és el que més augmenta, però només ho fa un 5%.
0: I si obrim finestra al món... La Unió Europea segueix mirant de reull a Rússia.
1: Brussel·les proposa un pacte contra la guerra híbrida, recull l'Ara en portada. Brussel·les alerta de llacunes en defensa i demana a la Unió rearmar-se davant Moscou. Llegim al País, on hi ha una entrevista amb el corresponsal del Wall Street Journal, que va estar pres durant 16 mesos a Rússia. La presó no en va trencar, un s'acostuma tot, i diria que hi ha un 70% de la població que només vol que la deixin en pau, explica. La Vanguardia també parla de reforçar la resposta de la Unió Europea davant la guerra híbrida i destaca que Rússia bombardeja l'Acadèmia de les Ciències d'Ucraïna. És la fotografia en portada de l'Ara. Ataca el cor de Kiev, amb una dona morta i 21 ferits, 3 d'ells criatures. I dedica l'editorial al diari Ara. Els europeus ens hem de prendre cada cop més seriosament la seguretat en totes les seves dimensions.
0: I els esportius... La prèvia de l'Espanya-Croàcia.
3: Show Lamine a l'esport, on llegim que el davanter blaugrana té a tot el món del futbol amb els ulls posats en les seves exhibicions. Modric contra un fortí a l'As. Espanya mai ha perdut quan ha jugat el Ramon Sánchez Pizjuán, i el Marca, les declaracions de Luis de la Fuente. La gent està orgullosa de sentir-se espanyola, destaca en el diari.
0: La dada.
3: Fabián Ruiz no sap perdre. Abans en parlàvem, no?
0: Sona lleig dir-li això.
3: No sap perdre perquè el jugador del Paris Saint-Germain encadena 51 partits sense derrota amb la samarreta de la selecció espanyola, a 6 del rècord absolut que el té Marchena.
0: O sigui, que no és que tingui un mal perdre.
3: No, no.
0: Que també et dic que la gent que diu que sap perdre, quin... s'ha de
3: mentida,
0: perdre.
3: No? Mentida, la gent no sap perdre, en general.
0: Els secrets del Camp Nou.
3: Mundo Deportivo ha tingut accés a les obres del Camp Nou i publica avui imatges inèdites del vestidor dels futbolistes, de la nova llotja, de com s'està construint la nova sala de premsa, el nou gimnàs. Per cert, també es fan ressò de les paraules del vicepresident del club, Antoni Escudero, a l'equip Girona de Ser Catalunya, sobre la final del Mundial al Camp Nou.
4: Home, a nosaltres ens agradaria molt. Jo crec que sí, és possible. És un... Jo crec que les autoritats esportives del món estan per la labor. Crec que el Barça ha fet un gran esforç, tindrem un gran estadi i jo crec que toca, i jo crec que sí que se pot.
5: Teniu input de que pot
3: ser. És possible, diu Antonio Escudero.
0: L'estudi.
3: El 97,7% dels futbolistes tornen a jugar després d'una ruptura d'encreuat del genoll.
0: Molt bé.
3: Llegim el Periódico i és un estudi del Departament de Cirurgia Ortopèdica de la Clínica Universitat de Navarra.
0: Messi, Cristiano, l'harmonia i la rebel·lia.
3: Escriu Ramon Bes avui sobre les dues estrelles de les que diu que encara competeixen des de la distància i que el futbol necessita saber-ne dels dos. Escriu, després del golaç de falta de Messi, de que Cristiano no jugués ni un minut en l'últim partit de Portugal, que la vida flueix al voltant de Messi, mentre que a Cristiano li costa reivindicar-se perquè ara ni tan sols el deixen jugar en Portugal. L'un no es dona per vençut, l'altre juga perquè se sent admirat.
0: I sobre això va el titular per Marca.
3: A La Vanguardia diuen Peter Pan, Cristiano es nega a rendir-se al pas del temps. Estava jugat amb els seus 41 anys. Pugna per seguir a l'elit, condició que ja no li correspon.
0: Quina carta el director hem triat?
1: La de l'Andrea López, d'Ourense al País. Uns privilegiats, la titula, la meva parella i jo ens comprem un pis aquesta setmana i no ens deixen de dir que som uns privilegiats. Ho som, 32 i 34 anys, més de 12 cotitzant cadascun, estudis superiors. Comprem dues habitacions i un bany en una de les ciutats més barates d'Espanya. Hem tingut la sort que les nostres famílies ens puguin ajudar. No hauríem pogut amb els nostres estalvis i, a més, una hipoteca. Molt privilegiats. Estarem 30 anys pagant perquè sigui nostra i tornarem en interessos més del que hem demanat que ens deixin. Si la fórmula màgica per l'habitatge són els privilegis, no millorarem res. Cap societat pot avançar basant-se en els privilegis.
6: Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo.
0: A qui li llegeixes avui?
1: A veure si a Jonathan Andic li funciona l'estratègia per convèncer el jutge de que no hi havia mòbil econòmic. en el cas que l'acusen d'haver matat el seu pare. És del 23 d'abril, és Taura, li diu La Vanguardia, l'harmonia familiar es recupera, permeti que els seus éssers estimats segueixin el seu propi camí i respectin els seus canvis personals, i el periòdico, revisar un compte, una factura o una despesa pendent l'ajudarà a estar tranquil. Així que per què no?
0: Va, que arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
5: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Pol Corredoira, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Com estàs, Marina?
0: De putes?
1: Sí.
0: Què vens a fer?
1: Bueno, vinc a redebutar, perquè en realitat això és casa meva.
0: El programa, dic.
1: Sí, el programa, sí. Vinc a parlar de música, que és el que se'm dona prou bé.
0: Molt bé, i avui què ens portes?
1: Avui us portaré un viatge per les alçades. Avui volarem. És moment d'enlairar-se, és moment de començar aquesta nova aventura aquí a l'estudi de Ser Catalunya. De música, això de volar i d'agafar alçada, dansaven una estona els Gypsy Kings amb aquest Volare, o potser per ballar una mica més agafadets.

0: kiss me.
1: Hi ha gent ballant, a la peixera.
2: Home, agafats.
1: Sí, s'està produint un moment de vals.
2: Aquesta ballar-la sol és raro.
1: Sí. Potser enganxaria millor amb més alguna pobra que tenim després, no? Però potser aquesta és una mica més pobra. Evidentment és una de les més conegudes de Frank Sinatra. Però que en realitat aquesta de Frank Sinatra és una versió de l'original.
2: Ah?
1: L'original és de 1954, no es deia Fly Me to the Moon, es deia In Other Words.
2: Ah, sí?
1: In Other Words.
2: Però al final la que s'ha fet famosa és la de Frank Sinatra.
1: Exacte. Perquè
2: ràbia que deu fer això.
1: Sí, jo crec que devia ser una cosa estranya. El fet és que anaven a ballar-la als cabarets, posaven l'original, però la gent li va passar una mica com la cançó del Despacito, que només se'n recorden de la tornada. I la tornada era aquest Fly Me to the Moon, per ser justos. Era l'entrada de la segona estrofa i Frank Sinatra, que era un tio molt llest, a més de ser un dandy, era un tio molt llest i va agafar aquest Fly Me to the Moon i el va posar al principi. Ja sabia això del TikTok, Frank Sinatra.
2: I se la va fer seva.
1: Era un tio molt viral, Frank Sinatra. Hem volat a la lluna, però també hem tingut por de la caiguda.

0: Mira.
1: Sí, sí, eh? Màquina total aquí. La música electrònica, que evidentment també present a les nostres vides.
0: Aquesta sí que no es balla agafats, no? No. Aquesta seria raro de ballar agafat.
1: Seria raro de ballar agafat. El cas és que és molt interessant perquè és una unió entre Alesso, que és un DJ i productor suec, i Ryan Tedder, que és el vocalista de One Republic, que és una formació pop, que a més li agrada molt a un company de la casa com és l'Albert Bermúdez. Ryan Tedder crea aquesta cançó perquè ell tenia una fòbia molt, molt gran a volar.
0: Ah.
1: I és una carta de comiat a la seva parella, que
0: Ostres.
1: Es diu If I Lose Myself. I és una carta que fa, curiosament, amb ella, amb la seva parella, quan volaven junts, estava sortint el sol per la finestra, es veia per les muntanyes.
0: Per si m'estavello.
1: I ell estava molt preocupat perquè ell volia deixar constància al món que si aquell avió mai més aterrava, doncs que el món sapigués que la seva parella era allà per
0: salvar-lo. Quin horror, quina manera de patir.
1: És una cançó molt bonica, però sí que és veritat que també parla de les altures i d'aquest vol des d'un punt de vista una mica més tètric, potser. I més que por a volar, hi ha molts que tenen un altre por, un altre pànic, una altra fòbia, que és a no passar-ho bé. When it's

0: Si quedava algú mandrejant al llit, saps?
1: Exacte. Això, com a alarma, no sé si t'acaba ja directament, et fa una patada i t'envia la dutxa de cop, eh? És la gran festa de Pont Aeri, evidentment, aquest Flying Free. Per mi, un dels himnes de Catalunya, himne popular, evidentment, però és un dels grans sons d'una època.
0: Hi ha dues maneres de tancar un casament. Una és amb el Flying Free, l'altra és amb l'Empordà, de Gerard Quintana.
1: Sí, sí, sí, jo crec que serien les dues grans cançons. Jo sóc molt de Flying Free, però en qualsevol cas crec que les dues estan acceptadíssimes. Avui, això sí, arribarem a les 8 aquí a Catalunya amb un català que va fer servir una frase molt habitual del món de l'aviació. This is the life vest under your feet. Mm-hmm. Teniu el salvavides sota els peus. Quan potser el que volia dir és que el moviment es demostra caminant i que tenim la life vest, la millor vida, sota els nostres peus.

0: Macaco.
1: Barceloní icònic, segurament una de les seves cançons més cèlebres, aquest Moving, que diu que el movimiento se demuestra andando.
0: També, mira, que el diguin als polítics.
1: Ah! Ho has dit tu, eh?
0: Pol Corredoira, una abraçada.
1: Que vagi bé el dia.
0: T'esperem aviat.
1: Igualment.
0: Adéu.

0: amb Marina Fernández.
1: Bon dia a tothom, són les 8 i avui és un matí per cordar-se el cinturó perquè venen corbes.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: El més immediat, les pluges. Ara connectem amb el Carbó, també amb Protecció Civil. A partir d'aquesta hora és quan comença a caure el més gros. El més immediat, les pluges, i el més urgent, un decret d'habitatge que fa 24 hores semblava més lligat que no pas ara. Junts, que ja era el sac i pràcticament lligat, s'enllunyava ahir al vespre perquè Sumar, Esquerra i Podemos l'han estirat massa cap a l'esquerra, consideren aquest decret, i els ha tornat a saltar l'alarma a ocupacions, amb K. Demanen més protecció pels petits propietaris, que al final són una bossa significativa dels seus votants. D'aquí a una hora i mitja arrenca la reunió del Consell de Ministres, on Pedro Sánchez ha promès aprovar el decret Mari Carmen, i hores d'ara no hi ha acord perquè les posicions a banda i banda del PSOE topen entre si. Fons del govern expliquen que uns demanen blanc, els altres negre, i que la feina ara és trobar l'entesa en el gris, gris com el dia. Confiem que les tempestes que descarreguen ara mateix sobre Catalunya no siguin cap profecia, cap metàfora del que ha de venir per davant. La Mari Carmen ha donat nom al decret i ales a un Neo 15M. La Mari Carmen podrà tornar finalment a casa seva pagant pràcticament els mateixos 500 euros que pagava quan la van desnonar, perquè hi ha acord amb el fons d'inversió que l'ha fet fora. Resulta que no calia arribar a tanta commoció, però vaja. Ella, el cas mediàtic sí, i ja està bé, però de Mari Carmens n'hi ha a cabassos. Avui us estem explicant el cas del Jordi i de l'Alícia. Avui els han de fer fora de casa a Mataró. Hi ha Mari Carmens a cabassos i hi ha encara més joves sense esperança de progrés. Ens ha cridat l'atenció avui una carta al director del País. És de l'Andrea López, d'Ourense, diu: la meva parella i jo ens comprem un pis aquesta setmana i no ens deixen de dir que som uns privilegiats. Ho som. Tenim 32 i 34 anys, més de 12 cotitzant cadascun a estudis superiors, i comprem dues habitacions i un bany en una de les ciutats més barates d'Espanya. Hem tingut la sort que les nostres famílies ens puguin ajudar, no hauríem pogut, amb els nostres estalvis i amb una hipoteca. Molt privilegiats. Estarem 30 anys pagant perquè sigui nostra i tornarem en interessos més del que han demanat. Si la fórmula màgica per l'habitatge són els privilegis, no millorarem res. Doncs això. Ara passen gairebé 3 minuts a les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Judit Casellas, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Al primer aquesta hora, el temps, perquè tenim al damunt noves cortines d'aigua i previsions de tempestes fortes al llarg del dia.
2: Quan vulguis sortir a portar els nens a l'escola, està plovent, doncs en aquell moment espera't.
0: És un dels consells de Protecció Civil. El més urgent, doncs, és fixar-nos en on ha caigut, on està caient i on ha de caure, sobretot en les properes hores. Jordi Carbó, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: Això, digue'ns, doncs, ara mateix on cau i sobretot on ha de caure.
3: Ara mateix la pluja comença ja a caure amb molta torrencialitat al Garraf i l'Alt Penedès, també cap al sud de l'Anoia. És un nou sistema de tempestes que es desplaça molt lentament, s'aproparà al Baix Llobregat, en breu també començarà a ploure aquí, i d'aquí una o dues hores, és difícil precisar la velocitat en què es desplaçarà, afectarà gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona. És una tempesta que, com dèiem, es desplaça molt lentament, i això és el que comporta més perill en aquesta situació, ja que plou de manera torrencial i ho pot fer durant força estona, de manera que es poden acumular molts litres. Doncs, així doncs, les properes hores, dues hores, molta atenció al sud de Barcelona.
0: Ara ho ampliem, també... Carbó.
3: Ah, val.
0: Urba Gestión, el fons que va desnonar la Mari Carmen cedeix. La dona podrà tornar a casa seva.
4: Llega, pues, habiéndola visto, ¿no?, habiéndola abocado a una situación, obviamente, en la que ninguna persona se debería ver nunca.
5: Accepta que hi torni amb un lloguer que no superarà el 30% dels seus ingressos, uns 500 euros al mes.
0: Hores decisives per tancar l'acord sobre el decret d'habitatge.
5: Últimes trucades aquest matí entre els socis del govern per intentar tancar un acord sobre el decret d'habitatge que Sánchez ha promès dur avui al Consell de Ministres, que reuneix a partir de 9:45 del matí.
0: I en quins punts xoquen els partits? Doncs els de l'esquerra volen que el decret sigui permanent, però Junts, per exemple, i el PNB diuen que no, que ha de ser temporal.
5: Tampoc coincideixen en l'abast de la suspensió dels desnonaments. Junts vol que es limiti essencialment als fons voltor i que els petits propietaris no tinguin el mateix tracte, mentre que les esquerres exigeixen que sigui per totes les persones vulnerables. Les esquerres que reclamen també incloure la regulació de lloguer d'habitacions.
0: I avui tenim més dades de la cara més crua de l'habitatge. L'any passat es van activar 124 vegades els protocols de prevenció del suïcidi per persones que estaven a punt de perdre casa seva.
5: Aquest matí que hi ha programat el desnonament d'en Jordi, un home amb 87% de discapacitat a Mataró. Ell fa uns anys que es va intentar suïcidar.
0: Amb tot aquest mar de fons, avui arrenca al Parlament el debat de política general amb l'habitatge, però no només, també l'educació o l'augment de l'extrema dreta i l'ampliació de l'aeroport. avui que arriba al Congrés la proposta per reduir la taxa màxima d'alcohol al volant.
5: Passar de 0,25 a 0,1 mil·ligrams per litre en aire expirat. Al març la proposta va ser rebutjada amb els vots en contra de PP, Vox, UPN i Esquerra.
0: El Suprem dona la raó a Open Arms.
5: I tomba una normativa que posava traves al rescat al mar des de 2019.
0: Avui nosaltres, a partir de les 9, conversem amb l'Òscar Camps. I Starship aconsegueix el seu primer vol orbital amb la nau més gran de la història.
5: Després de 3 anys i mig d'assajos, la Starship ha aconseguit aquesta fita durant 25 minuts. És important perquè fins ara no havia aconseguit posar en òrbita cap de les naus que havia llançat.
0: És dimarts. I a partir de 9:15 a l'Aquí Catalunya...

0: El nou codi de circulació que entra en vigor dijous, que és 1 d'octubre, l'abordarem amb el Josep Lluís Merlos a tocar de les 11. Abans, la secció de tele amb la Mariola Cubells, que ve amb el Miquel Fernández, que és l'actor que es posa a la pell del Ferran Adrià a la nova sèrie de TV3. A les 10, el racó de pensar amb en Gerard Quintana i la Charlie P. Serem també, traurem el nas a la Rambla, ara que 2 anys després reobre un carril, el de baixada pels cotxes, després de 2 anys d'obres. Podeu seguir-nos en directe des d'ara i fins als 12, o en recupereu després a l'app de la SER o al web de sercatalunya.cat.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: 8 i 7 minuts, mirem cap al cel. Perquè s'esperen pluges intenses, ja comença a ploure a diversos punts del litoral i del prelitoral, Maresme, La Selva, Barcelonès, Garraf...
2: Quan vulguis sortir a portar els nens a l'escola, està plovent, doncs en aquell moment espera't.
0: Això és el que deia ahir la responsable de Protecció Civil, que d'un moment a l'altre ha de comparèixer. Ara hi connectarem en directe perquè ens faci una mica l'actualització d'aquesta situació, però nosaltres tenim el nostre home del temps, el Jordi Carbó, que ens pot fer el mapa detallat d'ara mateix on plou i, sobretot, ja us ho anticipo, el que us dirà, vigileu, perquè a la tarda ha de tornar una tongada de pluges.
3: Així és. De fet, hi haurà 2 episodis en el conjunt de Catalunya, un que s'ha iniciat al llarg de la matinada, que ha afectat sobretot a les comarques de Tarragona, i ara es mostra encara més actiu, ja afectant gran part de les comarques de Barcelona, i tot i que al migdia hi haurà una pausa més o menys general, després entre la tarda i la nit, nova tongada de tempestes, que de nou afectarien sobretot les comarques de Barcelona, però

0: sud, des de la Cerdanya, passant pel Berguedà, el Solsonès, gran part del Bages, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf. És aquí on ja pot començar a provocar problemes en breu, perquè es mou lentament aquest sistema tempestuós i amb pluja torrencial, de manera que deixa molts litres en poc temps, precaució ja en aquestes comarques que dèiem. I es desplaçarà de mica en mica cap a l'est. Això vol dir que en breu també afectarà el Baix Llobregat, el Barcelonès, de fet, també tot el Vallès i el Maresme, acabarà afectant totes les comarques de Barcelona, però com dèiem, al migdia hi haurà una mena de pausa. Es poden obrir fins i tot algunes clarianes, però no us fieu, perquè durant la tarda hi haurà aquesta nova tongada de tempestes que s'allargarà fins la nit i que serà especialment eficaç i intensa a les comarques de Girona, sobretot a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. Tempestes que, en alguns casos, acumularan de 100 a 200 litres per metre quadrat, aniran acompanyades també de pedregades i fortes ratxes de vent. I pel que fa a la temperatura, mentre plogui, sensació d'ambient fresc, però quan deixi de ploure, i fins i tot allà on s'obrin clarianes, la temperatura pujarà ràpidament i tindrem encara estones de sensació d'aixafogor.
1: Jordi, i tot això té a veure amb l'escalfor de l'aigua del mar?
0: I ajuda, és el que més o menys veníem dient, no? Que la temperatura de l'aigua del mar era un reservori d'energia. Fa dos dies la mesura des del satèl·lit ens donava davant de la costa catalana uns 27 graus, perquè es fem una idea, aquesta seria una temperatura molt alta al pic de l'estiu d'un estiu normal. Doncs bé, la tenim més alta que molts estius i això és aquest plus d'energia que fa que justament aquestes tempestes que ara hi ha al Garraf i l'Alt Penedès rebin molta més humitat càlida, que és el que al final desenvolupa aquestes tempestes que tenen unes característiques pròpies d'un clima tropical.
1: Carbó, gràcies, que vagi bé.
0: Fins ara.
1: Fins ara. Nosaltres, de seguida que comenci, connectarem amb la compareixença dels responsables de Protecció Civil, però una altra cosa que heu de saber relacionada amb aquest temporal que creua Catalunya és que afecta la circulació de trens. Hi ha diverses línies de rodalies que circulen més lentes per prevenció amb el temporal, per això, per evitar que les condicions meteorològiques adverses puguin ocasionar problemes. Van més lents i també s'ha suspès la circulació de l'alta velocitat dels Avant, de la mitja distància i dels Euromet entre les 9 i les 11 del matí. Això també s'ha fet per precaució per aquests aiguats que han de venir. De seguida, com us deia, connectem amb Protecció Civil, però ara ens toca parlar d'habitatge. A 9:45 és quan comença la reunió del Consell de Ministres. Allà és on Pedro Sánchez vol portar aquest decret Mari Carmen, el decret d'habitatge, amb mesures d'habitatge, però de moment no té els acords suficients. El PSOE intenta salvar in extremis aquestes negociacions. Puc saludar a aquesta hora el cap de Nacional de la SER, el Guillermo Lerma. Bon dia, què tal, com estàs?
2: Què tal, buenos días, Marina.
1: I el cap de política d'aquesta casa, el Xavier Balló. Xavi, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Per endreçar una mica com tenim les coses, què diuen l'ERMA des de Moncloa? Com ho veuen i què preveuen aprovar de moment?
2: Pues en Moncloa no tiran la toalla, Marina, es lo que trasladan a esta hora. Creen que hay margen para intentar llegar a la reunión del Consejo de Ministros con un acuerdo entre las dos partes del Ejecutivo que permita aprobar un real decreto que tenga un apoyo mayoritario de la Cámara. Es lo que nos dicen a esta hora después de una noche en la que ha seguido habiendo contactos y negociación entre los grupos que forman parte de la coalición y también los partidos que tendrían que apoyar el decreto en la Cámara. Sin embargo, desde Sumar hasta hace unos minutos lo que nos decían es que no hay acuerdo. A poco más de una hora para que empiece esa reunión del Consejo de Ministros, el partido de Yolanda Díaz lo que asegura es que anoche se envió una propuesta al PSOE con un nuevo borrador de Real Decreto Ley que contempla, entre otras cosas, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, también medidas para poner coto al abuso en el mercado de alquiler, la renovación automática de los contratos y un refuerzo de la protección frente a los desahucios, y eso todavía no está incluido en el texto como para que ni siquiera Sumar, la otra parte de la coalición, pueda decir hasta ahora que hay acuerdo con el Partido Socialista.
1: Doncs así están las cosas. Lerma, gracias.
2: Hasta luego.
1: Xavi, clar, aquí un dels elements clau són els 7 diputats de Junts, que a última hora d'ahir s'allunyaven d'aquesta negociació. És veritat que la setmana passada ells van prendre la iniciativa, que ens havien dit que hi havia consens amb els socialistes per les seves mesures. El que passa és que ara veuen com aquest decret s'ha anat arrossegant cap a l'esquerra i a partir d'aquí ja la cosa els comença a grinyolar. Tenim actualització, tenim novetats sobre en quin punt es troba Junts ara mateix?
3: Sí, Junts, segons fonts de Junts, el que estan confiant és que al llarg d'aquest matí, doncs, el PSOE torni una mica a l'origen

0: que els feia tenir bones perspectives sobre aquest acord, és a dir, en aquest mínim comú denominador que demanen ells sobre les mesures que es puguin aprovar en aquest decret Mari Carmen. En tot cas, doncs, el que explicàvem ara, no? Aquesta diferència en les exigències mínimes que tenen cadascun dels socis, doncs, està fent trontollar la situació i tothom està a l'expectativa de quina és la decisió final del Partit Socialista a l'hora de configurar el decret per veure si, un cop arribi al Congrés dels Diputats, doncs té aquesta majoria suficient per ser avalat o torna a passar com va passar, per exemple, el mes de febrer, on ja l'últim decret antidesnonaments doncs va decaure. En el cas dels de Puigdemont, doncs una de les qüestions que els genera més conflicte, que els fa dubtar més i que els va fer allunyar la seva posició és l'abast que ha de tenir la suspensió dels desnonaments. Junts vol que es limiti essencialment als fons voltor i que no afecti en els petits propietaris, que no puguin tractar-se de la mateixa manera uns i altres, mentre que les esquerres volen que la suspensió dels desnonaments sigui per qualsevol persona vulnerable, sigui quin sigui el propietari. Creuen els de Puigdemont que si no, doncs es premiaria d'alguna manera les ocupacions. Aquest és l'argument que ja van fer servir per tombar el darrer decret antidesnonaments i que doncs seria una de les qüestions que els faria allunyar també ara mateix.
1: I després hi ha Esquerra, perquè Esquerra també diu, escolta'm, no ho veiem clar tot això.
0: Sí, exacte. Esquerra també va... Les últimes informacions que teníem sobre Esquerra Republicana és que tampoc veien gens clar que es pogués arribar a un acord global entre tots els partits. En el seu cas, doncs, perquè els semblava massa poc el que el PSOE estava proposant incorporar. Per exemple, reclamaven que sí s'inclogués sí o sí la regulació dels lloguers d'habitacions, que estava en dubte de si entrarien o no, i per tant, doncs, també qüestions com que si es fica un IVA pels pisos turístics, doncs aquest sigui del 21%, és a dir, el màxim possible. Per tant, l'Esquerra apretant per l'altre costat, estirant per l'altre costat on no estira Junts, i per tant, aquest equilibri doncs és el que està complicant de moment l'acord i del qual segurament doncs Pedro Sánchez tindrà l'última paraula d'on ficar exactament el punt intermig a l'espera de convèncer tots els partits perquè quan arribi el Congrés doncs el validin.
2: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
3: Serem allà on sigui el sindicat de llogateres i llogaters. Aquesta serà la nostra posició.
4: El gobierno ha vuelto a tomar la decisión de primero negociar con Junts.
1: Doncs això és el que diuen, sí.
0: Sí, escoltàvem a Josep Rius de Junts, Gerardo Pisarello dels Comuns i Tito Morano de Podem en una mostra ahir de com cadascun dels partits diferents anava fent aquest estira i arronsa constantment per intentar marcar posició i condicionar la decisió final del PSOE.
1: Doncs així estan les coses ara mateix. Total, que ens anirà tocant actualitzar al llarg del matí perquè segur que hi haurà moviments i notícies. Xavi, fins ara, que vagi bé, gràcies. Així s'allargarà la negociació. Sapigueu que també hi ha avui el debat de política general, compareix Illa, Salvador Illa, el president a la tarda, òbviament l'habitatge serà un dels punts, però també l'educació, l'auge de l'extrema dreta, l'ampliació de l'aeroport, en fi, de tot això ens tocarà parlar-ne també demà. Però, tornant a l'habitatge, les pressions cap a Pedro Sánchez no venen només de part dels partits, sinó sobretot i també dels moviments socials. Centenars de persones han protestat, això va ser ahir al vespre, davant del Palau de Congressos de Barcelona, de Catalunya, de fet, el Palau de Congressos de Catalunya, que és el que tenim a la zona universitària. Allà hi havia Pedro Sánchez, perquè entregava uns premis, tenia un acte. La manifestació va acabar amb dos detinguts. Allà hi havia el Ferran Dalmau.
5: Des de les 7 de la tarda i fins passades les 11 de la nit, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, han protestat davant del Palau de Congressos per exigir un acord real en matèria d'habitatge. Carme Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i Gisela Bermúdez, del Sindicat d'Habitatge Socialista.
6: Hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
7: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més un dels governs menys impotents, no, de la nostra història.
5: Tot i que la manifestació ha estat pacífica, en diversos moments hi ha hagut episodis de tensió entre els manifestants que arrencaven les tanques policials i els Mossos que en una ocasió han carregat contra una noia. El balanç policial ha estat de dues detencions per desordres públics i atemptat a l'autoritat. Fons dels sindicats asseguren que demà es plantegen acampar si no s'arriba a un pacte per l'habitatge.
1: Doncs a veure com evoluciona el matí. Això passava a les portes del Palau de Congressos. A dins hi va haver un moment que està corrent per les xarxes des del moment en què la cantant Amaya li dona a Pedro Sánchez, li entrega un cartellet on diu Decret Mari Carmen, això a dalt de l'escenari quan s'estaven fent l'entrega de premis i ella era una de les reconegudes. I després també tenim l'acampada a la Puerta del Sol, allà continuen tercera nit en què desenes de persones hi dormen, hi ha hagut mobilitzacions a altres ciutats d'Espanya, tot això ha fet moure el fons d'inversió que volia fer fora la Mari Carmen. Resulta que ara podrà tornar a casa seva. S'ha arribat a un acord perquè pugui continuar pagant més o menys el que pagava fins ara, que són uns 500 euros, durant els pròxims 8 anys.
8: És un acord que haurà de ratificar la Mari Carmen, que continua a l'hospital i des d'on agraeix tot el suport que està rebent.
9: Pues mira, a todos, valor, luchar. Esperemos que todo esto llegue a buen fin el día de mañana.
8: L'empresa propietària de l'immoble, Urbagestión, que ha acceptat fer-li un nou contracte de lloguer per 8 anys amb una renda que no superi el 30% dels seus ingressos nets.
1: Clar, estem veient com tots els partits intenten remar per trobar alguna sortida d'aquesta crisi de l'habitatge i després hi ha Isabel Díaz Ayuso. Ella menja a part amb això de l'empatia.
10: También estamos viendo pues, una serie de propuestas, cuando menos sectarias, profundamente ideológicas, como por ejemplo proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada. Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad.
1: Y al riure's de fons, ¿eh? A Isabel Díaz Ayuso, els seus palmeros. Ella, que encara no ha donat una explicació convincent sobre per què va comprar un àtic de més de 6 milions d'euros amb diners públics. I també polèmiques les reflexions del president de la Conferència Episcopal sobre habitatge.
11: Luis Arguello ha dit a les xarxes socials que hi ha tres tipus de desnonaments als que s'enfronta la societat. Els de l'habitatge, els de la crisi de Ceuta, amb els seus ciutadans desnonats de la seva normalitat, ha dit, i el desnonament del ventre matern provocat per l'avortament.
1: És que, clar, el desnonament del ventre matern provocat per l'avortament. Les comparacions són odioses. Lluny, també, del que opina el papa Lleó XIV. Ell, fins i tot, també ha sortit a parlar de la Mari Carmen.
12: ¿Cuál es el problema en el sistema que permite?
11: El papa es va preguntar com pot ser que un sistema faci que una dona gran sigui expulsada de casa seva.
1: I en plena crisi d'habitatge, aquest matí ha programat el desnonament d'en Jordi. Ell és un home amb un 87%, disculpeu, de discapacitat. I això és a Mataró. Ell viu a Mataró amb la seva germana, porta 11 anys allà. Tornem amb tu, Ferran Dalmau.
13: Segons el Sindicat d'Habitatge Socialista, un gran tenidor vol desnonar en Jordi amb 87% de discapacitat i la seva família. Des de les 7 del matí hi ha una crida a aturar el desnonament per al qual s'espera un gran dispositiu policial. La família porta 11 anys vivint de lloguer al barri mataroní de Cerdanyola. Ara el propietari, una empresa anomenada Investmar SL, els vol fer fora de casa. En Jordi pateix una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental. Fa un any es va intentar suïcidar, segons explica el sindicat. Al pis també hi viu la seva germana Alicia, mare soltera amb 3 fills que cobra un sou mínim de 1.000 euros. Els serveis socials tenen coneixement del cas i la família assegura que ha demanat mesa d'emergència, però no ha obtingut resposta. Li ofereixen 3 nits d'hostal per tota la família.
1: Nosaltres hem parlat fa una estona amb els responsables del sindicat de llogateres que els acompanyen. Diu que intentaran que avui s'anul·li per veure si així d'aquesta manera es poden acollir al nou decret que surti avui del Consell de Ministres.
14: Nosaltres estem aquí intentar fer pressió perquè, com tots sabem, està sent un moment molt tens a nivell d'habitatge, venim de moltes mobilitzacions, aquí la situació a Mataró també està molt tensa, som barris especialment colpejats per la crisi de l'habitatge i doncs, no podem permetre un altre desnonament més.
1: Clar, ens ho deia el Ferran, eh? El Jordi pateix problemes de salut mental, fa un any es va intentar suïcidar per la seva situació, doncs atenció amb aquestes dades a les quals hem tingut accés a Ser Catalunya, a Barcelona, cada 3 dies hi ha persones amb idees suïcides davant del risc de ser desnonades de casa seva. Oriol Soler.
15: L'Ajuntament va activar aquest protocol de prevenció del suïcidi en 124 casos dels 3.000 que va atendre la Unitat Municipal de Mediació de Desnonaments el 2025, en un 4% dels casos. L'any anterior va haver-hi 107 conductes de risc de suïcidi, autolesions o idees de treure's la vida abans d'un desallotjament forçat. Són dades que ha avançat Nació, a les quals ha tingut accés CERC Catalunya. Aquesta unitat antidesnonaments ha rebut els últims anys formació específica sobre els riscos d'autolesió i també s'ha contractat especialistes en aquestes situacions. Aquests professionals deriven les persones afectades als recursos més adequats a cada cas i comuniquen la informació als jutjats per tal que tinguin el màxim context possible sobre cada situació.
1: Estem en disposició en un moment de marxar cap a la compareixença de Protecció Civil que teníem en directe des de les 8 del matí. El nostre company Martí Oliver era allà seguint el que deien els responsables, les autoritats. Ara mateix us ho actualitzem, però abans hem de passar pel Congrés. Per explicar-vos que els lletrats estan avalant sancionar la diputada del Partit Popular que va ensenyar un pot de gas pebre. Va passar, ho sabeu, la setmana passada allà al Congrés.
16: Sí, veuen motius per obrir un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez. La decisió correspon per això ara a la mesa del Congrés, que ho abordarà avui. Segons l'informe jurídic, el gas pebre, encara que pugui utilitzar-se com a element d'autodefensa, té la consideració legal d'arma.
1: I, clar, sabeu que ella va treure aquest gas pebre en el moment en què parlava de la crisi a Ceuta. Ella deia que aquest gas pebre és el que han de fer servir els ciutadans que viuen allà per defensar-se. Doncs bé, tot el contrari del que hem conegut fa unes hores, diversos migrants han denunciat l'agressió d'uns militars justament amb gas pebre. Diuen que els haurien ruixat amb gas pebre mentre dormien en una saleta de comptadors d'un edifici. Entre els migrants hi ha tres menors i els veïns van ser testimonis de tot això que va passar i que denuncien, perquè veieu com són les coses. I ja que érem al Congrés aquesta tarda, el Partit Socialista porta a debat la proposta per reduir la taxa màxima d'alcohol al volant.
16: La proposta planteja passar del 0,25 a 0,1 mil·ligrams per litre en aire expirat i en sang seria passar de 0,5 a 0,3 grams per litre. Avui no s'aprova definitivament aquesta nova taxa, sinó que si passa, s'acceptarà per tramitar. Si tira endavant, començarà aquesta tramitació parlamentària. El PSOE ja ho va intentar el mes de març, però va decaure amb els vots contraris del PP, Vox, UPN i Esquerra.
1: Sabeu que us hem dit que avui hi ha Consell de Ministres, sobretot el gran focus és en el decret d'habitatge, però no només. Avui s'ha d'ampliar l'escut anticrisi perquè, clar, estem a finals de setembre, això vol dir que demà decauen les mesures que s'havien posat per intentar pal·liar els efectes de la pujada del preu de l'energia i això obliga el govern a moure fitxa per evitar un nou impacte a les butxaques. Per això s'estendran aquests ajuts als combustibles.
16: Estava previst anar retirant les rebaixes fiscals vigents ara mateix, però els combustibles són cada cop més cars, especialment el dièsel, i s'allargaran les ajudes. El que no s'ha concretat és com es farà.
1: El president del Tribunal Constitucional considera que el Tribunal Suprem es va equivocar quan va rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés i demana que se'ls imposi immediatament.
16: Així ho defensa el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, en la ponència del recurs de Dolors Bassa, que el ple estudiarà el proper 6 d'octubre. Aquesta ponència, el Constitucional l'estudiarà juntament amb la de Jordi Turull i marcarà el criteri per la resta de causes pendents, com la de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras. El Suprem es va negar a aplicar l'amnistia als líders del procés perquè considera que haurien d'haver pagat el referèndum de la seva butxaca i d'una manera indirecta es van enriquir il·lícitament.
1: Encara als tribunals hi ha novetats en el cas Andic, ara les explicarem, però el Suprem dona la raó a Open Arms.
16: I tomba una normativa que posava traves al rescat al mar des del 2019. El que ve a dir és que anul·la que els vaixells de salvament hagin de demanar permís a tercers països per poder rescatar alta mar.
1: A partir de les 9, aquí a l'estudi, l'Òscar Camps en directe. Ara us parlem del que ha dit Protecció Civil. Seguint la compareixença, seguint la roda de premsa, hi havia el nostre company Martí Oliver. Martí, què tal?
17: Hola, Marina, com esteu?
1: Com ha anat? Què han dit? Què han actualitzat?
17: Mira, bones notícies perquè Protecció Civil sí que ha reiterat la consigna de prudència, però de moment no han registrat incidents destacats. Sí que han rebut una setantena de trucades al 112, algunes vinculades amb la pluja, però aquestes no han necessitat de generar expedients per fer actuacions destacades. Per tant, bones notícies en aquest sentit. Sí que mantenen que la previsió de més risc és entre avui a les 8 del matí fins a les 2 del migdia. Recordem que una tretzena de comarques van rebre un SAL ahir a les 10 de la nit, com com a precaució. De moment la idea és no repetir-ho aquest matí, no cal, tot i que s'actualitzarà si es veu que el risc canvia. I a les pluges, que de moment la pluja està caient molt repartida al territori, en Carbó ens ho explicava, doncs aquesta previsió de les 8 a les 2 de més risc, però això sí, cal tenir prudència fins ben entrat al vespre, a la matinada, que és quan s'acaba aquesta alerta de l'Inuncat. El Meteocat, recordem que té el nivell de risc de 5 en un nivell de sobre 6, i ara mateix doncs el missatge és de prudència, de si es veu que s'ha de sortir a l'exterior i que comença a ploure, doncs posposar-ho si es pot fer per evitar, doncs això, no? Acostar-nos a rieres o acostar-nos a llocs perillosos en el moment en què puguin caure la pluja, sobretot si aquesta pluja doncs es concentra, es queda estàtica i comença a descarregar amb força molts litres per metre quadrat en poca estona, com pot passar en aquests episodis.
1: I a més ara que és hora punta, que és moment d'anar a la feina, de portar els nens al col·le, en fi, i sense oblidar el que va passar fa un parell de setmanes, que vam haver de lamentar una persona morta, un home a qui va arrossegar la força d'una riera a Olivella, això és el Garraf. Martí, gràcies.
17: Fins ara.
1: I us deia que tenim novetats en el cas Andic. La defensa del fill acusat de matar el pare, el Jonathan, s'escudarà en el notari de la família, en l'advocat Miquel Roca, per desmuntar el suposat mòbil econòmic en el crim. Els advocats del fill han citat com a testimonis una sèrie de treballadors per demostrar que l'herència no estava en joc i que, per tant, el Jonathan no tenia motius per matar el seu pare en aquella excursió a Montserrat. Andrea Villòria.
18: Exacte, el primer testimoni que proposa la defensa és el notari d'Isaac Andic, amb qui cada any actualitzava el testament. Volen que desmenteixi el rumor que Isaac Andic es plantejava desheredar el seu fill. També han citat dos responsables del Family Office que controlaven el patrimoni de la família perquè puguin acreditar que el magnat es reunia amb els seus fills en sessions per concretar el rol de cadascú en els negocis i el futur de la fortuna. El nom més conegut, però, és l'advocat Miquel Roca, que va assessorar Isaac Andic en la creació d'una fundació filantròpica. La defensa espera que serveixi per aclarir que els canvis al testament no afectaven a les expectatives econòmiques dels fills.
1: I escolta, Andrea, que els Mossos han detingut un menor de 14 anys que havia amenaçat en matar companys de classe a través de les xarxes socials. Segons ha avançat el periòdico, és un adolescent amb problemes de salut mental que està ara en mans de la fiscalia.
18: La menor, alumna d'un centre d'educació especial, va publicar ahir missatges a Instagram, el seu i el de l'escola, on deia que planejava matar a ganivetades tothom amb qui es creués, menys els nens petits. Els pares que van veure aquella publicació de seguida van avisar els Mossos d'Esquadra, que van detenir la nena ahir a 4:45 de la tarda per un delicte d'amenaces. Segons fonts policials, avui s'ha augmentat i reforçat la presència policial a l'escola i també han parlat amb els membres del claustre. De moment, la menor està en mans de la fiscalia a l'espera de passar a disposició judicial.
1: I si sou d'aquells enamorats de la Rambla, de passejar-hi, home, porteu uns quants mesos de pega, perquè ja sabeu que estan en obres, sobretot ho estan patint també els comerciants d'allà, les botigues de souvenirs també, i els guiris que s'hi passegen, segurament també. Però vaja, que a partir d'avui canvi. A partir d'avui es reobre la circulació en sentit mar després de 2 anys tallada.
8: Ja es podrà fer ús del costat Raval de la Rambla. L'obertura del sentit descendent permetrà obrir el carrer dels Tallers i restablir els sentits de circulació dels carrers de Xuclà i també del carrer Bonsuccés.
1: Doncs mira, des de la Rambla obrim una finestra al món. Brussel·les proposa un protocol d'emergència contra la guerra híbrida.
11: La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha fet una proposta de protocol per a aquells casos que se situen per sota del llindar de l'agressió armada i poden donar una resposta conjunta i ferma a Rússia des d'Europa. Diu Kallas que, segons les dades d'intel·ligència, Rússia està planejant més actes de sabotatge amb l'objectiu de dividir la societat europea i intimidar-la, per tal que no ajudem a Ucraïna.
1: De moment, el que ha fet Rússia és bombardejar el centre de la capital d'Ucraïna a plena llum del dia.
11: S'hi va atacar el principal centre de recerca del país i va matar almenys una dona. Els russos també van llançar artefactes contra un centre mèdic de Kiev.
1: I a les acaballes del seu mandat, el president de França, Emmanuel Macron, comença avui la seva primera visita d'estat a Espanya.
11: Macron es reunirà amb els reis, també amb el president Pedro Sánchez. L'objectiu és aprofundir en la relació bilateral entre els dos països. De fet, la visita arriba poc després que el Tribunal Constitucional hagi avalat el Tractat d'Amistat i Cooperació entre Espanya i França, que s'havia retardat en la seva tramitació perquè el PP i Vox dubtaven de la seva constitucionalitat.
1: I si mirem a l'espai... 3, 2, 1... S'ha enlairat la nau més gran de la història. Elon Musk ja pot fer competència.
11: Efectivament, es tracta de l'Starship que ha aconseguit fer el seu primer vol orbital. Fa la nau 52 metres d'alçada i 9 de diàmetre.
1: I saps quant fa, també, que m'ho he mirat, quant fa de metres quadrats?
11: No, això no ho
1: tinc. 63,6 per planta.
11: Doncs,
1: a prop d'anar cap a l'àtic d'Ayuso, no? Em refereixo a 63,6 metres quadrats i els agradaria molt poder viure en un pis d'aquestes dimensions.
11: Efectivament, la voluntat del seu promotor Elon Musk era en un primer moment enviar una flota de naus a Mart. Finalment s'ha conformat en posar en òrbita aquesta nau que aspirava a donar 6 voltes a la Terra durant 10 hores. Finalment ha acabat abans d'hora per una errada en un motor. En tot cas, va tornar a la Terra en un dels punts previstos, al Pacífic, i va demostrar 3 anys i mig després de començar els assajos, la seva utilitat pràctica, ja era hora, desplegant 26 satèl·lits.
1: I OpenAI ha ajornat el llançament del seu nou model d'intel·ligència artificial.
11: A priori estava previst per als pròxims dies, però per problemes de seguretat, la fase de proves s'ajorna. Segons el Wall Street Journal, ha mostrat més nivells d'engany dels previstos i avançava tasques sense demanar permís a l'usuari.
1: I en cultura? Ho tenim tot. Joan Dausà anuncia 6 concerts de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona.
16: Que podríem dir que ja està fent tradició, això de tocar per aquestes dates. Els concerts tindran lloc els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui, a les 8 del vespre. Serà de manera online, seran concerts a veu i a piano, com en els seus inicis, i en Dausà el que farà és repassar el seu cançoner més popular.
1: Això de passar per Nadal. De moment el que ja ha passat és que s'està fent Aïda al Liceu. Mm-hmm. Ahir hi havia funció i mentre el públic gaudia de l'espectacle va passar això.
16: Clar, una mica emprenyador és, la veritat.
1: Sí, clar, però escolta'm, causa però major.
16: Passa aquestes coses, la veritat, és una alerta que evidentment doncs, alertava d'aquestes fortes pluges, però bé, no són pocs els usuaris que ha mostrat el seu descontentament en un dels llocs, de fet, ha estat les xarxes. L'alerta per possibles pluges va interrompre, com deies, aquest moment àlgid de l'obra. Fins i tot la cantant principal, es veu, i el tenor estaven desconcertats.
1: És que no em puc estar de llegir-vos el tuit que ha fet Josep Cuní en relació a això. L'alerta als mòbils per les possibles pluges de demà i Roma al Liceu en el moment àlgid d'Aïda. Interrompuda la representació, Anna Netrebko se suma al desconcert, anima l'espectacle del públic ballant amb l'artilugi i acaba asseguda a l'escenari. El tenor, estàtic.
16: Ens ha fet la fotografia, ens ha explicat molt bé quina va ser l'escena.
1: Va més cosa, ara ens anem una mica més lluny. Un batmòbil de l'època de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions de dòlars.
16: Això serà el novembre vinent a Los Angeles, podeu anar buscant vols, sortirà a subhasta aquest batmòbil principal.
1: Ah, si ha de ser presencial, és presencial la subhasta, ara que tot és online?
16: Crec que aquesta sí, perquè pensa que aquí, clar, es juguen coses importants com un batmòbil, que ja has de ser, suposo. Això és en el rodatge, és el cotxe que es va fer servir en el rodatge de la pel·lícula del 92, una pel·lícula dirigida per Tim Burton, protagonitzada per Michael Keaton. Ara aquesta peça icònica, només apta per col·leccionistes, surt a partir d'aquests 7 milions de dòlars. L'últim batmòbil, com a dada que us dono, que es va subhastar, va ser l'original de George Barris a la sèrie de la visió l'any 66, que en aquest cas aquell batmòbil es va vendre per 4,6 milions de dòlars. Era l'any 2013.
1: Icònic, que dirien ara els joves.
16: Sí.
1: Una nena prodigi britànica d'11 anys es converteix en la gran mestra més jove de la història dels escacs.
16: Es diu Bodana Sivanandan. Té 11 anys, és veïna del nord-oest de Londres i ha aconseguit la tercera i última norma d'una actuació certificada. Es veu del nivell exigit per obtenir el títol. Això ho ha fet representant Anglaterra en aquesta 46a Olimpíada dels escacs que ha tingut lloc a l'Uzbekistan.
1: Doncs per la via dels escacs, temps pels esports. Espanya juga avui la segona jornada de la Nations League, Arnau.
19: A 8:45 de la nit, el Sánchez-Pizjuán contra la Croàcia de Modric i de Livakovic.
20: Pues para nosotros es un orgullo ver a la gente a nuestro país volcado con la selección, donde vamos nos reciben de una manera increíble y que la gente ahora vive la selección de nuevo con una emoción excepcional.
19: Les dues seleccions estan empatades a 3 punts després de guanyar els respectius partits de la primera jornada. De La Fuente també va parlar sobre la baixa d'Eric García.
20: Que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido o el cuarto, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club.
19: Que si hagués estat en una fase final d'un torneig, doncs s'hagués quedat.
1: I s'han tancat les votacions per la pilotadora. Sí. Això va passar ahir, ho vam explicar. N'ha parlat Fabián.
19: No va voler fer autocampanya.
21: Lo he dicho ya varias veces, ¿no? Que no se trata de hacer campaña, sino que se trata de reconocer tu trabajo, ¿no? Al final, a todos nos gusta que seamos reconocidos por nuestro trabajo. La verdad que he tenido un grandísimo año.
19: Grandíssim any perquè ha guanyat la Lliga Francesa, la Champions, amb el Paris Saint-Germain, entre altres títols, i el Mundial, per exemple. Per títols, opcions, n'hauria de tenir.
1: Cita rellevant a l'agenda, la que hi haurà el 25 de novembre entre el Barça i Florentino Pérez, un acte de conciliació.
19: Un dimecres a les 9:40 del matí davant un lletrat a l'administració de justícia en un acte impulsat per l'aleshores president en funcions Rafa Justes. Si Florentino no es retracta de les seves paraules durant la campanya, el Barça es querellaria per un delicte de calúmnies. El president del Madrid, recordem-ho, va assegurar que el Barça li havia robat 7 lligues amb el cas Negreira.
1: I en bàsquet hi ha retrobament del Barça amb el seu exentrenador, Xavi Pascual.
19: I de ser Kulitz amb el Dubai i amb la seva exafició. Es van intercanviar les banquetes aquest estiu.
2: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació.
19: La prèvia de Xavi Pascual, segona jornada d'Eurolliga, serà a les 6 de la tarda a Dubai, avui també a les 7, Efes Real Madrid.
1: I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.
19: Va, Marina, no et preguntaré quina talla de roba fa servir, perquè aquestes preguntes no es fan. No,
1: no passa res. Sí. Escolta'm, cada vegada jo crec que n'hauríem de perdre les vergonyes.
19: Sí, no, també és veritat. No? Però t'anava preguntant, t'ha passat mai que, per exemple, alguna botiga sigui, per exemple, la M i en una altra la L?
1: Això t'anava a dir, que és difícil de contestar perquè depèn del lloc on compris.
19: Ah, aquí estem. Aquí estem, doncs, precisament d'això et vinc a parlar, perquè un estudi de l'OCU, realitzat amb l'Institut de Biomecànica de València, mostra que una mateixa talla de roba, per exemple, una L, pot tenir dimensions molt diferents segons la marca, amb diferències de fins a un 25%. S'han analitzat peces de 13 marques. No, tampoc no les direm totes ara. En els texans,
1: vaja, les més conegudes.
19: Les més conegudes, sí. En els texans de dona, talla L, l'amplada dels malucs pot variar més d'11 centímetres. Imagina't. I en les samarretes bàsiques la diferència arriba aproximadament als 12 centímetres. En les camises d'home varia les espatlles uns 14 centímetres. I en els texans d'home la diferència és una mica menor perquè només varia uns 4 centímetres i mig. La principal causa és que no existeix una norma global de tallatge. Cada fabricant pot utilitzar patrons i criteris diferents encara que les peces portin la mateixa lletra o número a l'etiqueta. I a més això provoca, doncs, un impacte ambiental perquè normalment ara comprem per internet, ens equivoquem més a l'hora de les talles perquè no ens ho provem, hi ha més devolucions i, per tant, més transport i embalatge. Un 9% de les peces retornades s'arriba a destruir sense haver fins i tot estat utilitzades.
1: És que hi ha una pila de gent que compra allò de ja m'ho provaré i si no ho torno.
19: I si no ho torno, i correcte.
1: Això té un impacte. Al final, també, ja ho deia el Capitán Siam, no? Els petits canvis són poderosos. Tots, cadascú de nosaltres pot fer alguna petita cosa per intentar que el planeta no se'ns en vagi a la merda. Tian Riba,
3: bon
1: periodista,
3: dia.
1: Gemma... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gemma Martínez, directora del periódico, ¿cómo estás?
22: Molt bé, molt bon dia. Divertir-me molt en totes les coses que esteu parlant, des de les talles fins al Liceu i tot.
1: Al Liceu? Sí. És que m'ha fet gràcia perquè hi havia vària gent que es queixava d'això. Vist el Barrat de Déu, que també hi era per allà i que també li va emprenyar una mica, però vaja, coses que passen.
3: Cap a què has de fer?
1: Coses del directe.
3: A la gent que no, a la gent que està al Liceu veient òpera, que soni en silenci, o sigui, que només aparegui la pantalla, és com una mica difícil.
1: No, home, no. No. Coses del directe, a la ràdio sabem bé, això.
3: I una cosa, si som incapaços de posar-nos d'acord amb les talles de les robes, com ens hem de posar d'acord amb un decret de l'habitatge?
1: Al final, torna a ser la sempre, eh? El mercat fent el seu camí sense que la política pugui regular, no? Ara en parlarem d'això, va. Dos minuts i obrim la taula d'anàlisi.
23: Ser Catalunya-Barcelona. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
24: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
25: ¡Qué calor!
24: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
26: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
27: Ortopedia Premium es molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat.
0: La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, scooters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
4: Intel·ligència artificial. Ciberseguretat. Els reptes de la societat digital són grans i no poden deixar ningú enrere.
5: Dimarts 6 d'octubre obrim el balcó des de l'Hospitalet per conèixer una iniciativa que busca eliminar la bretxa digital.
4: El balcó, amb Anna Puigvoltes des de la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat.
6: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'app i web de la 7.
7: Amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Un parell de minuts i seran 3:15.
25: Por mi nombre llámame. Abre, entra y quédate. Esta es mi casa, esta.
27: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
28: El que sí que demostra governs que arrosseguen els peus constantment i que després tenen pressa i volen córrer quan tenen el problema davant seu.
29: Somos partidarios de una regulación corta y contundente en el doble sentido. Parar los pies a los fondos buitres y que no sucedan cosas como las que han sucedido tienen nuestro voto y medidas de estímulo fiscal.
14: Que aquest decret té pinta que serà una farsa, que tindrà mesures molt, molt, molt de mínims i que ja veurem si realment pot allargar molt aquesta situació.
30: Hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
25: Esta es mi casa, esta es mi.
9: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
1: L'anàlisi, òbviament, centrat en aquest decret d'habitatge, però abans recordar-vos que hi ha fortes pluges previstes per tot el matí, que hi ha diversos punts on ja plou amb intensitat, per exemple, a Vilafranca, a Igualada, i que, sobretot, si heu d'agafar el cotxe, tingueu en compte que s'ha de moderar la velocitat, a l'AP7, per exemple, altres vies com la C15, així ho indiquen des del Servei Català de Trànsit, que els trens de Rodalies, molts d'ells circulen més lents del que és habitual precisament per precaució, perquè les condicions meteorològiques no ocasionin cap ensurt, i que s'han suspès trens d'alta velocitat abans, Euromets, entre les 9 i les 11 del matí per evitar problemes. Això és el que sabem fins ara, i vaja, que no s'ha suspès l'activitat essencial, però que el que demanen des de Protecció Civil és que tothom tingui cura a l'hora de moure's per la ciutat, pel poble, per on sigui, amb el record aquest a la retina del mort que vam tenir ara fa un parell de setmanes arrossegat per una riera al Garraf. Justament nosaltres vam parlar amb l'alcaldessa fa uns quants dies quan va passar tot, i ens deies que normalment per aquí no baixa gairebé aigua. Doncs això pot passar perquè les coses van com van, i ens ho deia el Carbó, l'escalfament de l'aigua del mar també provoca que estiguem en aquesta situació. Esperem que les inclemències meteorològiques, aquesta grisor del dia, no sigui metàfora, no sigui preludi del que ha de passar en política. A 9:45 del matí, per tant, d'aquí a 45 minuts comença el Consell de Ministres. Allà Pedro Sánchez vol portar sí o sí el decret Mari Carmen. Tian, Gemma, el vol portar, però de moment no té cap garantia de res. De fet, aquesta hora d'ahir semblava tot més lligat que no pas a mesura que han anat avançant les hores.
31: No, la veritat és que nosaltres ho estem escrivint ara mateix, sembla que estan en una cruïlla, Sánchez per una part amb Junts i el PNB, que sembla que moltes vegades el PNB no el posem tant amb aquesta equació, i evidentment per la part de l'esquerra, no? Doncs jo crec que és un decret de mínim el que s'està intentant negociar, però no és fàcil, perquè a més s'està, com bé ho heu explicat, s'està instrumentalitzant aquest cas, i amb la mobilització massiva que està havent, ningú vol cedir i quedar com ni el que cedeix a la dreta ni el que cedeix a l'esquerra, i això veritablement fa l'acord molt complicat, com ja va ser tot aquest procés, tot aquest decret que el govern ja porta intentant aprovar-lo des de l'estiu, no? Uh-huh. Sembla que evidentment el cas Mari Carmen és una oportunitat política que els ha tornat a posar a tots davant del mirall i davant de les seves posicions, però jo crec que està ben molt, molt allunyades. Abans de l'estiu, ara sembla que per oportunisme està més prop, però com heu reflectit en els talls que acabeu de posar, les diferències entre junts, que es podia reconèixer qui era cadascun, són prou grans. Entonces, sembla que costa que avui aproven una cosa que si vaig més enllà d'un acord de mínims, no?
1: Clar, però al final és que aquesta és la constatació del que tenim al Congrés ara mateix, és que ho dèiem ahir, no hi ha una majoria d'esquerres al Congrés.
3: No, és que no hi ha sigut mai, en realitat, no? Perquè han depès dels vots de Junts i del PNB. O sigui,
1: per això et dic que durant tota aquesta legislatura no ha existit aquesta majoria d'esquerres.
3: Jo sobre el que passa avui, o sigui, tant de bo s'acabi aprovant un decret que sigui bo pel comú dels ciutadans... Però, dit això, crec que les coses no es fan negociant de matinada. El periòdico no hauria d'estar ara amb els seus redactors escrivint l'última hora a les 9 del matí, que és una cosa inèdita en el món dels diaris. Ara ja sé que funcioneu d'una manera diferent perquè són digitals, eh? Però, hòstia, però aquest corre-corre, aquest saber que hi ha unes eleccions a la vista, aquest pensar que tots els partits es mouen també molt per electoralisme. Quan fa anys, no em facis dir des d'aquí moment, però fa molts anys, que el principal problema d'aquest país és l'habitatge, que hagin sigut incapaços de seure's, de fer un pacte d'estat, la dreta, l'esquerra, els constructors, els propietaris, els llogaters, en fi, totes les parts implicades en el tema de l'habitatge, i que ara es posin a córrer tots i que sembli que el futur del govern de Pedro Sánchez depengui del que s'aprovi avui en el Consell de Ministres, que sembli que Pedro Sánchez hagi de caure fins i tot més al final per la pressió de sumar que per tota la pressió que porta acumulant des de fa 2 anys per part de la dreta, per part del poder judicial, no ho sé, o sigui, haver convertit el cas Mari Carmen amb tot això, em sembla que comença a ser un error bastant gran.
1: Clar, aquí també hi ha una cosa, i és que el paquet de mesures que Junts li entrega a Pedro Sánchez li lliuren abans que esclati el cas Mari Carmen. Li donen el 3 de setembre. Vull dir que això ja fa temps que s'arrossega, que és ara que efectivament es comencen a posar les piles, perquè acaba passant que sempre acaba existint un cas que es mediatitza, que salta a la palestra i que acaba sent el detonant. Al final, avui el que tenim sobre el cas Mari Carmen també és que hi ha un acord i que ella podrà acabar tornant a casa pagant més o menys els 500 euros que ja pagava quan la van fer fora. Per tant, sí que hi havia pista per recórrer. Em quedo amb una cosa que tu has dit. Diu, tant de bo hi hagi un acord que pugui satisfer el comú dels mortals, no?
3: Bueno, la majoria sí, mortals. Sí, però, al principi la política ha de treballar pel bé comú.
1: Clar, però bé comú. Quin bé comú hi ha quan uns estan parlant de petits propietaris que se senten atacats al final el petit propietari se sent atacat amb aquest decret d'habitatge i el petit propietari és una bossa important de votants també a Catalunya, ja no de votants, és a dir, si ho passem només al xip electoral o preelectoral en el que estem, però és veritat que la realitat, sobretot a Catalunya, també és la del petit propietari. Òbviament també i molt la de la gent que no pot permetre's pagar-se un lloguer o comprar-se un pis, encara menys si no és amb l'ajuda dels estalvis dels seus familiars. Per tant, com es fa un decret que pugui satisfer la majoria de ciutadans?
3: El que vull dir és que, malgrat aquesta pressa i aquest negociar a contrarrellotge i de matinada, al final a Pedro Sánchez li interessa avui aprovar un decret sobre l'habitatge. Molt bé. Escolta, encara que sigui de pressa i corrent, com que crec que és important el bé comú, espero que el que aprovin...
1: Tingui
3: una utilitat.
1: Això ho entenc, ara, però què vol dir bé comú?
3: Clar, el bé comú, doncs, jo crec que hauria de ser un equilibri entre aquestes parts que jo deia que haurien de formar part d'un pacte d'estat, que són els llogaters, i són els propietaris, i són els constructors, i és tota la gent implicada. Bàsicament, el bé comú seria que l'habitatge acabi tornant a tenir un preu d'acord amb els ingressos de la gent. Però com que això no és una cosa que se solucionarà avui, per això et dic que no sé què acabarà sortint, però que a la llarga aquest pacte d'estat que s'hauria de fer hauria de tendir cap aquí, però que hauria de ser un pacte d'estat. Ara, si el que s'aprova avui ho tirem a la paperera, doncs no, tampoc crec que s'hagi de tirar a la paperera. Mirem aviam què és el que s'ha aprovat i d'aquí un temps tant de bo hi pugui haver aquest pacte, perquè pacte que veig absolutament impossible, perquè ara quan sí que, en fi, és que en aquest país ara mateix, tal com està la política detencionada, hi hagi qui governi i qui estigui a l'oposició, és com bastant impossible pensar que hi pugui haver pactes d'estat en determinats temes, que on hi haurien de ser, un d'ells és l'habitatge i l'altre, per exemple, que també n'hem parlat molt aquí, seria el de l'educació. Però és com bastant difícil.
1: De fet, tenim el Partit Popular absolutament de perfil en tot això. Gemma.
31: Que diria paraula per paraula, o sigui, és un pacte d'estat i el que necessitem, que és el ben comú, ho ha explicat i repeteixo, però és molt important, és aconseguir que l'habitatge, n'hi hagi més habitatge a preu que la gent pugui pagar. O sigui, si això és molt simple, evidentment, també com ha dit ell, això no es aconseguirà en una sola legislatura. Per això cal un pacte que també sembla una utopia, però l'hem de defensar, perquè és una cosa que afecta a tothom, i mentrestant, aquest pacte, si ben possible, s'ha de trobar algun acord de mínims que pugui ser acceptat per tothom, i que contribueixi a lo que acabem d'explicar, que és lo més important, perquè les coses que s'estan parlant de que van al decret, que si ves el lloguer fins al 2028 no es podrà prorrogar, bueno, els fondos voltors, vull dir, té molts dubtes que primer no estan clars ni siquiera en els papers que es van filtrar ahir. Què és un fons voltor? No ho expliquen. És un gran tenedor, 5, 10 vivendes, és la compra especulativa. Vull dir, estan fent paraules i molt poca concreció. Nosaltres també ahir vam analitzar les propostes, per exemple, de Sumar. El que planteja Sumar és inviable, primerament, o sigui, un decret no pot fer les coses que Sumar vol que apareguin en el decret, i tampoc tenen l'Estat els fons per tots els vulnerables assumir, o sigui, que estan proposant coses que saben que són inviables, o sigui, que jo crec que tindríem que trobar ara, que també ho ha dit molt bé el Tian, un punt d'equilibri entre, evidentment, protegir els vulnerables més extrems, perquè tampoc pot fer d'una excepció una cosa en general, jo ho penso així, però també, com deies tu molt bé, el respectar al propietari, al petit propietari, o sigui, qui és? Qui té, tu ho has dit molt bé, som un país de propietaris de vivenda, i alhora també hi ha molta gent que vol llogar. Si no aconseguim algun tipus d'apropament, els propietaris petits, com ja està passant en molts llocs d'Espanya, treuen el pis del lloguer. Aconseguir un lloguer que puguis pagar és molt, molt més complicat.
1: No és que només que el treguin, sinó que hi ha casos, i en conec bé un de particular que tinc a prop, on el càsting per intentar poder aconseguir un pis descarta moltes persones en vaja, per exemple, una mare amb dues criatures que està separada, no?
31: Sí, a mi m'explicava, però també m'explicava un cas, una promotora el divendres, que estava en unes jornades, una en concret, que per un anunci de lloguer pot rebre 1.000 sol·licituds de gent interessada, i n'acaba fent una primera tongada de 20 per selecció, és com el càsting que acabes de dir. Entonces, això, el que hem d'analitzar és tot el que s'està parlant contribuirà veritablement a que augmenti la lloguer. O sigui, sembla que no, perquè és molt difícil.
1: Segurament no és només cosa d'un reial decret llei que s'aprovi ara, com deia correcuita al Tian. Tu parlaves de la diferència de preus, d'aquest gran decalatge entre els salaris i el que costa un pis en els últims 10 anys.
3: Els
1: pisos
3: han pujat
1: un 80% i el sou de la gent un 25%. Per tant, el decalatge és evident. Tian.
3: No, deia que això, que aquesta és la mare dels ous, i que després, que jo també, quan insisteixo amb el fet de que, escolta, el que s'acabi provant avui, tant de bo, diguem-ne, que serveixi, és perquè a vegades, quan legisles amb l'estómac i amb pressa, pots no tenir en compte conseqüències indesitjades, com ara la que està apuntant la Gemma, que és que potser tu acabes aprovant una cosa que et sembla que d'entrada pot ser efectista fins i tot, però que després pot acabar tenint la conseqüència de que en realitat acabi havent-hi menys pisos al mercat, i si hi ha menys pisos al mercat de lloguer, acaba pujant el preu una altra vegada. Aleshores, per això et dic que em sembla que l'espectacle és una miqueta, que no sé quina paraula fer servir, perquè tampoc vull exagerar, però no és molt edificant intentar solucionar un tema de pressa i corrent, de veritat. O sigui, crec que és el tema més greu que té aquest país i que es necessita calma. Ara, calma no vol dir tampoc que ara ja està, ara passin el dia d'avui a veure com el supera Pedro Sánchez i després no se'n torni a parlar mai més. Aquest és el tema també, que després quan tenen temps tampoc s'hi posen.
1: Recordo una cosa que vas dir tu la setmana passada justament abans de marxar, vas dir Junts ha de decidir si vol ser la nova Convergència, una cosa
3: sí,
1: així.
3: Sí.
1: Com llegeixes també el moviment de Junts en matèria d'habitatge de les últimes setmanes? És veritat que aquesta vegada han intentat ells prendre la iniciativa per no quedar com els assenyalats,
3: és que Junts
1: no?
3: per Catalunya li va passar una cosa amb el cas Mari Carmen, que és que van acabar ells com els assenyalats.
1: Exacte.
3: I aleshores crec que, com que cap partit polític li interessa quedar com els assenyalats, perquè no els hi diguin per culpa vostra, hi ha una senyora que té 87 anys que ha hagut de marxar de casa, doncs aleshores ells també es posen les piles. I, però insisteixo, també és per un tema electoral. Ja sé que tots els partits es mouen pel poder i per les eleccions, falti un mes, dos mesos o quatre anys, és igual. Però que fa uns mesos Junts digués que trencava les relacions amb el PSOE i que, en fi, no sé com ha acabat la cosa, diguem-ne, però molt bé no s'han portat, no ha acabat caient Pedro Sánchez, però que ara tornin a estar una altra vegada negociant, jo crec que també és perquè no volen quedar com assenyalats.
1: Mm-hmm. I després, pel càlcul electoral, el que també tenim, Gemma, és una vicepresidenta del govern animant a les manifestacions contra el govern. És a dir, Junts segurament ha de decidir si vol ser la nova Convergència, però Sumar ha de decidir si vol tornar a ser Podemos.
31: Sí, sí, ho has explicat exactament. O sigui, això em sembla una falta de respecte i de professionalitat. Si està en el govern, està del govern. O sigui, no pots estar quan convé al carrer fora i dintre. Si tu animes a la gent a mobilitzar-te en contra del govern d'Espanya, com ella va dir, tu has de sortir al govern d'Espanya. És un tema de ser conseqüents amb les paraules i amb els... O sigui, que jo crec que això encara els ha desacreditat molt.
1: I creieu que pot acabar passant, això? Perquè recordo que aquí va passar la inversa, que a Collboni va sortir del govern de Colau, el PSC va sortir del govern dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona. Creieu que es pot arribar a donar el cas per aquest càlcul electoral veient com estan les coses, que Sumar acabi marxant del govern de Pedro Sánchez?
31: Bueno, com poder passar, ja va haver un plan, el plan que van dir que passaria avui, si no, ja va passar un altre plan del Consell de Ministres i el govern segueix amb es pot continuar. Que ells se ho plantegin, jo crec que no ho deixarà Pedro Sánchez, què passa? Perquè igual que està explicant que Junts no vol quedar com Dialtian, com el que no fa res per evitar que es faci fora a una dona gran, que fins el papa ha dit que com pot fer fora a una de la seva casa una dona gran, doncs Pedro Sánchez té a l'esquerra un moviment en ebullició que tampoc deixarà que li prenguin la mobilització social de la vivenda. Mm. Doncs jo crec que això no passarà perquè... ja intentarà Pedro Sánchez que no marxin.
1: Ara, de seguida, conversem amb el Gerardo Pisarello dels Comuns, de Sumar. Però abans, actualitzem una mica com tenim el panorama pel que fa als aiguats. Tinc a la taula el Martí Oliver. Què tal? Bon dia.
2: Com esteu, Marina?
1: Que vens de la compareixença de Protecció Civil, justament. Ara et demano per l'actualització, però abans, sobre aquesta anul·lació dels trens, dèiem, no circula a l'alta velocitat, no circulen els Euromet, perquè hi ha hagut una ordre per, entre les 9 i les 11, interrompre aquesta circulació. Doncs bé, el que ens diuen és que aquesta ha estat una decisió, ens diuen des del govern, unilateral de Renfe. Cadif no ha donat l'ordre, Cadif és qui és el propietari de les infraestructures, sinó que ha estat Renfe, i la prova d'això és que Irio i WeGo circulen. És a dir, ara mateix l'alta velocitat d'aquestes low cost sí que funciona, i l'AVE no. Vaja, aquesta és la notícia que tenim ara mateix.
3: Això és inèdit, no?
1: Sí, sí.
3: Oi que no? Jo diria que no havia passat mai... que per un avís de pluja s'interrompís el servei de l'AVE?
1: Clar, l'argument és que prefereixen curar-se en salut perquè si has d'interrompre un tren de llarga distància has de deixar gent parada al mig del no-res i en canvi el que diuen és per què no s'ha fet amb Rodalies des de Renfe, doncs perquè són recorreguts més curts, amb estacions més properes i que permeten suspendre el servei més fàcilment si la cosa es complica, en canvi en trams més llargs, però vaja, la realitat ara mateix és aquesta, que els Irio i els WeGo sí que van cap a Madrid, per exemple, i no és el cas de l'alta velocitat dels AVE. Sobre la pluja, l'Agència Catalana de l'Aigua acaba d'emetre un avís hidrològic a l'Alt Penedès. Això què vol dir, Martí?
2: Això vol dir que la pluja pot provocar augments sobtats del nivell dels rius i rieres de la comarca, també municipis veïns, i per tant Protecció Civil el que demana és que no s'acosti la gent a les lleres, guals, tampoc puts baixos i sobretot que no s'intentin travessar, que és el que ha passat en algunes de les últimes tragèdies que hem tingut en aquests últims episodis de pluja. Els municipis que estan més afectats són sobretot Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Cubelles, el Montmell, Font-rubí, l'Arbós, les Cabanyes i Olèrdola, però Protecció Civil també diu que estan afectats municipis com Sant Jaume dels Domenys o Vilafranca del Penedès. Per tant, aquesta pluja, que també el que fa doncs, és que augmentin el cabal dels rius i, per tant, que l'Agència Catalana de l'Aigua també comença a emetre aquests avisos hidrològics.
1: Doncs estigueu al cas, aneu seguint la informació, connectats a la ràdio, òbviament, que us anirem actualitzant tot el que hi hagi. Martí, gràcies. Qualsevol cosa vas venint, vas baixant,
2: sí,
1: o vas passejant per on vulguis, per on hi hagi la notícia. Gràcies, fins ara. Ara sí, ja tenim en línia el Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, de Sumar, membre de la mesa. Què tal? Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia.
1: Em diuen que el tenim camí d'un taxi cap al Congrés.
8: Sí, exacte, estic arribant a Madrid.
1: Quin matí, no? Com ho tenim, això del decret Mari Carmen? Hi haurà decret o no hi haurà decret?
8: Bueno, el que estem veient és que hi ha mobilitzacions a moltíssimes ciutats de tot l'estat. Ara mateix he passat per la Porta del Sol, que on encara hi ha gent acampada, hi ha moltíssima pressió, hi ha gent molt contenta perquè ahir es va obtenir una victòria importantíssima, que és que el fons que pretenia fer fora la Mari Carmen fent un desafiament a tota la societat especulant de manera obscena va haver de recular i ara ja podrà tornar a casa seva, i ara el que s'està discutint és que això es converteixi en mesures estructurals per posar límit a l'especulació i perquè la gent pugui quedar-se a casa seva. Mm-hmm. O sigui que igual que els carrers estan vius, nosaltres també estem pressionant perquè aquest decret que s'està discutint estigui a l'alçada de les necessitats en matèria d'habitatge de moltíssima gent en una situació d'emergència que, com sabem, és insostenible.
1: Vostès han amenaçat a no assistir a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova aquest decret. A hores d'ara, això es manté o ja tenen clar que sí que anirà el decret?
8: Bueno, ja dic, s'està negociant. Nosaltres tenim algunes proposicions que són, ja dic, les que s'estan plantejant al carrer, que són innegociables perquè són molt bàsiques, com són la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Sabem que estem en un moment on s'està fent servir els lloguers d'habitació per dur a terme pràctiques que són d'infrahabitatge en realitat, i la gent jove, sobretot, que està intentant llogar a aquests tipus d'habitacions ho sap perfectament. I també una cosa, diguem-ne, molt bàsica, com és la renovació automàtica dels contractes, no? Que és, bueno, el que passa a països com Alemanya, el que s'acaba de plantejar a Londres, és a dir, que quan tu s'acabi el teu contracte, doncs el propietari, tret que hi hagi alguna situació excepcional, com que ho necessiti per ell o pels seus fills, doncs t'hagi de donar alguna raó per no renovar-te'l, no? I aquesta raó no pot ser, no és que vull especular i vull pujar el preu per 4 o per 5, això no pot ser. I llavors aquestes són les mesures que estan sobre la taula, i ja dic, igual que el carrer no, la gent del carrer no està abandonant les places, nosaltres no ens aixecarem fins que això s'aprovi.
1: Quin és el gran escull ara mateix?
8: Bé, bueno, el que dic és que el Partit Socialista hauria d'haver fet aquestes coses molt abans, en realitat, i el que estem veient és que hi ha partits que estan en estat de xoc perquè no s'esperaven aquesta reacció per part del carrer, perquè el cas de la Mari Carme i tants més no haguessin estat possibles, no? No haguessin tingut aquest ressò si no fos per la mobilització al carrer, que jo crec que hi ha molta gent que està sorpresa d'això. I ara doncs, han d'entendre que estem davant d'un punt d'inflexió, no és qualsevol tema, és un tema que afecta transversalment a tota la societat i que crec que el que s'està plantejant no és la proposta dels comuns o la proposta de Sumar o la proposta de les diferents forces progressistes que estan al Congrés, és un clam del carrer, de moltíssima gent que el que diu és efectivament no es poden estar llogant habitacions a preus altíssims que són una autèntica vergonya, no pot ser que no es prorroguin els lloguers en una situació d'emergència habitacional i sobretot no pot ser que t'estiguin pujant el lloguer de manera indiscriminada sense cap tipus d'argument quan s'acaba un contracte, no? És com quan estàs a la feina, si a la feina et fan fora, home, ha d'haver-hi una raó justificada, no et poden fer fora de manera arbitrària, això Clar. És una conquesta del dret laboral. El mateix ha de passar en matèria d'habitatge.
1: El que passa és que la notícia que ens arribava a nosaltres ahir, més o menys a aquesta hora, és que el Partit Socialista havia comprat i havia consens amb les mesures, amb les propostes que li havia traslladat Junts, que va agafar la iniciativa la setmana passada, i que tot això comença a distorsionar-se quan comencen a incorporar-se les mesures que plantegen la resta de partits a l'esquerra del Partit Socialista. Quin és el punt o quins punts hi ha del que planteja Junts que vostès no comprarien?
8: Mire, Marina, Junts, amb Vox i el Partit Popular són els responsables del cas de la Mari Carmen.
1: Sí, però ara ells s'hi posen, em votar. Refereixo.
8: Bueno, s'hi posen. Són ells els que van tombar la mesura diguem-ne, que impedia que aquesta dona i moltíssimes com ella fossin desnonades. Per tant, ara no hi ha excusa. Ara no hi ha excusa. Nosaltres hem posat, ja dic, sobre la taula les demandes del sindicat de llogaters i llogateres, ens devem aquest moviment social que està al carrer i és això el que nosaltres defensarem. Perquè, ja dic, són mesures bàsiques,
1: sí,
8: de mínims
1: no
8: i de consens.
1: Sí, però no m'està dient que li grinyola del que proposa Junts, és a dir, que sí que no comprarien del que proposa
8: bueno,
1: Junts,
8: que no sé
1: de Junts en la seva essència.
8: No sé què és el que ha proposat Junts específicament, si estem parlant dels incentius fiscals per llogaters i tal, aquí sempre hem dit que això no seria un obstacle. Uh-huh. La qüestió és que Junts accepti els punts bàsics que s'estan posant aquí. No és que rebutgem ajuts fiscals, bueno, clar, això es pot discutir perfectament, però Junts a canvi d'això s'ha d'entendre que no és possible que no hi hagi una regulació dels lloguers de temporada i dels lloguers d'habitació. Això no és possible, perquè és una vergonya el que s'està produint amb aquest tipus de lloguer. I tampoc és possible que la gent hagi de viure amb l'aigua perquè pot acabar el seu contracte i arriba a un fons absolutament, diguem-ne, sense escrúpols, no? com aquests d'Urba Gestión, no? Que diuen que són una petita empresa, etcètera, etcètera, i han hagut de recular perquè el que estaven fent era una autèntica vergonya. Això, mm-hmm. això és el que s'està discutint, no hi ha més que això. Per tant, tot el que Junts demanava d'incentius fiscals, això està fora de discussió, però Junts ha d'incorporar el que estan demanant en aquest moment milers de famílies, milers de joves, molts dels quals segurament voten a Junts o pertanyen a famílies de Junts. Perquè això és una qüestió que travessa tota la societat.
1: Podria passar que vostès abandonin el govern de Pedro Sánchez si no s'arriba a un pacte amb l'habitatge?
8: Nosaltres el que no acceptarem és que es posin, diguem-ne, solucions parcials a un problema estructural que venim denunciant des de la legislatura anterior, ja quan es va aprovar la llei d'habitatge. Des d'aleshores venim demanant això. Jo mateix vaig ser primer tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona i des de l'Ajuntament de Barcelona totes les mesures que estem posant sobre la taula són les que, en la mesura que podíem les nostres competències, venim impulsant en aquell moment perquè sabíem la tragèdia que s'estava produint.

0: en situació de vulnerabilitat, que hi hagi unitats antidesnonaments. Ahir em feia vergonya escoltar l'alcalde Jaume Collboni dient que a Barcelona no s'hagués produït un cas com el de Mari Carmen. I tant que s'hagués produït, perquè fins i tot amb el topall de lloguers que hi ha en aquest moment l'haguessin pujat al lloguer i a Barcelona no tindria alternativa habitacional perquè l'actual govern del Partit Socialista doncs, ha reduït les unitats antidesnonaments, ha reduït el pressupost per les taules d'emergència.
1: Disculpi, senyor Pisarello, però se m'està escapant de la pregunta que li feia. Jo li demanava si vostès es plantejarien marxar del govern de Pedro Sánchez si no s'arriba a un acord en habitatge en els termes que vostè planteja.
0: Jo li acabo de respondre de manera molt clara. Nosaltres no tolerarem una solució parcial que no contempli aquestes mesures de fons que li estic dient.
1: Per tant, sí, es plantejarien abandonar el govern de Pedro Sánchez en cas que no s'arribi.
0: Nosaltres anem a guanyar. Ahir el carrer va guanyar la possibilitat que Mari Carmen es quedés. Nosaltres en aquest moment, nosaltres no estem en política per dimitir a la primera de canvi. Estem en política per aconseguir les coses que la gent demana. I per tant ens quedarem allà i no ens aixecarem fins que això no s'aconsegueixi. Per això som el govern i per això som el Congrés. Aquesta és la nostra obligació. I si ja hem obtingut una victòria, vol dir que es pot obtenir una altra, perquè l'ha obtingut la societat mobilitzada. Mentre la societat es mobilitzi, nosaltres estarem al seu costat.
2: Sí, el seu espai polític veu molt del 15M, que és un moviment que va sortir el 2011, justament arrel de la crisi econòmica del 2008, que tenia molt a veure amb la bombolla immobiliària. Pedro Sánchez és el segon president del govern d'Espanya més longeu i ho ha estat gràcies al suport del seu espai polític. Vostè ara recordava que vostè va ser primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, on Ada Colau va governar durant dues legislatures, si no recordo malament. A la Generalitat el seu espai polític també ha tingut molta influència i ara mateix la continua tenint, però en canvi el preu de l'habitatge a Barcelona, a Catalunya i a Espanya està més disparat que mai. Vostè sent que han fracassat?
0: El que jo sento és que el que s'ha produït en els últims temps, no només a Barcelona, no només a Espanya, no només a Europa, és una concentració de riquesa obscena que permet que grans fons d'inversió, grans fons voltors, puguin especular amb un bé bàsic com és l'habitatge.
2: Sí, però amb això... Però deixi'm matisar una cosa. És que amb això que em diu, jo també hi estic d'acord, que hi ha una concentració de riquesa obscena i estic molt en contra dels fons voltor. Però jo... A diferència de vostè, no he tingut l'oportunitat de governar. Vostè sí que ha tingut l'oportunitat de governar. Aleshores, la pregunta va sobre la seva responsabilitat.
0: Doncs el que li dic és que a Barcelona havia disminuït el nombre de desnonament en els últims anys i en els últims dos anys ha tornat a créixer de manera exponencial. Per què? O perquè els ajuntaments o les comunitats autònomes o els estats poden adoptar mesures per anar en contra d'aquesta concentració de la riquesa, per posar límits als grans especuladors o no fer-ho. A Barcelona això es va fer, es van posar moltes coses sobre la taula, tant és així que ens van posar un munt de querelles per part d'aquests fons voltors i per part d'aquests interessos immobiliaris. Però es van posar coses sobre la taula, clar que es van posar mesures sobre la taula, que són les que està demanant el carrer ara mateix en aquest moment.
1: Senyor.
0: Per tant, no, això no es pot resoldre només des d'un ajuntament ni només des d'una comunitat autònoma. Per això és tan important, en aquest context concret, que s'adopti una solució a escala estatal, que el govern estatal posi en marxa les eines com són, ja li dic, la renovació automàtica dels contractes, com són la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, que no era un problema tan greu fa anys, eh? Ara l'escàndol s'està produint ara, en aquest moment.
1: Senyor Pisarello, disculpi, que sé que té pressa i la Gemma Martínez, la directora del periódico, em demana de fer-li una pregunta.
0: Sí, d'acord.
3: Jo voldria dir-li, per què no veiem casos com els de Mari Carmen fora de barris acomodats, com l'Eixample de Barcelona o com pot ser el Retiro de Madrid? Per part d'aquesta mobilització, no es busca, i parlo, evidentment, del partit al que vostè representa, no es busca confrontar i no es busca visualitzar casos que, evidentment, tenen un interès electoral?
0: I tant que es produeixen. Nosaltres vam estar fa poc a Vallcarca, on es van produir també desnonaments per part del govern municipal de Barcelona. Hi ha moltíssims casos silenciosos que es produeixen als barris populars, on els sindicats de llogaters i llogateres hi són perfectament. Molts són de persones, per exemple, d'origen migrant. Molts són de persones també majors que estan en una situació, diguem-ne, terribles, perquè fins i tot si la seva pensió ha pujat una mica, és que el problema ara és que el lloguer s'ho menja tot.

0: de lloguer, les persones poden arribar a dedicar el 40, el 50% del seu sou per pagar un lloguer. I això és una autèntica vergonya. Clar que es produeixen fora d'aquests barris i clar que aquests sindicats hi tenen presència. Què és el que passa? Doncs que la Mari Carmen és una dona molt lluitadora, ella va defensar públicament el seu cas, va obtenir un suport molt, molt fort per part de la ciutadania i és el que l'ha convertit en un cas emblemàtic. Però, evidentment, hi ha moltíssims més que són tan o més greus que el de la Mari Carmen.
1: Per acabar, de l'1 al 10, senyor Pissarello, el seu grau d'optimisme conforme avui s'aprovarà un decret que més o menys pugui satisfer totes les parts?
0: Bueno, ja li dic, o sigui, jo crec que el que es necessita és un decret no que satisfaci a totes les parts, que satisfaci les necessitats de la societat i la gent que pitjor ho està passant per la situació de l'habitatge.
1: Sí, perquè sense Junts no s'aprova això. Sense Junts no s'aprova.
0: Bueno, això és el que cal. Hi ha partits que fa un temps deien que no farien determinades coses i ara s'han vist obligats a fer-les. Fa un temps Junts va votar en contra de la renovació de la pròrroga dels lloguers que hagués evitat un cas com el de Mari Carmen i ara està dient que això, el cas de Mari Carmen, és una vergonya. Per tant, esperem, seiem, siguem ferms, siguem determinats i sapiguem que el que està en joc no és un interès de partits, és un bé bàsic com és el dret a un habitatge digne.
1: Gerardo Pissarello, gràcies, que vagi bé.
0: A vosaltres, bon dia.
1: Adeu. S'ha incorporat aquí a la taula l'Òscar Camps, el fundador d'Open Arms. Què tal, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: M'agradaria demanar-te també el teu punt de vista en relació a aquesta crisi galopant que vivim en un habitatge i les solucions que s'estan intentant aportar.
2: Uf, us heu oblidat que jo sóc socorrista i vinc del mar, no? O sigui, què puc dir jo? Què puc dir jo del que està passant en aquest país, no? Tot el que no sigui migració és tocar problemes reals i ja era hora que es toqués aquest, no? Jo penso que la vivenda és quelcom universal en aquest país, no? I s'ha de defensar i el que més orgullós estic és de la mobilització, no? Justament fa poc en parlàvem de que cal sortir al carrer, cal aixecar-se del sofà i cal començar a defensar allò que les nostres idees i allò que pensem, no? I els nostres valors, i jo penso que s'està començant i està força bé, no? Que sigui amb la vivenda és casual. El cas és el que és i ha aixecat doncs aquesta simpatia global, no? Però aquesta injustícia s'està cometent des de fa molt de temps i ja era hora.
1: I també tenim aquí l'extrema dreta també s'ho capa sempre per intentar fer les seves pinzellades xenòfobes. Aquesta setmana hem vist Vox dient si en comptes de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa. Al final això també acaba tenint impacte directe en la feina que feu vosaltres.
2: Bé, sí, lamentablement s'han normalitzat unes conductes que eren inacceptables fa uns anyets, no fa tant. I ara a mi em preocupa que tot això es normalitzi, no? Igual que hem normalitzat genocidis i vulneracions que clamen al cel sobre el dret internacional i ni ens immutem, no? I això, doncs aquesta anestèsia global s'ha de començar a trencar perquè anem cap a un camí que ens porta, malauradament, a un lloc on ja coneixem, no? a un context que ja alguns el coneixem. Per tant, doncs l'extrema dreta que fa és aquest oportunisme de sempre, no? I allà on pugui treure el pobre, més pobre, perquè el pobre pugui tenir algú en qui responsabilitzar de la seva pobresa i no mirar cap a dalt, doncs ho farà.
1: Ara seguim amb aquesta conversa amb l'Òscar Camps. Abans, Tian, Gemma, abans d'acomiadar-vos, no sé si teniu alguna última consideració.
3: Sí, dues consideracions. Una, l'última vegada que hi va haver una acampada a la Puerta del Sol, a les següents eleccions el PP va tenir majoria absoluta.
1: Sí.
3: Vull dir que a vegades no té res a veure les percepcions que hi pugui haver. I la segona, és el que li volia fer un comentari a l'Òscar. En realitat l'habitatge sí que té a veure amb el que fas tu. perquè tant el problema de l'habitatge que estem vivint ara, o des de fa molt de temps, com tots els immigrants que juguen la vida creuant els mars i per on poden per arribar a tenir una vida millor, en realitat tot això té a veure amb el mal repartiment de la riquesa que hi ha al món i que cada vegada està més mal repartida. I les conseqüències les tenim aquí i les tenim encara pitjor amb tercers països.
2: Cert, cert. El que passa és que a Terra sou molts. A Terra sou molts, hi ha moltes organitzacions i molta gent per defensar-ho. Al mar no som tants i nosaltres és on estem, no? Allà on més possibilitats hi ha de poder recuperar algú, perquè hi ha una negació d'aquest ajut, no? O sigui, la política que estem visquent en aquests últims anys és la inacció deliberada amb salvament enmig del mar a les aigües internacionals, i d'aquí ve una sentència del Suprem que hem recorregut i hem guanyat, no? 7 anys després d'haver mamat una injustícia com aquesta, no?
1: El que dèiem, el Suprem donant-vos la raó, tombant una norma que posava traves al rescat, s'obligava els vaixells privats de salvament amb bandera espanyola a demanar abans de salpar permís a les autoritats de la regió de la zona i de salvament a la qual es dirigien.
2: Sí, no
1: us
2: només,
1: dirigíeu, vaja.
2: No només lluitem contra les onades del mar, també lluitem contra un sistema que posa tantes dificultats com pot i que utilitza la maquinària administrativa de la que disposa per posar tants pals a les rodes com sigui possible, tot i que després t'ho puguin agrair amb actes públics, no? Però sota la taula no només has de tenir socorristes, sinó que a més has de tenir advocats, no?, per poder fer de socorrista. O sigui, no, jo no m'imagino un cirurgià o un metge d'urgències que necessiti advocats per atendre emergències, no? En canvi, nosaltres, doncs sí, no? Perquè veguis, i no només a Itàlia, sinó també aquí, perquè aquesta sentència és espanyola. I no diu Open Arms a la sentència perquè queda molt lleig, però no n'hi ha cap més vaixell privat de salvament que no sigui el nostre.
1: Uh-huh. Igual que aquest és el decret Mari Carmen, aquesta és la sentència Open Arms, eh?
2: Sí.
1: I dius, aquí també heu tingut traves, a Espanya.
2: Oh, i tant, aquesta sentència és aquí al Suprem a Espanya, perquè ens va... Per poder sortir d'un port ens demanava que demanéssim permís a Itàlia per poder rescatar amb aigües internacionals. I dic, com? Perdoni?
1: Això un govern de quin color?
2: El que tenim ara, fa 7 anys. No hi ha colors...
1: Vaja, aquest és el govern de Pedro Sánchez que el primer que va fer va ser rebre
3: l'Estran,
2: no? Sí, bueno, però no hi ha colors quan es tracta de perjudicis electoralistes, no?, o problemes electorals. Si generes problemes amb una campanya electoral, doncs sigui qui sigui el que estigui al govern, no deixarà sortir. Si tu rescates i això genera corrents d'opinió o dona força a partits de l'oposició a que puguin ampliar el seu discurs, tot i que tu rescatis a tercers països i no vinguis a Espanya, perquè nosaltres no treballem aquí a les fronteres espanyoles, estem a la Mediterrània Central i és a Itàlia qui rep el nostre desembarcament. Per tant, si tu inquietes o generes qualsevol tipus de molèstia, doncs no sortiràs del port. I aquesta era la intenció, que no ens deixessin sortir del port, perquè Itàlia, jo no penso que Meloni o Salvini en firmés una autorització per poder anar a rescatar. De totes maneres, no tenen aquesta competència, i això és el que diu el Suprem, no? Que una cosa és coordinar i una altra cosa és manar o tenir l'autoritat sobre la zona. Però, en fi, és allò que dius, nadar, jo m'ho deia a mon avi, has de saber nadar i guardar la roba. Jo no ho entenia gaire bé, però ara sí, ara ja veig el transfons, no?
1: Gemma Martínez, que tenim en la distància, sí. Però que això, abans de marxar també, si tens alguna consideració final.
4: Sí, jo estava escoltant-lo i pensava que ojalà tinguéssim una mica més del seny que té l'Òscar, en general, sempre, i just amb aquest debat de l'habitatge que estem tenint avui, i que aquest seny pogués estar present al dia d'avui, i jo urgiria a que el Consell de Ministres expliqui que el que aprove avui, en quin punt contribuirà a posar més habitatge al mercat amb sous que la gent pugui pagar. Que crec que no ho diran perquè no ho saben, i crec que això, nom de pedre, aquest seny, i que això és el més important que deu igual que és Òscar salva gent al mar, nosaltres hem de forçar a la gent a que expliqui com faran les coses que diuen que faran, sí, i que sí. Sembla complicat, no?
1: Gemma Martínez, directora del periòdico Tian Riba, company periodista, gràcies als dos. Seguim amb la conversa amb l'Òscar Camps. Tu t'has plantejat mai, ara això que deia la Gemma, necessitem gent amb seny com l'Òscar Camps, a entrar en política? És a dir, la política es fa de moltes maneres, però encapçalar algun partit, algun moviment que no pugui aspirar a presentar-se a les eleccions, o ho faries?
2: No tinc aquesta vocació. La meva vocació és una altra. Ni siquiera em considero activista. O sigui que jo soc socorrista i és la meva professió, és el que vaig escollir fer i és el que em dedico i és el que li poso tot el meu esforç, no? No m'ho he pensat, no m'ho he plantejat, ni se m'ha passat pel cap, no?
1: Però segur que t'han vingut a buscar.
2: Algunes vegades sí, però també m'han dit coses pitjors.
1: T'han vingut a buscar qui i quan?
2: No, m'han fet comentaris, no venen a buscar directament, no piquen a la porta com les pel·lícules, no? Però sí que alguna vegada m'han fet algun comentari d'aquí i d'allà. I de Can Culla. Però no, nosaltres seguim amb el que fem, hem de seguir, hem de continuar doncs defensant el dret universal, els drets humans i sobretot les persones més vulnerables, no? Tant d'aquest país com de fora, allà on te faci falta. I sí que si podem doncs animar a la mobilització, perquè els temps amb els que estem vivint són realment difícils, no ens ho esperàvem, que fa 10 anys jo no m'esperava que donés aquest gir i que estiguéssim blanquejant el feixisme com s'està blanquejant i que la societat tingués la capacitat de no sorprendre's, és el que sorprèn, no? I que tolerem tot el que estem veient. Doncs, jo crec que aquí ja tenim feina tots plegats, no? No cal ser polític, sinó avui en dia cal ser societat civil, no? I la societat civil no és un ente etèreo que sobrevola els nostres caps, no? És cada un de nosaltres, no? Tots els que ens escolten des de casa seva, tothom és societat civil. I jo crec que tots tenim una responsabilitat i podem fer amb el que tenim, amb la nostra professió, amb les nostres mans, amb els nostres coneixements, amb el nostre entorn, podem fer moltes coses i a veure si es comença a fer... perquè vinc de Cuba i de veure un altre tipus de genocidi, veure hospitals sense llum, és quelcom que no t'ho pots imaginar des d'aquí, no? Dius, com pot ser que t'ho imagina't, el clínic sense llum, no?
1: Vosaltres veu portar aparells justament perquè poguessin sí, sí. operar hem explicat fa mesos que veu aconseguir-ho, no?
2: Però parlaves amb la gent, parlaves amb les famílies, els nens que tenen... que estaven en tractament de càncer en un hospital que no podia fer ni quimios i et deien, no hay que presionar. Diu, los políticos son como unos frijoles. Se cuecen bajo presión.
1: Mira.
2: I té raó, no? I això és el que hem d'entendre aquí, no? Que bueno, ho deia Pissarello, no? Que si la ciutadania es mobilitza, nosaltres, clar, i tant, és que el poble mana. Això ens ho hem... Bueno, la societat civil se n'ha oblidat de qui té realment el poder, no? Però el poder el té el poble, i quan el poble decideixi aixecar-se i lluitar, ja no només contra la vivenda, sinó també contra la sanitat, que estem perdent una sanitat de qualitat que teníem que és impensable. I jo crec que és el segon escaló, i així un darrere l'altre.
1: Alguns consideren que la sanitat s'ha deteriorat per els migrants que vosaltres salveu al mar i que porteu aquí perquè, vaja, ens facin la vida impossible.
2: Sí, bueno, aquestes consideracions, això... Algú diu això, i jo tinc un pot a casa que diu melocotón en almíbar. A l'armari, saps? Cadascú pot dir el que li sembla, no? Opinions n'hi ha tantes com vulguis, i les opinions de l'extrema dreta ja les sabem, però no totes les opinions són vàlides, i no són considerables. Hi ha opinions que ni siquiera mereixen perdre ni un minut en contrastar-les.
1: L'altre dia debatíem aquí sobre si s'hauria de replantejar els límits de la llibertat d'expressió, perquè al final, emparat amb això, s'hi val tot, s'hi val fins i tot que hi hagi una gent de Vox que té una equip de patxanga futbol 7 que es diu Mingo Rubio Balompié.
2: Sí. Jo tinc amenaces de mort en 5 idiomes i la justícia diu que sóc un personatge públic i per tant em poden dir el que els sembli, no? I perdo tots els judicis, ja ha decidit no demandar ningú, no? Que diguin el que vulguin. Però aquesta és la realitat que tenim i és la realitat que hem de canviar. I no hem de pensar que ens la canviarà ningú. Serà la mateixa societat civil quan decideixi que les coses canvin i quan sortim tots al carrer. Que sembla que només ens interessi la Champions o l'11 de setembre, no? I penso que ja toca, no? Ja toca. Si estiguessin els nostres avis vius, alguns d'aquests drets es recuperarien ràpid.
1: Creus que la societat s'ha apalancat amb els anys?
2: Sí, i tant. S'ha burguesat, tot i que els immigrants col·lapsen als hospitals i les vivendes de protecció oficial i els subsidis ho col·lapsen tot, ens hem burguesat.
1: Ceuta, com estàs veient, com s'està gestionant aquesta crisi? S'hi va posar un mes tard Pedro Sánchez amb això, quan vam tornar de vacances, i encara hores d'ara hi ha migrants malvivint a les platges. Avui explicàvem que n'hi ha un grup de 3 o 4 que denuncien que hi ha hagut soldats militars que els han ruixat amb gas pebre quan estaven fent nit en un edifici, en el quadre, sí, de comandaments, a la sala de comandaments de l'edifici.
2: Hi ha 30 a 50 mil persones refugiades a Grècia que porten anys en allà, atrapades. Si només fos aquí, què esperem? Què pretenem que passi si cedim una part de la responsabilitat de les nostres fronteres a països de cap solvència democràtica, no? O a dictadures, directament? Què esperem?
1: Clar, però què es fa? És a dir, el Marroc és qui té el control fronterer i que ja hem vist que pot exercir com a mesura de pressió la deshumanització més pura, de dir, vinga, aneu-hi tots i jugueu-vos la vida. Quina és l'alternativa?
2: Però aquesta és la política migratòria europea, és finançar tercers països i donar-los diners i cada cop que vulguin renegociar condicions, cada cop que tinguin interessos geopolítics diferents i vulguin deixar de fer de tap, doncs què faran? I què ha de fer el país? Doncs complir amb els compromisos, complir amb els convenis internacionals, complir la Carta de Drets Humans i complir amb la responsabilitat que toca. Això és el que hem de fer, com a mínim. A partir d'aquí, afrontar realment què passa amb la migració, no? Afrontar realment i parlar-ho obertament, no? O sigui, si parlem de migració hem de parlar també de pobresa, hem de parlar de moltes coses, no? I és un problema que té tota Europa, que no només té Espanya, que sembla que el problema el tingui Espanya, però la política migratòria es descriu i s'escriu a Brussel·les, i el nord és el qui s'eximeix de la responsabilitat deixant a Itàlia, a França, i a Itàlia, a Grècia i a Espanya a la seva sort, no? Perquè aquí és on se rep la pressió migratòria al sud i són els països que fan de tap, que han d'assumir aquesta pressió migratòria, han d'assumir aquestes persones que arriben, tot i que no vulguin quedar-se ni a Itàlia, ni a França, ni a Itàlia, ni a Grècia, ni a Espanya, no? Per tant, començant per aquí, i que ningú d'aquestes persones parla castellà, ni italià, ni grec, i busquen a qualsevol amic, parent o familiar que el pugui acollir o que estigui a països del nord, estem fent de tap. O sigui, és el mateix que estem fent amb els països del nord d'Àfrica, finançant Turquia, finançant Líbia, finançant Tunísia, finançant Marroc, i ara també finançarem Argèlia, perquè Argèlia també ja comença a dir que hi ha de lo mío, i estan sortint moltes pateres cap a les Illes Balears. Doncs aquest és el resultat. Si escollim aquestes polítiques, doncs el resultat que tindrem és aquest. Què hi ha darrere de tot plegat? Doncs, bueno, la tombar el govern, no? I està claríssim.
1: Vens de Cuba, quan t'embarques una altra vegada?
2: Ostres, acabo de desembarcar, estar 3 mesos fora de casa, deixeu-me quedar-me una setmaneta al meu llit.
1: Home, i tant, no, sí, però dic que si tens, sí, ja enfocat el rumb cap a on penses...
2: No, de moment el Mediterrani continua sent el que és, no l'abandonem, i amb els recursos que tenim poca cosa més podem fer, no? Penseu que nosaltres estem sostinguts per la societat civil i per donacions privades, i això és el que ens fa que puguem fer totes aquestes coses.
1: I per això heu tret un llibre, justament, de 500 pàgines que inclou imatges de testimonis dels herois, com els anomeneu vosaltres, els socorristes, i dels dolents, dels botxins, que són els que permeten que la gent continuï morint al mar. T'has plantejat plegar veles alguna vegada?
2: No, jo no em vaig plantejar mai ni obrir les veles. Jo vaig anar al 2015 veient una foto, ajudar, perquè era socorrista, vaig pensar, alguna cosa podràs fer, si ets socorrista i s'ofeguen, i aquí no, ara ja no hi ha feina, doncs vés allà i ajuda.
1: Veient una foto?
2: Veient la foto d'Ailan Cordí,
1: eh?
2: Sí. jo no em plantejava mai arribar fins aquí, però, clar, una situació et porta una altra. Quan veus que hi ha necessitat i que ningú ho fa i que si no ho fas tu morirà molta gent, doncs no pots deixar de fer-ho.
1: Clar, al final, però mira, fixa't, dius, jo em vaig decidir embarcar amb la foto de la Ilan, ara estem amb aquest decret Mari Carmen, al final necessitem imatges que sacsegin els budells de l'opinió pública, també.
2: Clar, és que és més senzill. De vegades ens condiciona la política, ens condiciona ja abans de parlar amb algú. Ja sapiguent quina ideologia política té, ja ni parles, ja et defineix. Però, en canvi, hi ha situacions com poden ser fotografies, pel·lícules, cançons, que generen emocions, i aquestes emocions sí que poden fer mobilitzar, que poden fer saltar, que poden fer parlar, que et poden activar, no? I jo penso que, bueno, que és molt important, no? que ens guiem una mica també per les emocions, que ens deixem portar una mica més també per les emocions que no pas discursos polítics, no?
1: Òscar Camps, fundador d'Open Arms, descansa ara que acabes de desembarcar i res, tornem a parlar quan tinguis noves aventures.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: A vosaltres, els oients.
1: Que vagi molt bé. Adéu. Ara nosaltres tornem i conversarem amb la Mariola Cubells i amb l'actor que es posa la pell del Ferran Adrià.
5: Ser Catalunya, Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
6: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
8: Una sonrisa bonita no tiene edad. En Dentium diseñamos dientes naturales con garantía. Cuentan con un equipo humano muy especializado. Pide valoración gratis en el 691-019-351. Dentium, porque sentirse bien empieza por tu sonrisa.
9: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
10: O el rellotge que ja no utilitzes.
9: Què fas?
10: Molt fàcil, contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
9: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
10: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
11: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 314 44 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
5: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 7 minutets de 2:15. Mira, just a aquesta hora és quan ha de començar la reunió del Consell de Ministres pendent d'aquest decret d'habitatge. Anirem explicant el que anem sabent al llarg del matí. Mariola Cubells, què tal? Bon dia.
12: Saps què em passa? Estava escoltant l'entrevista d'Òscar Camps i li deia a l'Arnau, i clar, jo li deia, per favor, podeu continuar amb este home i deixar la meva secció? Perquè, clar, una té la sensació ara de que després d'escoltar-lo, després d'escoltar-vos, arribe jo amb xorrades.
1: Sí, no, home, no, a veure, escolta'm un moment, que això també ho necessitem, els humans, ja, necessitem que no tot sigui tan intens, perquè que si no...
12: Ja, però és que a voltes me'n passa, em passa molt, de dir, però on vas?
1: Portes un bon trencasso, Mariola.
12: Totalment, damunt d'això.
1: Mare de Déu, saps per què hem seguit, també? Perquè, home, tenim un convidat que em fa molta il·lusió saludar.
12: Hombre, sí, per favor.
1: Miquel Fernández, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Marina Fernández, com estàs?
12: Hola, Miquel, què tal?
13: Hola, Mariola Cubells, com estàs?
12: Perdona que diga que són xorrades. No, no són
13: xorrades.
12: No,
13: però jo t'entenc.
12: Però tu m'entens,
13: no? A vegades, normalment, realment hi ha prioritats i aquesta és una prioritat. I és veritat que les altres coses poden passar a un segon terme o un tercer.
1: Li comentava al Miquel Fernández que ens costa més triomfar dient-te Fernández, sí o no?
13: Jo li comentava que gràcies a l'Edu Fernández, no, ja podem portar el cognom ben amunt.
1: Ens ha fet grans l'Eduard Fernández, sí. A tots els Fernández, clar que sí. Abans de seguir... L'Iñigo Espinosa ens vol parlar d'un binomi Cuinatele. Iñigo, sí. Què tal? Bon dia.
14: Què tal? Bon dia.
1: Clar, hola,
14: estic d'acord amb la Mariola. Jo també estava pensant, ostres, ara i a sobre contraprogramem a un Consell de Ministres.
1: Bueno. I tant. Sí,
15: sí. Que no seràs... Estem perfectes, Iñigo. Sí.
1: No seràs tu una mica oportunista parlant del binomi Cuinatele, tenint en compte que tenim el Miquel Fernández, que és qui es posa la pell del Ferran Adrià a la nova sèrie de TV3.
14: Clar, a veure, és que la cuina i la tele han estat sempre un bon matrimoni, no? Cuiners molt televisius, programes de cuina, inclús més dels necessaris, per mi almenys. La cuina a la tele sempre desperta interès i la sublimació de tot això és el canal Cocina, que a mi em flipa, m'apassiona. Des del seu logo, que és un huevo frito, ole por ellos, fins la varietat de la programació amb espais tan atractius com Les Hermanes Pasteleres, 22 minutos dando la lata, o Comer en carretera. Però sobretot, heu vist el programa que es diu Fogones Tradicionales?
15: Totalment.
14: Marina, l'heu vist?
13: No.
14: No l'has vist, Marina?
1: No.
14: Són senyors i senyores, normalment senyores del món rural, que expliquen a casa seva receptes de cuina típiques del seu poble mentre les fan allà a la llar de foc, no?
15: Fantàstic,
14: és molt
15: és fantàstic.
14: És molt pintoresc, Mariola. De vegades és tan tancat el vocabulari que utilitzen, tan autòcton, que és difícil seguir el fil, però... Però per mi és hipnòtic. Bueno, tinc un tros d'aquest programa per tu, Marina, que no l'has vist mai, i perquè et facis una idea, tu i els oients. Mira, escolta.
16: Buenas, pues yo me llamo Julia Sánchez Hermosilla, soy de aquí de San Lorenzo de los Ñordos, y hoy vamos a cocinar pues un plato típico de aquí, que son las zurrasperas de guiñapo al julandrón. Y para hacerlas, pues nada, lo primero que sofreímos aquí ya en la chapurra de la zarandaja y las dejamos aquí sofriendo y las sacamos ya. Las ajotamos un poquito con el chichinabo de las potorras y ya luego ya, mira, reservamos y las metemos en las liendres, las jaratillas, que son esquillas de chorromoco, así que no se trifulquen demasiado porque entonces no quedan bien. Majotamos todo un poco de aquí, de la quijotera macirrada, con chorretones de zarandillas. Las zarandillas también han de estar bien cojotadas, mezcladas, y ya las metemos aquí en el castañuelo siempre apajotados. Y pues ya tenemos casi bien la zurraspera de julapo, que yo espero que guste muchísimo.
14: Y es así.
1: Zurraspera de julapo.
14: És així sempre, és hipnòtic, és hipnòtic. Després diuen que el Ferran Adrià a l'hora de parlar, doncs a vegades no se l'entenia, però aquest programa és la
13: leig. No sé com va, perquè és de julapo, no? Com era, Zorrera de julapo?
1: Zorrera.
14: Sí. Ni sé el que ha dit. Bueno, no us ho perdeu, aquest programa, que, i el Canal Cocina en general.
15: Porten cinc temporades.
14: Bueno, i no ens perdrem Genesis, tampoc ens ho perdrem.
1: Íñigo Espinosa, que vagi bé. Gràcies.
14: Adéu, bon dia.

0: Ara sí que sí, ens toca parlar de Gènesi.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin. Primer, il·lusió. Després, passió. I al final, obsessió.
0: Que Mariola Cubells, ja hem estat parlant en aquesta secció d'aquesta transformació del bulli que s'explica en aquesta sèrie, i avui contem, com dèiem, amb el Miquel Fernández. Què tal l'estrena?
4: Molt bé, molt bé. Estem entusiasmats, vam anar a Sant Sebastián, van passar dos capítols i bueno, la gent va al·lucinar, li va encantar, i tot el que portem des de l'estrena de Sant Sebastián, que va ser simultània amb TV3 el dilluns passat, són crítiques estupendes, comentaris estupendos, i bueno, estem com no sorpresos, però molt contents, no?, de l'acollida que està tenint.
0: Que clar, em diuen que per aquesta sèrie tu inicialment et presentes pel paper d'un altre cuiner. Sí. No pel paper de Ferran Adrià, sinó del de Santi Santa Maria.
4: Sí, sí. Bueno, la màgia dels càstings i aquesta feina, que a vegades vas a fer una cosa i fas una altra i al final de cop dius, ostres, pues mira, sí, va ser curiós. Em vaig presentar a fer el Santi i després el Paco Caballero, que és un dels productors, a minoria absoluta, va dir, escolta, per què no proves el Miquel? Li va dir el David Pujol, el director, per què no proves el Miquel de Ferran? I va dir el David, bueno, pues provem-ho, no? Jo em fio i tal. I sí, llavors hi ha una part que els càstings són molt inconscients, jo sóc una persona bastant inconscient moltes vegades, em tiro a la piscina i sense res, rotllo, venga, a tope, i me'n recordo que m'ho vaig treballar molt i va funcionar. I al cap de tres proves, a la tercera, pues, fue la vencida.
5: No pots deixar-ho ahí, perquè jo vaig començar a veure la sèrie i vaig dir, què? ¿Esto qué es? ¿Com és possible que ho hagi clavat d'aquesta manera? No puc creure que sigui tan fàcil.
4: No,
0: vas crear un diccionari de com parlar el Ferran.
4: Sí, a veure, jo dic el que és la fase del càsting.
5: Ah, vale.
4: Clar. Després, sí, home, imagina. No, sí, jo soy así de wise, no? No, home, no. Hi ha una feinada increïble darrere d'aquest personatge, d'aquesta sèrie. Jo vaig estar 3 mesos perquè no rodàvem fins... o sigui, quan m'ho van dir, vam trigar 3 mesos en rodar, i aquests 3 mesos vaig fer molta feina. Em vaig reunir amb el Ferran, el vaig gravar durant una hora, va tenir una entrevista d'ell que em posava cada dia com si fos un mantra. Vaig treure totes les coses que deia, tot això que jo li vaig preguntar del guió i diguéssim que el que deia la Marina, que vaig fer un diccionari, que era el Ferran Diario, amb les seves amb el seu vocabulari, i tenia molta info, perquè no només l'hora aquesta i després vaig estar sopant amb ell, sinó que em vaig mirar tot el Vull Història d'un Sueño, que són 15 capítols d'una hora de documental de com, o sigui, des de que comença el bulli fins que, bueno, no que comença, sinó tot un procés on veus tots els personatges, on veus com viuen, què fan, com evoluciona, i va ser molta feina.
0: Què vas sopar amb el Ferran Adrià?
5: Això no
4: vam sopar molt tranquil·lets.
0: Sí, Marina.
4: No, ell és molt normal, com diu ell, jo soy muy normal. Me gusta la tortilla y un buen producto.
0: Però et va cuinar ell?
4: No, ja m'hagués agradat. No. Ell bueno, segons ell, no cuina, quasi. No, cuina molt poc, i si cuina coses molt senzilles i molt bones.
0: És que és com emportar-te la feina a casa.
4: Clar. Però no, vam menjar un lloc molt bo, obvi, però no era un sopar de vamos a disfrutar, gaudir del menjar, sinó anem a treballar.
0: I li ha agradat la teva interpretació?
4: Ui, està feliç. Sí. Està feliç. O sigui, em va trucar. Jo me'n recordo que portàvem 3 setmanes de rodatge. Era Nadal, 23 o 24 de desembre, i em va trucar i em va dir, Miquel, mira, et truco perquè estic veient els dailies. Els dailies són el que gravem cada dia, per a la gent que no ho sàpiga. Diu, i estic al·lucinat. Diu, ets un crac, tira cap endavant, perquè la meva dona està feliç, jo estic feliç, el meu entorn està flipant amb la feina que estàs fent, o sigui que pa'lante. Llavors, per mi va ser com un regal de Nadal.
0: I com es fa per no caure en la paròdia del Ferran Adrià? Perquè sempre se l'ha imitat des d'això, des de la paròdia. Tu intentes fugir d'això.
4: Bueno, és el que et deia, molta feina. El principal objectiu és no caure en una paròdia, perquè a més és molt parodiat, és el personatge, bueno, clar, un dels personatges més parodiats i més imitats, no? I jo crec que això o podia sortir molt malament i que tothom sentís a sobre, o podia sortir, penso, com està sortint, que després de tota la feina que hem fet, perquè no he sigut jo sol, òbviament, ostres, doncs les crítiques i els elogis estan sent brutals.
5: Miquel, hi ha un moment en el que tu dius, ho tinc, ja està, este és...
4: Sí, hi ha un moment, i no ve de mi, perquè jo, òbviament, com un bon actor, tengo mucha inseguridad, però jo creia i crec que ho tenia, però tu et dones compte de que ho tens quan, per exemple, me'n recordo un dia que estava al Bulli gravant, estàvem allà, al Bulli, i estava fent una seqüència. I de cop va aparèixer el Lluís García, que és una persona que porta 30 anys amb el Ferran, per darrere, així darrere la càmera, i va començar a mirar així, com dir, què està passant aquí? Qui és aquest? Però, saps? I veig que em mira, i jo el miro, i segueixo improvisant, i segueixo tal, i quan acaba el d'això, a la seqüència, dic, escolta, tu ets el Lluís García, no? Perquè per mi, tots eren estrelles del rock. Jo, després de veure els documentals, soc superfan de tothom, de tot l'equip del Bulli, del Cuspinera, de l'Alent, del Lluís García, de l'Eduard Bosch, o sigui, tots aquells, per mi, han sigut com... després de descobrir la feina que fan, són com referents, ja no només culinaris, sinó de vida, t'ho juro, són persones increïbles. I de cop dic a Lluís García, diu, escolta, ets tu el que està... Hòstia, diu, és que per un moment, i m'ho va dir quasi plorant, com super emocionat, diu, és que em pensava que estava el Ferran aquí. O sigui, m'ha entrat com un déjà vu de 25 anys enrere, tio, és que fort. I després l'altre, el Cuspinera, diu, és que ets molt fort, perquè, o sigui, quan tothom comença a dir-te el que t'assembles o el que li recordes, perquè no és que m'assembli, jo crec que la construcció que jo he fet és com que et porta el Ferran, però no és el Ferran, no és una imitació, i aquí em vaig donar compte de que sí, de que funcionava.
0: Parlar del Bulli és parlar de l'exigència a la feina, al final, no? Ell ho ha explicat més d'una vegada, d'hores i hores que s'hi tiraven allà a la cuina. Quin paral·lelisme pots fer això amb el món dels actors, amb el teu sector, amb el teu gremi?
4: Bueno, és que tal qual, és que és així. Si tu fas feina, o sigui... Però amb el sector nostre i en quasi tots. O sigui, si tu treballes, ets talentós, treballes... tens un objectiu i sempre vols intentar millorar, és que és raro que vagi malament. És raro. I si va malament és perquè, oye, no passa nada, no has llegat, ¿vale? Però si tu poses de la teva part, pots aconseguir coses. O sigui, a través de la pràctica, la feina, és que millores molt.
0: Nosaltres l'altre dia parlàvem amb l'Emma Vilarasau, que està al programa amb la truita, i ens deia que està molt mal pagat el món de... Sobretot el món del teatre, no tant el de l'audiovisual.
4: Sí, però... estic d'acord.
0: I no ha millorat la cosa.
4: En alguns casos, però el 80% no ha millorat. Diguéssim que hi ha un 20% que més o menys, no? Però hi ha un 80% que no.
0: Vols dir que sou pocs els que podeu arribar a guanyar-vos bé la vida?
4: No, però...
0: Bé la vida amb
4: sí,
0: el món de l'actuació.
4: Sí, sí, sí, sí, però ha de ser audiovisual, Ha de ser audiovisual, perquè teatre, oblida't, Teatre ho fas per inversió, per prestigi, perquè t'agrada molt l'obra, t'agrada molt el director, t'agrada molt fer teatre, però no guanyes diners. Sí, no.
0: M'agradaria...
5: Jo vull saber...
0: Digues, perdona, Mari. No, tira.
5: Marina, en novembre arribarà a Netflix la sèrie, que ara recordem que està a TV3, però després ja en novembre es podrà veure a Netflix, i això serà ja, prepara't, perquè en aquests moments, cada vegada que una sèrie triomfa en la cadena mare, però després arriba a la segona finestra, és una altra revolució. No sé si estàs per això, perquè clar, té una dimensió diferent.
4: Jo estic preparat pel que vingui, vull dir, jo porto molts anys treballant, porto més de 25 anys treballant, no he fet una altra cosa, afortunadament no he fet una altra cosa, i he vist de tot. O sigui, he vist de tot, i crec que si de cop això pot arribar a milions i milions de persones i és una recompensa o és algo que funciona i va a favor, de la meva carrera, de la meva feina i de la sèrie també, perquè s'ho mereixen tota la gent que ho ha fet. Escolta, és que és un
5: benvingut
4: luxe.
5: Siga.
4: Benvingut siga.
5: No, i a banda, sí, que la que deia Marina, és a dir, esta història és una història, és una part de la història del país, de Catalunya i fins i tot d'Espanya, que va col·locar a l'alta gastronomia en un lloc en el que no estava. I és a dir, és que la sèrie conta molt bé esta espècie de crueldat, de part fosca de l'alta cuina, que jo crec que tinc la sensació de que s'ha millorat o s'ha evaporat una miqueta. Jo no sé si tu has sigut mai, en fi, fan de l'alta cuina.
4: Jo, a veure, fan, no? O sigui, a mi m'agrada molt anar a llocs, no? Dic, hòstia, anem aquí, anem allà i tal. Va haver una època que era més fan, després va passar una època que el menjar de cop va passar a un segon i tercer terme, i tot això, aquesta cosa de foodie que té la gent, que es torna boja i tal. Però és veritat que ara he recuperat des d'un altre lloc, diguéssim, li he donat el valor que té el producte, la feina que hi ha darrere, i aconseguir donar de menjar i fer disfrutar i fer gaudir d'una experiència espectacular a la gent. I crec que al final això ho he après aquí.
0: Tu cuines?
4: Fent aquesta sèrie, sí, jo cuino. I molt, a més a més.
0: Quin és el teu plat estrella?
4: No tinc un plat estrella, sóc una persona bastant eclèctica, o sigui, de cop és com que dic, avui em ve de gust això, i m'ho faig.
0: Actua, cuina i també canta.
2: Señoras y señores, nos despedimos hasta la próxima edición con el campeón de Tu cara me suena 6, Miquel Fernández.

0: No és Pablo López, ets tu.
1: Sí, sí, sóc jo.
2: Bueno, i esa oferta, com li arriba a un actor i per què dius que sí?
1: Home, mira, jo... La gent que em coneix sap perfectament que jo adoro cantar. Diguéssim que m'agrada més cantar que actuar, no? No diré això, o sigui, ho dic, però... No, o sigui, m'agrada tot. O sigui, l'art penso que és la millor eina, no? Per explorar i per treure coses i per jugar. Però a mi m'agrada sempre molt cantar. Jo he fet molts musicals. Durant una època de la meva vida vaig ser com una persona que estava fent protagonista sense parar a la Gran Via de Madrid. He treballat molt amb de Goll de Gom quan estava aquí a Barcelona. Diguéssim que la meva trajectòria durant molts anys ha sigut cantar, teatre musical, cantar. I és una passió que tinc. Aleshores... Gràcies a una sèrie que vaig fer, vaig agafar cert nom i em van trucar. I em van dir, escolta, t'agradaria participar? No? I vaig dir, per suposat, vaig fer un càsting, com tothom, vale? I allà vaig petar. I clar, jo... és que m'ho vaig passar molt bé. Mm. O sigui, és que de les 18 o 19 o 20 imitacions que vaig fer, o sigui... és que, a més, és un programa que sempre et tracten tan bé.
2: Sí.
1: Et porten sempre... O sigui, si passa alguna cosa, sempre diuen no et preocupis. Que no... O sigui, jo, t'ho juro, va ser els 3 mesos més feliços de fa temps. O sigui, t'ho juro. Ara, quan escoltava el programa, escoltava la cançó, m'emocionava perquè realment me'n recordo d'aquell moment i t'ho juro que era com que no volia sortir d'allà. No volia acabar.
0: Saps que no s'acaba? És que li he de demanar a la Mariola, perdona, eh? És que, clar, Mariola, torna a Compañeros.
2: Torna a Compañeros.
0: 25 anys després.
1: Ah, sí, com el que no quiere la cosa.
3: No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí.
0: Mira, aquesta la pots cantar, Miquel.
1: Sí, bueno.
2: Bueno, és que jo li he preguntat a l'equip, perquè, clar, hi ha una generació sencera que durant la seva adolescència va créixer amb Compañeros. Llavors, Valle és com el seu referent, no? I me preguntava què sentirien al veure-la d'adulta, perquè la sèrie va d'això, és a dir, són els personatges que ja són grans.
0: La Valle, no? I el Quimi. Mariola, aquí confesso.
2: Exacte, perdona,
0: jo d'adolescència em vaig fer una marranada al cabell de 2 metges aquí davant, horribles i horroroses, inspirades en la Valle. Sí, sí.
2: En sèrio?
0: I segur que, com jo, tanta altra gent.
1: Tantes Valles.
0: Tantes Valles i tants Quimis.
2: Doncs ja estem tardant en cridar-los perquè ens contem de què anirà la sèrie.
0: Mira, de fet, l'Eva Santolària, ho sabeu, era col·laboradora de l'Aquí Catalunya en els seus inicis i ella ja ens havia apuntat, ens havia insinuat que alguna cosa es faria.
2: Sí, ella porta en Pau Freixas, que és el seu company i el director, que serà també de la sèrie nova, porta molt de temps pegant-li voltes a això. Jo l'he entrevistat un parell de vegades i sempre parlem de Compañeros. Ella mai ha rebutjat la sèrie, tot el contrari. I, a més, pensem que és la primera sèrie que va provocar el fenomen fan quan encara no n'hi haven xarxes, quan no n'hi haven mòbils per fer-te fotos amb els personatges. Era una altra època, Miquel. I llavors ells són la primera generació que forma part d'un imaginari col·lectiu que no és el d'ara, no? Bueno, jo crec en esta ocasió, és de veres que es va fer una peli que no va quallar, però jo crec que en esta ocasió hi ha un públic
0: a partir de quan?
2: No, està super embrionari. Tranquil·la, Marina, tranquil·la.
0: No, pregunto. Escolta, ja ens ho explicaràs.
2: Està super embrionari, ja t'ho explicaré.
0: Ens queda la recomanació, no serà Gènesi, no perquè no li hagi agradat, perquè ens la va recomanar la setmana passada.
2: Sí, exacte.
0: Aquesta setmana...
2: Mamà? No, esta setmana...
4: ¿Dónde está mamá?
5: Ella no es así. Jamás ha hecho esto y, por ende, es motivo de preocupación.
0: ¿Dónde está mamá? Com es diu aquesta sèrie?
2: Gone. Filmin, 6 episodis. El creador és George Kay, que és el creador de Lupin, que si no l'heu vist també vos la recomane. És un thriller britànic, jo sóc molt fan dels thrillers britànics, és un suspens del bo, I ell és un director d'escola molt estoi que descobreix que la seva dona ha desaparegut. A partir d'ahí hi ha el típic xoc, el típic embolic entre la, en fi, la policia i el suposat sospitós, que dona un joc impressionant durant tota la sèrie. És una sèrie fenomenal feta, que et manté fins al final en aquesta espècie de neguit que no saps molt bé què passa, i la recomano molt.
0: Mariola Cubells, gràcies, i Miquel Fernández, moltíssimes gràcies de debò per haver estat avui aquí.
2: Petons.
0: I visca els Fernández.
1: Gràcies.
2: Petons,
1: a vosaltres. Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 en punt del matí. El que fem sempre a aquesta hora és actualitzar les notícies més destacades. I clar, sabeu que avui tothom pendent d'aquest Consell de Ministres que havia de començar en principi cap a 2:15. Guillermo Lerma, cap de Nacional de la SER, què tal, com estàs?
2: ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Marina.
1: Todavía no ha empezado.
2: Media hora de retraso acumula ya el inicio de esa reunión del Consejo de Ministros y se retrasa porque los dos partidos que forman parte de la coalición de gobierno, PSOE y Sumar, siguen buscando la manera de llegar a un acuerdo que permita aprobar ese real decreto con medidas urgentes para atajar la crisis de la vivienda. Hasta ahora el acuerdo no ha sido posible, así que las dos formaciones se están dando algo más de tiempo para permitir que ese texto salga acordado, pactado de la reunión del Ejecutivo. En este momento lo que nos dicen fuentes de Sumar es que está todo enquistado de nuevo, no hay acuerdo. Los de Yolanda Díaz piden que el decreto sea más ambicioso, que incluya la regulación del alquiler de habitaciones, que actualmente consideran constituye una de las principales vías de entrada de la especulación, que se incluya también la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el sindicato de inquilinas, y por último que haya un refuerzo de la protección frente a los desahucios. Eso es lo que negocian a esta hora las dos partes del Ejecutivo. Por ahora se retrasa el inicio de esa reunión del Consejo de Ministros.
1: Doncs res, quan comenci ho explicarem. I sí, acord també, Lerma. Gràcies i paciència, perquè
2: déu-n'hi-do
1: quin matí. Fins ara.
2: Hasta ahora.
1: Sergi López, òbviament, la resta de notícies encapçalades també per aquesta crisi de l'habitatge i l'intent per pactar un gruix de mesures que intentin posar-hi fre.
3: Efectivament, mentre s'ultimen les converses entre els partits per intentar arribar a un pacte sobre aquest decret, us expliquem que Gerardo Pisarello posa a la taulada de Junts la pressió per poder tirar-lo endavant. El diputat dels Comuns i secretari primer al Congrés dels Diputats ho ha dit en una entrevista en aquest programa. Judit Casellas.
4: Pisarello ha dit que el PSOE s'hauria d'haver activat abans per posar solucions al problema de l'habitatge i que només ha reaccionat davant la pressió social. En un context com l'actual i un cop els grups de l'esquerra accepten les bonificacions fiscals que proposa Junts, Pisarello creu que els juntaires han de validar les decisions que reclama la societat.
5: Tot el que Junts demanava d'incentius fiscals, això està fora de discussió, però Junts ha d'incorporar el que estan demanant en aquest moment milers de famílies, milers de joves, molts dels quals segurament voten a Junts o pertanyen a famílies de Junts. Perquè això és una qüestió que travessa tota la societat.
4: Per altra banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, que és de Sumar, ha dit a l'Hoy por Hoy que no avalaran qualsevol decret.
6: El mercado está tan salvaje, l'acceso a la vivienda es tan contrario al artículo 47, que nosotros no vamos a avalar pues eso, pequeños parches o medias dosis de antibiótico, ¿no? Necesitamos el antibiótico entero.
3: I mentrestant, el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, que ha passat també per l'Aquí Catalunya, celebra la mobilització ciutadana que hi ha hagut amb el cas de la Mari Carmen i diu que és del tot necessari continuar-ho fent per lluitar pels drets humans. També ha criticat l'ascens de l'extrema dreta i com s'estan normalitzant molts dels seus discursos.
4: Assegura que no s'hauria imaginat mai una situació com l'actual.
7: Animar a la mobilització, perquè els temps en els que estem vivint són realment difícils. No ens ho esperàvem, que fa 10 anys jo no m'esperava que donés aquest gir i que estiguéssim blanquejant el feixisme com s'està blanquejant i que la societat tingués la capacitat de no sorprendre's. És el que sorprèn, no? I que tolerem tot el que estem veient.
4: També ha celebrat la sentència del Suprem que avala que els vaixells de salvament marítim no hagin de demanar permís per rescatar a alta mar.
3: Estem molt pendents, ja ho sabeu, de l'episodi de pluja. El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'emetre un avís per acumulació de pluja de perill màxim a l'Anoia, l'Alt Penedès i en una escala més baixa al Baix Llobregat. Martí Oliver.
8: Sí, de fet, tenim una última hora i és que s'acaba d'enviar un alert per risc d'inundacions a aquestes tres comarques. El govern demana que no surti a l'exterior, que no es vagi a buscar el cotxe, ni tampoc que es vagi baixi a soterranis. És un avís per pluja que pot quedar acumulada en 3 hores i que, per tant, pot provocar inundacions. Recordem Recordem que el Penedès ja ha plogut amb molta força des de primera hora, més de 30 litres. En mitja hora s'han assolit els 41,5 litres, per exemple, a Sant Martí Sarroca, l'Alt Penedès, i l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís també avisant de la crescuda dels rius en aquesta comarca i també en municipis del Baix Llobregat, com ara Esparreguera, tot plegat mentre els trens continuen suspesos a Catalunya, els de Rodalies i els de l'AVE, almenys fins a les 11, ja explicàvem que no és el cas amb els altres serveis de velocitat, com Ouigo o Irio, i de moment no hi ha carreteres tallades, però s'observava molta pluja en calçades com la 2 a l'altura del Bruc. Ara, amb aquest avís des d'alert, recordem, no circular, esperar que passin els ruixats i, per tant, molta precaució.
3: I un apunt important també d'economia, la inflació accelera la seva escalada, ja frega el 5% al setembre, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És el seu nivell més alt des del mes de febrer de l'any 2023. Per tercer mes consecutiu, els preus es disparen per culpa de la pujada dels combustibles. Recordes que ahir felicitàvem Sergio Dalma perquè feia anys?
1: 62.
3: Efectivament. Doncs l'endemà del naixement de Sergio Dalma, saps qui va néixer?
1: Qui?
3: Mafalda.
1: Ostres!
3: I posem un tango perquè Mafalda és argentina, no?
1: 62 anys, també.
3: 62 anys també té Mafalda. I mira, ella es conserva igual, eh? Doncs igual sí. A Sergio Dalma li hem de recomanar que miri a veure què fa
1: que ens expliqui
3: Mafalda per mantenir-se
1: també. L'elixir de la joventut.
3: Efectivament.
1: Gràcies, Sergi. Quedeu-vos amb el que acabem d'explicar, sobretot aquesta alerta que s'ha enviat a l'Alt Penedès, a la noia, al Baix Llobregat, en les properes 3 hores, no sortir de casa. O sigui, no és absolutament imprescindible. No sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe, no baixar a soterranis i sí, en cas que us arribi l'aigua, intentar pujar a zones elevades i si us agafa això a l'exterior, que també pot ser intentar-vos refugiar allà on pugueu. Aquesta és l'alerta, aquest és l'avís que fan des de Protecció Civil ara mateix, quan són les 10 del matí, per les comarques de l'Alt Penedès, de l'Anoia i del Baix Llobregat, des d'ara i fins la 1.

0: I ara què toca? Doncs, com sempre, a aquesta hora obrir el racó de pensar, i si és dimarts vol dir que tenim aquí ja el Gerard Quintana, la Charlie Pi, què tal, com esteu?
1: Bon dia.
2: Adormida.
0: Bé, molt bé.
2: I molta sona avui.
0: Us heu mullat venint? No.
1: No, he portat el paraigües, però només ha plovinejat una mica de moment aquí a Barcelona.
0: També passa allò de que si agafes el paraigües és la millor manera que no plogui, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És com encendre's un cigarret a la parada de l'autobús.
1: Exactament. Ahir vaig a veure la meva mare, per exemple, a Girona, aprofitant que havia de presentar un llibre, el llibre del Jordi Campó i el Fer cantar els arbres, i havia rentat els vidres. I és la seguretat de que confirmaré les previsions de pluja, no? Vull dir que és el mateix dels paraigües.
0: Què us ha fet pensar aquests últims dies? Qui comença?
1: Com jo. Vulgueu.
0: Vinga, Charlie.
2: Jo? Bueno, doncs, a veure, segurament ja s'ha parlat, però jo no n'he parlat i jo necessito parlar d'això. L'altre dia va sortir la notícia que l'Helena Dunham havia comprat un nen. I, clar, la veritat és que tots els ciments de la meva educació feminista han caigut completament al terra, no? Perquè crec que per mi el sentiment d'això ha estat pràcticament el mateix que vaig sentir quan em van dir lo del risc de petita, no? Però encara més terrible, perquè aquí no m'ho va dir ningú, aquí vaig ser jo que em vaig agafar això i m'ho vaig creure i m'ho vaig posar jo i m'ho vaig menjar amb patates, no? La veritat és que la vida està plena de desenganys, no? Els més grans així que jo recordi ara que m'han afectat a mi, pues va ser Carmen Mola, per exemple, no? Que,
0: mira, just ahir els vam tenir a l'entrevista, van venir aquí al programa perquè acaben de treure novel·la.
2: Clar, l'escriptora presentada com una professora que volia preservar el seu anonimat i després va resultar ser tres senyors. Vull dir, jo intentava llegir més dones i pam, no m'estava llegint tres dones, no estava llegint una dona, sinó tres senyors. Després, un altre desengany així que jo recordi, a Lance Armstrong, que va estar anys negant el dopatge i de cop un dia diu, sí, en els 7 tours m'he dopat, no? Que dius, joder, tio, tinc tots els meus amics pensant que els hi faltava força de voluntat, no? I el que els hi faltava era una farmàcia. I després l'autotune, no? Que ens ha fet creure que hi havia veus, que joder, com fan això, no? I resulta que era una màquina, no? Però

0: tio, que conec de fa dos dies. O sigui, com se suposa que he de confiar en un polític? Com se suposa que he de confiar en la meva mare, ara mateix? O sigui, clar, per qui no hagi vist Girls, vale? Lena Dunham és la creadora de Girls, és una sèrie sobre quatre amigues de 20 i pocs anys que viuen a Nova York, no? Que intenten trobar el seu lloc al món, volen escriure, volen treballar, volen enamorar-se, volen ser independents, però que sobretot prenen tota l'estona males decisions. I jo, unes males decisions que jo, com a noia de 20 i pico que tenia quan la vaig estava veient, pues també estava prenent tota l'estona aquelles males decisions. O sigui, Girls va ser per mi el mirall on vaig començar a veure els meus errors i per tant el mirall que a mi em va fer créixer moltíssim.
1: És allò de mal de molts, no?
0: Totalment. I clar, la creadora de tot això va ser Lena Dunham. O sigui, és la creadora de tots els meus ciments com a dona feminista. O sigui, hi ha gent que s'ha construït amb els valors de casa i no, jo em vaig construir amb una subscripció HBO. O sigui, amb Girls em va començar el meu creixement personal. O sigui, la tia que sóc ara ve gràcies a Girls. O sigui, Girls va ser el primer cop que vaig cridar a la tele: tia, surt d'aquí! I s'acabava el capítol i dir-me a mi mateixa: tia, surt tu també d'aquí, d'on estàs, no? I no tornis mai a un lloc com aquest. I no he tornat mai a un lloc com aquell. O sigui, realment, gràcies a Girls, gràcies a la puta Lena Dunham, que ara va i es compra un fill. O sigui, Girls va ser la meva porta a entendre les dones, a voler-m'hi relacionar, a deixar-hi de sentir-me com a competència, a voler recolzar-me en elles, a voler compartir i aprendre de les dones. O sigui, Girls, jo mai havia tingut una amiga abans de Girls. Girls van ser les meves primeres amigues. Jo mai havia tingut una amiga. O sigui, per això em costa tant d'entendre ara, perquè no estic parlant d'una sèrie que em va entretenir. Estic parlant d'una sèrie que va canviar la manera com jo em relacionava amb la gent, que em va canviar la vida, la manera de pensar. O sigui, em va obrir completament la ment. Em va fer millor persona. O sigui, de debò jo considero que Girls a mi em va fer millor persona. I clar, ara va la tia, quasi 10 anys després de l'última temporada, després de 6 temporades, és que no estem parlant tampoc d'una temporada de sèrie, és que van ser 6 anys de Girls. I ara apareix una notícia agafant un nen, val, comprat amb diners, mentre explica que a l'hospital ella estava oberta de cames, en un llit, mentre tenia la mare davant. O sigui, és que és el cuento la criada,
1: total,
0: ja sé que s'ha dit.
1: Total.
0: Però és que ella ho explica com algo preciós, no? Que ella tenia les cames obertes sobre un llit amb la mare a sobre seu mentre paria. O sigui, és que... I clar, llegeixes aquesta notícia i de cop és com... Oh, what the fuck? O sigui, com pot ser? Com pot ser això? Només tinc una cosa a dir. No compris, adopta. No compris, adopta, tio. O sigui... Serveix per tot. No compris, adopta, serveix per tot. No puc més. O sigui, no puc més. Ara què he de fer jo amb la meva vida? Amb les meves idees? Què faig jo ara? Què faig jo?
1: T'hem parat els peus amb una cosa que volies dir a aquesta hora del matí.
0: Sí, bueno, però perquè jo pensava que els que estan al col·le.
1: I que podies dir què?
0: Que això, que els reis...
2: Però n'hi ha que no estan al col·le perquè han suspès algunes escoles d'alguna població, no?
1: L'activitat no s'ha suspès en principi. Hi ha les alert, però l'activitat...
2: Jo he sentit que hi ha una població concreta, que no sé si era Torroella de no sé quantos...
1: Doncs ho podem buscar, companys, bueno. Perquè com a mínim hauríem de donar la notícia si hi ha alguna classe suspesa en algun municipi. Busquem-ho, sisplau, perquè no és el que ens consti a nosaltres ara mateix que s'hagi suspès cap activitat escolar per part de Protecció Civil. Però vaja, tot pot ser.
2: Ho sé perquè estava entrant l'aigua a l'escola.
1: Per tant, deuen haver uns nanos que s'han hagut de quedar a l'escola perquè se'ls havia inundat.
2: Exacte.
1: Que no és que s'hagin suspès les classes.
2: Han suspès les classes.
1: Sí, sí, però no per risc, sinó...
2: No per un risc ni perquè hagin fet suspendre diverses poblacions
1: doncs
2: alhora.
1: Per precaució, no direm el que volia dir a Charlie Pique aquesta hora.
0: Jo ho venia a preguntar. O sigui, jo ho vaig posar al guió i vaig dir, però evidentment ho preguntaré abans. Jo volia preguntar això. Perquè, clar, depèn d'això.
1: Ens posem en camises d'11 vares, no
0: sí,
1: cal.
0: Sí, no, de fet ja m'ho havia anomenat alguna vegada i ja ho he canviat, a l'hora de...
2: Estem
0: ja
2: exposats no a la decepció.
0: Sí, totalment.
2: Jo no coneixia Girls, però la meva sèrie preferida, amb la que em vaig formar, vaig créixer, el meu puntal era Kung Fu.
1: Oh. Vaja.
2: Una sèrie que protagonitzava el David Carradine, que va acabar... de mala manera, mort a Tailàndia amb una bossa de plàstic envoltant-li, o sigui, impedint-li respirar.
1: Per unes pràctiques estranyes, no?
2: Sí, es veu que és excitant sexualment, això d'ofegar-se quan estàs a punt de tenir un orgasme. Però si et passes, doncs la petes, no?
0: Clar.
1: Sí,
2: mare meva, i Kung Fu, que era aquell home que arribava silenciosament, discretament, humilment, a diferents llocs, buscant el seu germà per tot el territori dels Estats Units, i de sobte es veia abocat a una injustícia tan gran que acabava reaccionant i bé, mostrant la seva, les seves habilitats, la seva força i el seu karate, no? I el seu kung fu, vaja.
1: La Charlie ens ha fet

0: el llistat de coses que... de grans desenganys que ha tingut a la vida. Tu no n'has tingut algun així que recordis profundament?
1: Buah, cada dia, no? Sí, això de madurar vol dir, penso jo, és com madurar una fruita que madura, acaba macada, no? Acaba, sabeu què vull dir, no?
2: Sí, negre, sí.
1: Sí, acaba tacada, acaba tova, acaba ferida, per dir d'alguna manera. És que està madur, no? No passa res, està madur, està molt bo. I amb la vida passa el mateix, no? Vas macant, no? Van fotent sotregades, vas desil·lusionant, i això que no hi heu deixat dir a la Charlie perquè estem en horari familiar, penso que és una de les primeres grans estafes, sí, i decepcions, sí, sí. No? O sigui, et projectes un món ple de màgia, no? Estàs allà immers sentint el poder d'aquella màgia i resulta que bé, que és algú més proper que t'està muntant un circ al voltant.
0: Clar, tu ets pare.
1: Jo soc pare,
0: i com,
1: sí,
0: ho vas gestionar, això? Perquè jo he tingut aquest debat.
1: Som una família
0: has
1: molt...
0: Has mantingut la màgia i la farsa de la història.
1: Però molt poca estona.
0: Poca estona.
1: Sí, molt poca estona. Sí, dins d'aquell punt clar.
0: És que em fa molta por estar parlant,
2: sí,
0: d'això,
2: sí,
0: saps?
2: Sí.
0: Perquè és molt
2: fàcil.
1: Fins al dia que el meu fill, mirant per la finestra, em va preguntar: papa, per què només veiem allò que no existeix i no veiem allò que existeix?
2: Ostres!
1: No? I em vaig quedar sense possibilitat de respondre.
0: Vas agafar la guitarra i et vas posar a compondre una cançó.
1: Sí, aquest nen, d'on t'ha sortit? Què és això? Llavors vaig veure que sí, que hi havia una certa confusió. Però penso també que ara els nens van molt més de pressa. Ara els volen limitar l'edat d'accés a les xarxes, però d'alguna manera estan connectats amb tot. Aleshores, mantenir aquests enganys o aquests secrets cada cop és més difícil. I si no s'ho diu un a l'altre, perquè els nens també són cruels, eh? Aquesta és una altra. Vull dir que...
2: Sí.
1: Bé, si jo ho sé i m'he decebut, ho sabran,
2: sí,
1: tots,
2: de fet,
1: eh?
2: De fet, jo crec que la gran majoria... Jo em vaig... Per mi va ser així. Va ser un nen pel col·le.
0: Ja, un nen que no volia sentir-se sol.
2: Sí.
1: Per mi va ser la tafaneria. Que sempre he remenat tot, saps què vull dir? Tots els racons.
0: Ah.
1: I de sobte dius, ostres, què hi ha dins d'aquest armari, no? En aquest altell. Però bueno, no donarem més pistes.
0: No donarem, no, més,
3: ja,
0: pistes, no, va.
3: Per ser que no volies tractar-ho, t'has ficat en el,
0: sí,
3: jardí.
0: T'has ficat en el jardí, però perquè em sembla un tamasso, sobretot quan t'has viscut, tots hem viscut aquest desengany, però quan després ets pare i t'has de veure...
3: Es prepara per quan veus Ronaldinho fent campanya per Bolsonaro,
0: película,
3: i coses d'aquestes.
2: Sí, el Figo, mira, m'he deixat el Figo jo, desenganys.
3: Sí. Tu trobes a Ronaldinho fent campanya per Bolsonaro i dius, però on he llançat la meva adolescència?
0: També.
3: Això ens ha passat a tots.
0: També és veritat.
1: Sí, sí, n'hi ha de tots tipus, eh? Mira, la realitat és subjectiva, no? Però hi ha moments en què la realitat de totes les persones, aquesta realitat subjectiva, conflueix i de vegades topa, no? De vegades xoca. Abans he comentat que ahir vaig estar per Girona, vaig aprofitar per anar a veure la meva mare, i que estava desesperada perquè se li havia bloquejat la pantalla del mòbil apretant botonets i tal, i dic, té una cosa que es diu Tollback activada, finalment vam trobar, i la vaig veure angoixada pensant que, clar, la seva mobilitat s'ha reduït, té 97 anys, cada cop el seu radi d'acció és més petit, amb el seu taca-taca, i de sobte aquella eina que li és estranya perquè no l'acaba d'entendre la comunica amb el món, no?
0: Clar.
1: I allà hi veu moltes coses que també la posen nerviosa, o la tabala, no? Diuen, aquest món de misèries, no? I vam estar parlant, i bé, la meva mare no es diu Mari Carmen, es diu Narcisa, però podria ser la Mari Carmen, no? És una persona de 97 anys, que va començar a treballar als 8, als 10, 12 ja era a la fàbrica, i ha treballat, per tant... Encara ara fa alguna cosa, encara cus en els seus, per alguna persona que li porta alguna cosa per cosir. I de sobte, bé, després de treballar tants anys, te n'adones que si no fos per l'abraçada familiar, no? Aquesta dona no podria viure en lloc amb una pensió que és insuficient per pagar qualsevol tipus de lloguer, no? El que passa que amb ella li dol molt veure aquesta realitat, no? Jo m'imagino que hi pot fer poca cosa, se sent molt vulnerable, aleshores li produeix, no decepció, una gran impotència. No?
0: Ella s'ha assabentat del cas de la Mari Carmen.
1: Sí, sí, sí, ella s'assabenta de tot, és molt lúcida, té el cap clar, no tant com el seu genoll, però té el cap molt clar.
0: I què et diu, què t'ha dit de la Mari Carmen?
1: Em parla de que estem perdent humanitat, no? Que estem perdent, o sigui, que som incapaços de fer aquest pas cap a la realitat de l'altre, no? En certa forma, o sigui, és una realitat objectiva en la qual ella segurament va créixer en un món on la gent gran tenia un respecte. De fet, jo li parlo de vostè amb ella, mai m'ha deixat que li parlés de tu, perquè els pares i els grans se'ls hi té un respecte, i parlar-li de tu és com perdre-li el respecte. Aleshores, aquesta figura, aquesta figura, diguéssim, experimentada, que aporta cohesió, unitat a la família, i d'alguna manera també aporta la seva experiència, no? la seva saviesa, de sobte està completament bandejada, no? Està bandejada, apartada, maltractada. Clar, quina és la solució? És cert que és cruel. Si mirem la realitat d'una manera objectiva, veurem que la gent està abocada a no poder pagar un lloguer, o que no podria pagar un lloguer, com en el cas de la meva mare, és perquè no pot o no ha pogut comprar una casa. No ha tingut accés a una hipoteca. Jo mateix vaig tenir els meus problemes, eh? Perquè malgrat la gent diu, però si tu t'hauries de tenir... No, anem una feina que no és constant, que no tens nòmina, que etcètera, etcètera, que comencen a demanar les declaracions de la renda dels últims anys per veure si, i sempre amb un risc i amb un temps molt limitat, no? Aleshores, que aquesta gent que no té accés, que no té possibilitat d'accedir a la compra d'una vivenda, sigui la que està suportant el pes i el creixement d'uns lloguers que creixen i creixen i creixen i creixen. Aquesta dona li van multiplicar, no és que no pagués el lloguer, li van multiplicar per 5 el lloguer, no? Després va haver-hi com una reducció. Bueno, clar, el que la meva mare comparteix amb mi és que no... Veus i sent solucions, avui s'han de prendre mesures, estem a un pas també d'una realitat que pot ser... pot tombar un govern, per dir-ho gairebé d'una manera, o pot radicalitzar més els carrers, no? I moltes de les solucions, per una part d'aquesta gent que no fa el pas cap a la realitat de l'altra, és dir, no, és que el que han de fer és baixar impostos. Això ho he sentit ja diverses vegades, no? Dins d'aquest liberalisme extrem. Baixar impostos, reduir impostos als llogaters, reduir impostos als arrendadors, reduir impostos a tothom. Però després la següent mesura que diuen és que és l'Estat i el govern qui s'ha d'encarregar de la gent vulnerable i qui s'ha d'encarregar de solventar totes aquestes coses.
0: De trobar-los una alternativa i baixant de fer-se càrrec fins però, i tot dels no? impagaments de...
1: Sí.
0: En cas de propietaris, de petits propietaris. Sí,
1: és absolutament contradictori, penso jo, seguim pensant, no? Voler reduir la capacitat recaptadora de l'Estat i al mateix temps posar-li més feina, no? Però aquests liberals extrems són els mateixos que volen reduir i aprimar l'Estat constantment, no? Però pel que fa a la inversió en la despesa social. I ho veiem a diferents països del món, des de l'Argentina, bueno, ara Amèrica del Sud, tenim un reguitzell d'exemples, i a molts altres llocs, i fins i tot a Europa. Però aquests que redueixen i aprimen l'Estat i la força de l'Estat per fer acció social, no tenen cap problema en augmentar el pes de l'Estat pel que fa a defensa i a seguretat, no? La realitat és molt capriciosa, un no sap mai si està un pas de què, no? L'altre dia, curiosament, canviaré una mica de tema, però d'alguna forma connectat, em vaig emportar una bona sorpresa. No sé si vau sentir la notícia d'un cotxe a Ceuta que va ser atacat per una multitud.
0: La vam explicar. Sí,
1: al centre.
0: Sí. Vau... Sí, que van confondre sí.
3: amb una ONG...
0: Amb una ONG de nom Neu Gorriac.
3: Amb una ONG que es deia Neu Gorriac, que van confondre aquesta ONG alguns mitjans i llavors el bulo es va fer gros amb un grup de rock basc dels anys 90.
0: Proetarra, els hi van dir.
1: Sí, sí.
3: Dels anys 90. Una ONG. Però Proetarra, el grup de rock. Però ja volem penjar l'etiqueta de Proetarra a la sí, ONG, sí, sí, només sí, perquè es diu igual.
1: Perquè ONG era de Navarra, de Nafarro, aleshores som sí de simplistes, no? I va córrer aquest bulo. La meva sorpresa va ser, vaig sentir que hi havia tres persones dins del cotxe. Sí. Una diputada de Ceuta, ja, em sembla que era, sí, un activista d'aquesta ONG de Navarra, i una altra persona, de la qual no en deien res. La meva sorpresa va ser veure casualment en un programa de televisió d'aquests que fan després de dinar, de tertúlia, no?, d'una cadena privada, veure aquella tercera persona i veure que la coneixia. I veure que ens coneixíem de feia molt temps, des de quan era jovenet ens escrivíem a través del Facebook, ah, com a, diguéssim, seguidora del grup, i teníem grans converses, i després ens vam trobar a l'aniversari o desè aniversari d'Open Arms. Vam compartir taula i vam estar parlant 2-3 hores, molta estona. I me'n vaig adonar de dir, què fa aquí la Sofia, no? Vull dir, la Sofia Cànovas, que és diplomada per l'ONU i que ha estat coordinadora a Ucraïna uns quants anys de les ONGs pel tema dels abusos sexuals, etcètera, etcètera, no? També ha estat destinada a Bangladesh o a Haití, no? Va ser una sorpresa enorme i la vaig veure desencaixada i vaig veure que la gent que l'entrevistava d'aquell programa no s'havia pres ni la molèstia
0: de saber qui era.
1: De saber qui era, tot i que no estava allà enviada per l'ONU, sinó que estava aprofitant una pausa en la seva feina, i com una persona conscienciada i sensible va dir, ostres, què puc fer? Vaig a veure si puc ajudar allà, no? I em va dir també, perquè després vam parlar, que havia trobat una gran descoordinació. El flash potent va ser com ningú d'aquell programa va ser capaç de posar-se, de fer un pas cap a la realitat de la Sofia en aquell moment, no? Ella era a la platja explicant el que els havia passat i se li va acudir dir que s'havia sentit més segura a la platja del Tarajal entre els immigrants que no pas al centre de Ceuta. Es va saltar els tertulians, començant pel presentador i director del programa, que és català.
0: Ens imaginem qui és. Sí.
1: Sí. I li va dir que això no li permetria que ho digués. O sigui, va sortir el patriotisme espanyol dient que els homes blancs, aquells que l'havien atacat, aquella gentada del centre de Ceuta, no podien ser pitjors que els immigrants invasors que havien entrat, no? Perquè encara es tracten d'invasors, no sé quines armes porten per invadir, no? Aleshores, aquest xoc de realitats que deia abans, no? I estem a un pas d'aquests xocs de realitats en molts sentits, quan tu extremes les diferències, quan tu tot allò que no és com tu el fas enemic teu, estàs portant a una realitat que és explosiva i xocant, no? Bé, de la meva mare m'ha anat a la Sofia, que bé, vaig poder parlar amb ella, estava encara molt sacsejada, i aquest cap de setmana s'ha anat a Madrid, em va dir parlar amb la secretària d'Estat, a veure si podia aportar alguna cosa també de cara a la coordinació, que va trobar molt deficient del que estava succeint allà a Ceuta, no? O sigui que ens trobem en un moment de realitats xocants, explosives, per uns motius i uns altres. Uns volen rendibilitzar políticament uns fets, els altres en volen rendibilitzar uns altres, hi ha gent que es troba pel mig, com el formatge.
0: El foc creuat entre trinxeres.
1: I el foc creuat entre trinxeres. I això és el que m'està fent pensar i em va fer pensar des d'ahir, quan tornava en aquell tren que no arribava mai, que de sobte es converteix, és un mitja distància, es converteix en un regional, perquè havien robat coure ahir entre Granollers i Mollet,
0: sí,
1: em sembla.
0: Sí, ho vam explicar també.
1: I avui,
0: avui una altra vegada.
1: Han tornat, sí, però entre, sí, Flaçà i no sé quina altra població,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Una mica més cap al nord,
0: sí,
1: no? Bueno, què està passant,
0: I
1: no?
0: I a part, avui els regionals que no funcionen perquè Renfe ha decidit suspendre'ls per precaució per aquests aiguats entre les 9 i les 11 del matí.
1: I els AVEs crec que tampoc funcionen.
0: Que, però és curiós,
1: no,
0: els
1: AVEs, els
0: només els Iri i els Uigo. Aquests sí, perquè diuen que ha estat una decisió unilateral de Renfe de dir, mira, parem-ho tot, així no hem de deixar gent atrapada en el tren, però en canvi Irio i Uigo sí que continuen, perquè Adif, que és el propietari de la infraestructura, no n'ha dit res d'això, no ha dit, escolta, no podeu circular.
2: Jo demà he d'anar a Madrid a veure si...
0: Demà en principi hauran d'haver passat les pluges.
1: I qui és el propietari d'Adif?
0: L'Estat, clar.
1: Amb una part.
0: Sí, sí. Sí.
1: Igual que Aena, no? Amb un 51%. Sí. Però l'altre dia vaig saber qui més era propietari, perquè diuen, no, no, és l'Estat amb un 51%, per tant té la majoria Aena. Ara que vol ampliar aeroports, i a Eivissa, per exemple, hi ha una gran oposició de la població, i fins i tot del Consell d'Eivissa cap a l'ampliació de l'aeroport, i dic,

0: Ostres, tu, després de l'Estat, els següents accionistes d'Aena són BlackRock, Goldman Sachs, no? Bueno, ja hi tornem a ser, amb els fons aquests, no? Que estan
1: els sospitosos habituals.
0: Sí.
1: Va, que com que això es tracta de pensar, el Joan Tejedor us ha plantejat un dilema.
0: Mick Jagger o Prince?
2: No.
0: Pensava que era el dilema.
2: Anirà d'habitatge. Anirà d'habitatge.
0: D'acord.
3: Val.
2: Tenim un pis, val? Charlie o Gerard, tenim un pis que no feu servir.
3: Hòstia.
0: Que lluny de la realitat.
3: Sí, sí, meu també.
2: Perquè sigui, perquè
3: bueno,
2: sigui.
3: Ja,
2: perquè...
3: ja que el fer servir també, tampoc el tinc.
2: Perquè l'heu heredat, perquè heu fet 4 quartos i això algú us va convèncer d'invertir, pel que sigui, val? Llavors hi ha dues opcions. La primera és que aquest pis us l'ocupen, però us l'ocupa una gent que ho necessita, que són unes bellíssimes persones, i que és veritat que, com que no us paguen lloguer, us costa els impostos, us costa l'IBI, us costa la comunitat, però el dia que marxen us deixen el pis que hi podeu entrar a viure demà. Net, polit, cuidat, tot reparat. O tenim el pis llogat a 2.000 euros al mes durant 10 anys, paguen puntualment, no us heu de preocupar de res, però el dia que marxeu aquell pis l'heu de fer nou per dintre. No hi heu entrat en 10 anys i quan entreu és reforma integral. 40.000, 50.000 euros, els que sigui. No pots aprofitar mobles, no pots aprofitar els banys, has de fer la cuina nova, marbres, tot. Tot nou. Què preferiríeu?
3: Per mi no calia que diguessin la segona opció, per mi era la primera. Si tinc un pis no ocupat, o sigui, és a dir, que em sobra un pis i hi ha algú que ho necessita vivint-hi i a mi no em ve de... o sigui, la primera opció, però sí, sense cap mena de dubte. O sigui, és que un pis buit, si hi ha gent que el necessita, jo estic quin a que s'utilitzi. A més, si és tan bona gent i el deixen perfecte, o sigui... És que no, no hi ha dilema per a mi.
0: Clar, 10 anys, 2.000 euros al mes, són 200, segurament, depèn de si la destrossa és enorme, no han guanyat gaire res, no?
1: Clar.
0: Clar, a mi em costa molt respondre això, perquè tampoc tinc un pis en propietat, encara estic pagant la meva primera hipoteca. Me la van donar molt tard, molt gran, i vaig fer el niu també molt tard. Però no m'entra al cap. A mi em sobta molt, per exemple, quan veig companys de professió que tenen molt d'èxit, els hi va molt bé, i de sobte, què fan en tants quartos? Doncs inverteixen en rajol, en pisos... i potser per cultura familiar o pel que sigui no m'entra al cap. O sigui, per mi és tan estrany o tan extrem això del rendisme com si jo digués, doncs, inverteixo en alimentació i em quedaré tots els aliments que pugui per acaparar i que creixin de preu, no? I, bueno, que la gent passi gana, no? I si cal, doncs, que es morin de gana i que em paguin el... jo què sé, el pa i la farina me la paguin a 1.000 euros el gram, no? Saps què vull dir? O sigui, no ho concebeixo. Per mi és una aberració. I durant molt temps jo havia vist que, o en el meu ideal, que la gent del meu propi sector, que té aquest èxit i guanya molts diners, ho invertia en el propi sector, en els seus projectes, amb altres artistes amb els que creu, en la pròpia música, el que fa teatre en el seu espai, en el seu, saps, en la seva il·lusió, en allò que creu, no? I d'alguna forma afavorir també un espai i una escena, no? I de sobte s'ha com, bueno, el bonisme està condemnat. Ara alguns diran, aquests dos, o Charlie i en Gerard són tontos.
2: És que tu feies els números. Tu feies els números. A 2.000 euros a 10 anys són 240.000 euros.
0: Exacte.
2: Per tant, si t'has de gastar 40 en reformar-lo, més les despeses, 80.000 euros et queden.
1: Yeah.
0: Bueno, d'aquests 10 anys. Suposo que hi ha una part que tampoc és un benefici net, no?
1: Mira, ara que parlem d'això,
0: em
1: passen els companys que l'Ada Colau acaba d'explicar, a Ràdio Televisió Espanyola, que ha hagut de deixar el pis on vivia durant més de 15 anys perquè li costava arribar a final de mes amb un sol sou, no podia.
0: Crec que s'ha separat i ara té ella sola els nens i és allò de, clar, no hi ha dos sous que portin a un... a un pis que potser has llogat pensant que som dos que podem aportar i de sobte es trenca això. I és, aquesta és una realitat també molt, molt cruel. I no, ara segurament molta gent dirà és que a l'Ada Colau li passa tot, no? Com allò que diuen sempre. Quan,
1: una mica sí.
0: Sí, exacte. Però bueno, potser és un exemple d'una persona que viu, no sé, molts dels casos reals o moltes de les incidències reals que hi ha ara en el present.
1: Gerard Quintana, Charlie P, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: La setmana que ve ja podem estar parlant de que sí que s'ha posat fil a l'agulla amb això d'intentar doblegar aquesta corba de l'encariment dels preus en l'habitatge.
0: Jo no sé la Charlie, però jo em nego a ser un dolentot. O sigui,
3: no, jo que és diguin, que no em surt. No em surt
1: tampoc. I que duri.
0: Vinga.
1: Gràcies, TG. Que vagi bé, també.
2: Fins ara.
4: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passant 6 minuts a 11:15, sabeu que portem tot el matí amb un ull posat a com està passant aquesta tongada de pluges que torna a escombrar Catalunya. Hi ha diverses incidències, hi ha avisos en 3 comarques on es recomana no sortir de casa des de fa mitja hora i fins la 1 del migdia. Martí Oliver, actualitzem tot una mica.
8: Sí, mira, ara mateix el que els podem dir és que molta precaució també a Sant Sadurní d'Anoia, perquè el riu Anoia ha superat el llindar de perill. L'Agència Catalana de l'Aigua ha avisat que supera un cabal de 86,9 metres cúbics per segon, que pot continuar creixent per la pluja i, per tant, molta atenció de no passar per allà perquè pot haver-hi alguna riuada important. Tenim retards i cancel·lacions a l'aeroport del Prat. També tenim retards a Rodalies, a l'R4 entre Vilafranca i l'Hospitalet de Llobregat. Ja sabem que l'alta velocitat i els regionals estan suspesos almenys fins a les 11 del matí. No és així amb els trens d'Irió i de Ouigo. I el Servei Català de Trànsit demana molta prudència als conductors que circulin, sobretot a la 2 entre Esparreguera i el Bruc, a l'AP7 i també a la C15 entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Com deies, aquestes comarques de l'Alt Penedès, de l'Anoia i del Baix Llobregat que han rebut aquesta alerta del govern perquè no surtin de casa en les properes 3 hores, que vigilin molt, que no baixin als soterranis, i també són aquestes comarques les que concentren de moment les trucades al 112. Tenim un primer balanç que parla de 171 trucades des de que s'ha activat el pla Inuncat, són per 139 incidents, i sobretot es concentren a l'Alt Penedès, se n'han fet 49, a l'Anoia 19 i al Baix Llobregat 18. És un episodi que avança de sud cap a nord, ara mateix el tenim concentrat en aquestes comarques de Barcelona, que de fet un 84% de les trucades que s'han fet al 112 són des d'aquesta demarcació, per tant, indicatiu de que està caient amb força la pluja en aquestes comarques.
1: I, de fet, si mirem el mapa del Servei Català de Trànsit, el que tenim ara mateix és que a l'A2, al seu pas per Esparreguera, hi ha congestions importants justament per les inundacions que estan provocant aquests aiguats. Per tant, si us heu de moure per aquesta zona, pel Baix Llobregat, tingueu present, l'A2 està portant problemes de circulació perquè està quedant aigua acumulada a la via. Precaució, sobretot al volant, i ja que som a les carreteres, des de la matinada, hem vingut a primera hora amb els companys del RAC explicant que des de la matinada està tallada l'AP7 a Tarragona, a Vandellós, a l'Hospitalet de l'Infant, per un accident que hi ha hagut. Doncs bé, encara està ara tallada aquesta autopista, totalment tallada en sentit nord, i és per un camió que transportava paqueteria i que això, a primera hora ha tingut aquest accident, a primera hora encara era de nit i fins al punt que ara encara continua aquest tall de trànsit en aquest punt de la P7, per tant, s'està intentant regular ja, com que ha sigut de matinada, desviar doncs, tots els cotxes que circulen per aquest punt. Aquesta és l'actualització ara mateix en relació el temporal que sota Catalunya. Sapigueu que des d'ara i fins a les dues és quan s'espera el més gros, però Martí, també ha de ploure a la tarda, eh? I això ens ho deia el Carbó també, que sí, ningú baixi la guàrdia a partir del migdia, encara que no plogui.
8: Que pots fer un parèntesi al migdia, però que la tarda tornarà a ploure amb força. De fet, els avisos del Meteocat s'allarguen fins aquesta matinada. Com dèiem, va de sud cap a nord, per tant, el que és més probable és que les comarques gironines i del nord de Barcelona, que fins ara no han estat tan afectades, doncs puguin també rebre de valent. Ara mateix, el Meteocat, que recordem que ha activat un avís de perill màxim 6 sobre 6 a les tres comarques que explicàvem, a l'Alt Penedès, a l'Anoia i al Baix Llobregat, i molt important, evitar rius, rieres, barrancs, intentar evitar travessar aquestes rieres i aquests rius, perquè les últimes víctimes mortals que hem tingut han estat en imprudències de conductors que han intentat travessar-ho.
1: Martí Oliver, gràcies. Qualsevol cosa us la seguim actualitzant. Re, un minut i anem amb el Josep Lluís Merlos.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i deixem de ser.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
19: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
18: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
20: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
18: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
17: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i deixem de ser.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Josep Lluís Merlos, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Has vist a quin lloc més xulo estic o no avui?
0: Home, però això és real o és aquells fons de croma que es posen?
1: Si és real, home, ja t'ho dic jo, mira.
0: És real, ets en un circuit,
1: Catalunya,
0: eh?
1: Catalunya, revolt número 13, ja podeu veure com està el temps aquí ara mateix. I us preguntareu, i què hi fas aquí? Doncs bé, estic aquí perquè aquest cap de setmana hi ha una cursa molt xula al Festival de la Velocitat. Mira si és real.
0: Sí, ara sí, ara veig els cotxes passant, no? Aquí a Montmeló, molt bé.
1: Exacte, som concretament els Lamborghinis, de la Lamborghini Cup, que és un campionat per gent amb molta pasta i que corren, precisament, és una de les categories que corren aquest cap de setmana aquí al circuit de Barcelona-Catalunya. I com que hi ha aquesta cursa, doncs estan entrenant i per això he vingut aquí, per enterar-me de què va la festa de cara a aquest cap de setmana i els pròxims, perquè ara ve un reguitzell de curses al circuit de Catalunya amb un final de cursa extraordinari, on destaca sobretot la gran novetat al Campionat Mundial de Turismes, de Resistència, el WEC, del 16 al 18 d'octubre, que és una cursa que no s'esperava i que té tanta importància com un gran premi de Fórmula 1 pràctica.
0: Carai, doncs ja ens ho explicaràs bé, això. El que passa que avui el que volíem fer és parlar del nou codi de circulació, perquè, clar, s'acaba setembre, a partir de demà passat, que és 1 d'octubre, no només es commemora l'aniversari del referèndum, sinó que això entra en vigor, aquest nou codi de circulació, i volem explicar quines són les principals novetats.
1: N'hi ha moltes. De fet, és la renovació més important de la història del Reglament General de Circulació a Espanya des que es va crear. I quina és la importància d'aquestes modificacions, sobretot? Perquè amb aquestes modificacions el que es busca és protegir els col·lectius més vulnerables. Mm-hmm. És a dir, protegir els motoristes, protegir els ciclistes, protegir els usuaris dels vehicles de mobilitat personal, però sobretot protegir els vianants, perquè molta gent dirà: home, jo no vaig amb moto, no vaig amb bici, no vaig amb patinet. No, però tots en algun moment o altre del dia som vianants i, per tant, aquestes modificacions ens interpel·len directament. Perquè és la primera vegada que el Reglament General de Circulació d'alguna manera busca protegir aquests drets d'aquests col·lectius més vulnerables. I entre les coses que per exemple, entren, doncs hi ha una sèrie de mesures que afecten a la manera que podrem fer avançaments, sobretot a la gent que va en bicicleta. Fins ara, el ciclista estava d'alguna manera condemnat a anar a la part dreta del carril. Ara té plena potestat per circular pel centre d'aquest carril. I els automobilistes que els vulguin avançar o que els hagin d'avançar ho hauran de fer amb un marge que deixi com a mínim un metre i mig des del vehicle a la bicicleta i en cap cas superant amb menys de 30 km per hora del que marca la velocitat màxima permesa en aquesta via on es faci l'avançament.
0: D'acord.
1: Al voltant de les bicicletes hi ha molta, molta, molta polèmica amb un tema en el qual jo estic molt a favor de les mesures que entren en vigor a partir de dijous en general. Discrepo de dues, i una d'elles és que, atenció, a les vies, els ajuntaments tindran la potestat a partir de dijous per permetre que els ciclistes puguin circular en direcció contrària al sentit de la via, en vies d'un sol carril, en carrers a on la velocitat màxima sigui de 30 km per hora. Per mi això és un desgavell. Per mi és un desgavell perquè, primera, quins ajuntaments aplicaran això i quins no? Segona, de cara a la seguretat dels ciclistes, escolta, jo sóc un entusiasta de la cultura de la Índia i he anat moltes vegades a la Índia perquè és un país que em fascina des del punt de vista cultural, però pateixo molt quan he de conduir per la Índia. Per què? Perquè tenen molta gent de cara a llocs on no te'ls esperes. Doncs bé, això acabarà sent com la Índia, i sobretot ho dic per la seguretat dels ciclistes, perquè tu, de cop i volta, pot ser que et trobis sense esperar-t'ho una bicicleta de cara en sentit contrari amb un carrer de 30 km per hora.
0: Yeah.
1: I molta gent dirà: home, només és 30. Escolta, un impacte de 30 per hora amb un ciclista pot ser mortal. Mm-hmm. Per tant, jo no estic gens d'acord amb aquesta mesura i, sobretot, no estic d'acord en que no sigui homogènia. Si ho és, que ho sigui a tot arreu.
0: Yeah.
1: Però diràs: no, aquest poble sí, aquest poble no.
0: No, més que res per tenir-ho clar, perquè si vas canviant de poble et va canviant la normativa, malament rai. I escolta'm, clar, i pels motoristes, tenia entès que canviava alguna cosa també en relació a poder passar pel voral?
1: Sí, una altra mesura en la qual jo no hi estic d'acord. El Servei Català del Trànsit tampoc hi està d'acord, que és que els motoristes en situacions de congestió viària estarem habilitats per circular pel voral sempre i quan no superem els 30 km per hora. Això és una autèntica animalada. I t'ho diu algú que és motorista convicte i confés. És una autèntica animalada perquè això demostra una ignorància absoluta per part dels legisladors sobre què és anar amb moto. Els vorals, per exemple, els d'accés a Barcelona, estan fets una merda, diguem-ho així de clar. Hi ha forats, hi ha graveta, hi ha brutícia perquè la gent és molt porca i llença brossa per la finestra des del cotxe. I això fa doncs, que si tu vas amb moto, tot això t'ho mengis, per no parlar de restes de pneumàtics de camions que implosionen a l'autopista i van a petar al voral. Per tant, des del meu punt de vista, això que entra en vigor a partir de dijous, però que el Servei Català del Trànsit, compte, no hi estan d'acord i, per tant, continuaran sancionant a Catalunya els Mossos d'Esquadra, jo estic a favor de la negativa del Servei Català del Trànsit a autoritzar els que anem en moto a circular pels vorals. Una altra cosa
0: Estàs a favor
1: l'estat d'aquests vorals fos exemplar.
0: A favor de la negativa, estàs a favor, per tant, de que no se circuli pels vorals?
1: Exacte. I t'ho dic com a motorista, perquè aquests vorals estan molt bruts i és molt perillós circular, encara que sigui a 30 per hora de velocitat màxima, per un voral. Et pots fotre una nata de campionat. I insisteixo, perquè els vorals estan fets un desastre. Perquè si no tenim manteniment a les carreteres, com volem que els vorals estiguin nets i ben mantinguts?
0: Merlos, que també afecta els patinets aquest nou codi de circulació.
1: Sí, els, i tant.
0: Que n'hi hem de dir, tu ens ho has dit més d'una vegada, vehicles de mobilitat personal.
1: Exacte. Els vehicles de mobilitat personal, que recordem-ho, han d'estar assegurats, han de tenir aquesta enganxina que acredita que tenen una assegurança, que no els poden portar els menors de 15 anys, que no poden superar els 25 km per hora, que hauran de portar el llum encès tot el dia, que quan circulin de nit els seus usuaris hauran de portar armilla reflectant. I atenció, a propòsit dels patinets, la Generalitat està estudiant la possibilitat que els patinets puguin tornar a viatjar en transport públic. Recordem que el 2023, a partir de l'incendi de les bateries d'alguns patinets, es va prohibir que poguessin pujar al tren, al tramvia, a l'autobús, amb patinets. Doncs bé, ara la Generalitat, d'acord amb l'ATM, estan estudiant la possibilitat que puguem tornar a pujar els patinets. Tampoc hi estic d'acord. O sigui, jo estic a favor que els vehicles de mobilitat personal puguin pujar al transport públic. Per què? Perquè és una manera d'assegurar la mobilitat intermodal. Aquella persona que arriba de fora de Barcelona, aquell commuter que viu fora de Barcelona i que ve a treballar a Barcelona amb tren, per dir-ho, per posar un exemple, i és que Rodalies funciona, clar, ve amb un tren de Rodalies a Barcelona i a partir d'allà agafa el seu patinet i es desplaça per la ciutat. Això em sembla bé, però per què aquest canvi d'actitud ara? Per què? Perquè ja han pagat una assegurança? Perquè el patinet està identificat? Perquè l'usuari està relacionat amb aquesta identificació? Compro. Però el que no compro és, aleshores, l'argument pel qual en el seu moment els van prohibir. Perquè no s'ha solucionat encara el risc que una bateria pugui combustionar a l'interior d'un tren, d'un autobús, d'un tramvia. Estem on estàvem. Diguem-ne que poden ser incendis identificats, però els incendis, si hi eren, continuaran sent-hi.
0: I ara el que es fa és assumir el risc, no? Escolta, tu també dius que cada vegada conduïm pitjor. Per què?
1: Sí. Home, per què? Aviam.
0: Per què ho dius i per què conduïm pitjor? Les dues coses.
1: Si conduïm millor o pitjor, això és una mica subjectiu. Per què? Aviam, perquè pots tenir percepcions, però hi ha una cosa que és indiscutible, que és les xifres, els nivells de sancions. Mira, l'any 2006, Espanya es van posar 2.588.890 multes. Els tres conceptes pels quals els conductors van ser més multats són, en primer lloc, l'excés de velocitat, en segon lloc, el no ús del cinturó de seguretat, i, en tercer lloc, a la manca de sistemes de retenció infantil o el consum excessiu d'alcohol. Molt bé. Aquests 2.588.000 del 2006, el 2016 van pujar a 4.388.000 denúncies. El 2022 va pujar a 5.542.000 denúncies. Però fixa't en una cosa. L'any 2022 es van disparar les multes per excés de velocitat. N'hi va haver a Espanya, sense comptar Catalunya i el País Basc, la resta d'Espanya, 3.704.000 denúncies per excés de velocitat. Per què es va disparar l'excés de velocitat el 2022? Perquè veníem del confinament de la pandèmia. I la gent, quan va sortir de casa, es va pensar que això era barra lliure.
0: Yeah.
1: I la gent va començar a córrer allò, com diuen en castellà, com si no hubiera un mañana. Jo recordo el primer dia que vaig sortir a moure'm després del confinament, em vaig moure en bicicleta, i vaig tornar a casa absolutament acollonit de la velocitat a la que anava la gent. L'any següent, el 2023, les multes que es van disparar van ser per no passar a la ITV. Per què? Perquè durant el confinament es van tancar les estacions d'ITV, la gent estava a casa i, per tant, havia portat el seu vehicle a fer la ITV. I per això es van disparar. Però és que el 2025 les multes van pujar fins a 6.107.000. Això ens demostra que, efectivament, xifres en mà, cada vegada conduïm pitjor, es disparen les multes. És veritat que cada vegada hi ha més mobilitat, hi ha més gent circulant. Aquest estiu, sense anar més lluny, a Espanya hi ha hagut 120 milions de desplaçaments per carretera, rècord absolut dels mesos de juliol i agost, 120 milions de desplaçaments, per tant, a més desplaçaments, més possibilitat que la gent cometi accions il·legals. No? I després també una cosa, els encarregats de gestionar la mobilitat, tant a Espanya com a Catalunya o al País Basc, cada vegada tenen més eines per controlar això. Yeah. No? Però insisteixo, excés de velocitat, no tenir la ITV en condicions i l'excés de consum d'alcohol, que, atenció, això podria canviar.
0: Mira, ara que em tires aquest ganxo, justament ens queden 4 minutets, volia comentar amb tu, si no ja ho ampliarem un altre dia, però sobre aquesta proposta que avui arriba al Congrés a petició del PSOE, que ja s'ha intentat altres vegades, però que el PP, Vox, UPN i Esquerra ho han tombat altres ocasions, és passar del 0,25 al 0,1 mg per litre en aire expirat, vaja, que la taxa d'alcoholèmia passi del 0,25 d'ara a 0,1, que baixi.
1: Sí, correcte. És la tercera vegada que el PSOE presenta això al Congrés dels Diputats. La primera va ser l'octubre del 2024, la segona al març del 2025. Aquests partits que has esmentat van tombar la iniciativa del PSOE, també ho va fer Junts, que s'hi va oposar, i ara hi tornen una altra vegada a la càrrega. I per què hi tornen ara? Doncs perquè probablement ara el PSOE compta amb l'aprovació de Junts i pensen que això pot tirar endavant.
0: Yeah.
1: Per què no havia tirat endavant fins ara? No havia tirat endavant perquè partits com el Partit Popular tenen interessos molt propers al col·lectiu de producció vitivinícola i per aquest motiu no volien posar-se aquest col·lectiu industrial en contra i havien tirat enrere això. L'objectiu quin és? Evidentment, reduir la sinistralitat i, per tant, buscar... si voleu anar a 0% de consum d'alcohol, per què no poseu el 0% d'entrada? Doncs perquè, tècnicament, el 0% és pràcticament impossible. Tu pots ser abstemi, no haver pres una gota d'alcohol en la teva vida i de cop i volta passar un control d'alcoholèmia i donar positiu. Per què? Perquè si, per exemple, has consumit determinades fruites...
0: No és un mite, és realitat, això, No és un mite.
1: Sí.
0: No,
1: ja ho sé que és realitat.
0: Però... No, vull dir que no és un mite, que jo tenia entès que...
1: No.
0: Vull dir que jo ho havia sentit, això, i sempre ho havia atribuït a... Més això, al mite. No, que fos realment així, com tu dius ara.
1: No, això és realitat. Ara hi ha gent que fot jeta, per exemple. Fa pocs dies, la policia local... He buscat la notícia perquè, clar, és que és allò... Hay gente pa todo. La notícia diu que la policia local de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, suposo que devia ser la policia del downtown de Castilleja de la Cuesta, va denunciar al conductor d'un vehicle que, atenció, multiplicava el nivell màxim d'alcohol per 4, que després de la prova va dir, clar, no m'estranya que multipliqui per 4, perquè jo no he begut. Diu, el problema és que m'acabo de fer una fartera de gazpacho i és el vinagre del gazpacho el que marca que hagi quadriplicat el nivell màxim d'alcohol.
0: Manda huevos, que dirien allà, Manda huevos,
1: allà
0: dirien.
1: No volia dir, però huevos.
0: Tu estaves fent a sobre.
1: Sí, és així. Avui entra això al Congrés dels Diputats.
0: Encara li queda una tramitació.
1: A veure què. Si és que entra, perquè com sabeu, el Consell de Ministres d'avui crec que s'està endarrerint, no sé, amb el tema...
0: No, no, ha començat ja, mira, ara justament fem una mica d'actualització. Josep Lluís Merlos, moltíssimes gràcies, important aquest de desgranar el codi de circulació que hem fet, que entra en vigor a partir de demà passat. Ho recordarem dijous, en base a tot el que tu ens has explicat a l'informatiu a primera hora, per si algú s'ha perdut, i si no, escolta'm, si ens heu enganxat tard, podeu recuperar a l'app de la SER aquesta conversa que hem tingut ara amb el Merlos. Gràcies, una abraçada i fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau, fins la setmana entrant.
0: Que vagi bé.

0: Són les 11 del matí, d'un matí intens informativament, d'una banda pels aiguats que estan passant pel damunt de Catalunya. Ara mateix sabeu que hi ha l'alerta al Penedès, al Baix Llobregat i també a l'Anoia per aquests forts aiguats. Es recomana no sortir de casa i si sou al carrer, doncs aixoplugar-los allà on pugueu. Per això, i també pel decret d'habitatge, ha començat la reunió del Consell de Ministres una hora tard. I hi són els representants de Sumar, els ministres de Sumar han anat en aquesta reunió, cosa que indica que és bastant probable que hi hagi entesa, si més no amb ells, perquè des de Junts el que ens diuen és que de moment no saben què s'ha entrat, què és el que s'acabarà aprovant. Aquesta és la informació que tenim ara mateix, això, i que Podemos diu que això és una presa de pèl. Us quedeu ara amb els equips locals i el Jordi Cartanyà.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
2: Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Benvinguts a l'Equip Barcelona. És dimarts 29 de setembre del 2026. Posem-nos al dia de tot el que està passant a la província, que portem un programa carregat.

0: El més important a aquesta hora és el minut i resultat de l'episodi de pluges a Catalunya. Martí Oliver, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Com tenim ara mateix les alertes pel temporal i la situació a la província de Barcelona?
1: Doncs mira, sabem que el govern fa una hora ha enviat una alerta a l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat perquè almenys fins la una del migdia els ciutadans no surtin de casa seva. Es demana que no s'agafi el cotxe, que no es baixi a soterranis i que si arriba l'aigua a casa doncs es pugi a zones elevades, s'avisi el 112 i que en cas que el xàfec hagi enganxat a la gent a fora de casa, doncs que intentin refugiar en un lloc segur. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per acumulació de pluja de perill màxim en aquestes tres comarques, per tant, aquesta pluja que es pot anar acumulant i que pot generar inundacions, i de fet ja hem vist alguna imatge de, per exemple, Vilafranca del Penedès que s'inundava i algunes rieres que també començaven a augmentar amb força els cabals. Això dels rius i les rieres és una de les altres coses que ara mateix preocupa més, perquè, per exemple, el riu Anoia, Sant Sadurní, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, ha superat el cabal, el llindar màxim de perill, i per tant, ara mateix doncs, el que es demana és que no s'acosti a aquella zona perquè es pot desbordar, i aquest avís de la crescuda dels cabals s'ha doncs, fet en bona part dels municipis del tram del Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat, que per ara són les comarques de Barcelona on més s'han concentrat aquests xàfecs. Per la gent que s'hagi hagut de desplaçar, TG, dir-te que hi ha retards a l'R4 entre Vilafranca i l'Hospitalet del Llobregat, que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera perquè hi ha aquests retards, que la majoria de línies de rodalies circulen amb limitacions de velocitat pel temps, i que fins ara a les 11 els serveis de regionals i també d'alta velocitat estaven suspesos, és a dir, els AVEs i els AVEs estaven suspesos, no així els Uigo i els Sirio. Per tant, la gent que els hagués d'agafar doncs, que sapiguessin que era per això. A les carreteres, el Servei Català de Trànsit ha demanat molta prudència, sobretot a la 2 entre Esparreguera i el Bruc, a la P7 i la C15, a la C15 entre Vilafranca del Penedès i Igualada. En aquestes carreteres comença a haver-hi carrils que comencen a estar inundats i, per tant, circular-hi pot ser molt perillós. Es recomana que segueixin doncs, les indicacions del Servei de Català de Trànsit amb velocitat reduïda i també doncs, més distància de seguretat. La pluja que comença a arribar amb força ara a Barcelona, per tant, estarem pendents de si es comencen a augmentar els trams, la precipitació en aquests trams, si comença a haver-hi inundacions i si comença a haver-hi desperfectes. De moment, el 112 ha rebut 171 trucades per 139 incidents, la majoria a l'Alt Penedès, un 84% de les trucades en la demarcació de Barcelona, que és la que està sent més afectada de moment per aquest episodi de pluja.
0: Gràcies, Martí. Per tant, prudència a la carretera. Estarem pendents d'anar-vos actualitzant també i com es van posant en marxa els trens. I a l'Anoia hem trucat a l'Ajuntament de Sant Sadurní i ens diuen que, malgrat que s'ha superat aquest llindar, de moment no s'ha registrat cap incident, s'han retirat alguns cotxes prop de la riera i es demana a la població que no s'hi acostin, però de moment no hem de lamentar danys ni materials ni personals per aquestes pluges. Ens seguirem pendents, igual que Sergi López, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: També seguim pendents del Consell de Ministres, de si aconsegueix consensuar amb els partits que donen suport un nou decret per impedir que es quedin sense casa persones vulnerables. Precisament avui s'ha executat el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat al barri de Sanyola de Mataró.
3: La família feia uns anys que vivia al lloguer de lloguer en aquest pis, que és propietat d'un gran tenidor en concret, i vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, que és mare de tres fills.
0: Abans diem que estem pendents del Consell de Ministres. Marina Fernández Torné, bon dia de nou.
4: Hola, què tal?
0: Tenim acord, ja?
4: Tenim acord entre els partits de govern. Això s'ha d'explicar bé. Per tant, tenim acord entre el PSOE i Sumar, ara mateix, que són els que estan reunits en aquell Consell de Ministres que ha començat, com dèiem, una hora tard. Això vol dir que s'acabarà aprovant al Congrés aquest decret? No, això vol dir que avui sortirà un decret en matèria d'habitatge. Encara no coneixem el contingut, el detall del que s'aprovarà avui. De fet, ens diuen de Junts que ni tan sols ells saben quin és el contingut del que s'entra al Consell de Ministres, i Podemos no ho veu clar, això també li grinyola. A partir del que surti avui al Consell de Ministres, hi ha el termini d'un mes perquè el Congrés ho aprovi. Tal com surt redactat del Consell de Ministres d'avui, amb aquest acord que ara podem explicar, que estem explicant, entre el PSOE i Sumar. Per tant, garanties que això s'aprovi el Congrés encara no les tenim. El que sí que tenim és aquest primer pas.
0: Tenim aquest primer acord. Si en sabem més detalls, Marina, ja ho saps, antena oberta, des d'ara i fins les 12
4: seguirem,
0: del
4: seguirem,
0: migdia, com si fos casa teva.
4: Vinga.
0: Com si fos el teu
4: fins
0: programa.
4: Ara.
0: I serem a Mataró també, on avui s'ha executat aquest desnonament on, que ara ens comentava el Sergi. Encara en matèria d'habitatge, sobre el preu dels lloguers, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que ha hagut de deixar el pis on vivia perquè no arribava a final de mes.
3: En declaracions a Televisió Espanyola, ha explicat que en separar-se cada cop li resultava més complicat poder pagar.
2: problemes de l'habitatge som especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo el pis del que portava més de 15 anys l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes, i per tant l'he hagut de deixar.
3: Ada Colau ha dit que ara està compartint pis.
0: Una última hora que ens arriba també del Congrés dels Diputats. La mesa de la Cambra Baixa ha acordat amb els vots favorables de la majoria progressista que sobreexpedien a la diputada del PP, Ana Vázquez.
3: El motiu és l'entrada al Congrés l'altre dia amb un esprai pebre que va portar la presidenta de la Cambra a expulsar-la perquè no s'hi pot accedir amb armes, i això es considera una arma. Recordareu que després un treballador del PP va obrir aquest esprai i va afectar una dotzena de persones. El Parlament espanyol li dona a Vázquez un termini de 10 dies perquè formuli les seves al·legacions abans que, en el seu cas, la mesa pugui decidir fer la proposta de suspensió temporal d'ocupació i sou que recull l'article 101.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha tingut lloc en una plaça de Sabadell aquesta passada nit.
3: Segons ha avançat el cas, la policia va rebre un avís per diverses detonacions a la plaça Rogelio Soto, al barri d'Espronceda. Segons els primers indicis, una baralla va derivar en diversos trets, possiblement a l'aire. No hi ha persones ferides, però sí que hi ha un home investigat.
0: I un apunt de salut, una mostra de sang podria servir per identificar proteïnes del càncer i dissenyar immunoteràpies personalitzades.
3: És el que conclou un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron, que troba alternatives a la biòpsia de teixit en casos de metàstasi o dificultat d'accés.
0: Són les 11 i gairebé 9 minuts. Gràcies, Sergi.
3: A tu.
0: El Dani Puntiplats és el control tècnic.

0: Hem començat el dia a Mataró, aquí a Catalunya, perquè avui havia programat el desnonament d'en Jordi, d'un home cap de família, que portava 11 anys vivint de lloguer al barri de Cerdanyola. Des d'allà parlàvem amb la Pilar Sánchez, amb la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Hola, Pilar, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Finalment s'ha executat aquest desnonament?
1: Sí, finalment s'ha executat fa ara una estona. Han entrat amb tota la força de Mossos i han tret a la família al carrer. I la veritat és que això és molt greu, és molt greu, és gravíssim, més en un moment on s'està suposadament parlant d'un decret, on el PSOE s'està omplint la boca parlant de que aturarà els desnonaments, i la pràctica amb la que ens estem trobant als carrers és que això no és així, que s'ha fet fora una família extremadament vulnerable amb la complicitat del govern que està aquí a Mataró, que és el del PSC, precisament.
0: Què vol dir tota la força dels Mossos?
1: Bueno, que han fet un macrodispositiu policial amb quatre furgones, han fet un cordó, no ens han deixat passar i han

0: estava la família?
1: Doncs molt malament. La veritat és que estan en una situació extrema, no tenen alternativa, serveis socials no donen alternativa tampoc, i la veritat és que crec que és important remarcar que és que no és un cas excepcional, ens ho estem trobant cada dia aquí, cada dia hi ha desnonaments, cada cop són més les famílies que no poden fer front al preu del lloguer. El preu del lloguer està altíssim, no pot ser, no pot mantenir-se en aquests alts, en aquests nivells tan alts, perquè és que si no, no, és que els desnonaments aniran en creixement. Aleshores necessitem però hi ha mesures molt més radicals que les que estan plantejant avui en el Congrés.
0: Quina alternativa els han ofert?
1: Cap. De moment, cap. Serveis socials potser està valorant algunes nits hostal, però bueno, el que ja ens trobem aquí a Mataró d'habitual són 3 nits hostal. Això no és una alternativa, no és una alternativa per ningú.
0: Això és el que és habitual, dius, però on els han portat? Ara on són?
1: Ara, de moment, estem negociant amb serveis socials a veure si podem allargar aquestes nits hostal, però de moment es mantenen amb 3 nits hostal. Veurem a veure què passa.
0: Però de moment els porten, aquestes 3 nits hostal, perquè...
1: Exacte.
0: Els serveis socials, deies, coneixen el cas. La família els havia demanat mesa d'emergència, però no hi havia hagut resposta, no?
1: Exacte, sí, coneixen el cas. També s'havia intentat fer alguna mediació amb la propietat, que és un gran tenidor, per veure si els podia fer un lloguer a un preu que ells poguessin pagar, però hi ha hagut negatives per totes bandes.
0: És una qüestió delicada, Pilar, però a Ser Catalunya les últimes hores hem explicat que l'any passat es va activar 124 cops el protocol de prevenció del suïcidi per persones que estaven a punt de perdre la casa, i el d'aquesta família, el del Jordi, és un cas.
1: Sí, és un cas el del Jordi, com també ho va estar el cas de l'Olga, la companya d'Hospitalet, com és el cas de molta altra gent, que és que en unes situacions tan extremes en què és que et quedes al carrer, perds casa teva, doncs és normal que entri la desesperació i entrin a jugar factors que et facin acabar traient de la vida, com és el cas de l'Olga, que crec que és important remarcar que ha estat un assassinat de la patronal, un assassinat del rendisme.
0: I en aquest cas es farà algun tipus de seguiment especial? Podeu fer algun tipus d'acompanyament des dels sindicats? No sé si organitzar d'alguna manera per assegurar-vos que el benestar emocional i de salut mental d'aquesta família es pugui preservar el màxim possible, malgrat el que els toca viure, o això és difícil que des dels sindicats podeu donar aquest recolzament?
1: Bueno, des del sindicat sempre estem a sobre de les famílies i a fer tot l'acompanyament que podem. El que passa és que això és un problema estructural, que és que el tema és que va molt més enllà. Aleshores, bueno, sí, des del sindicat estarem fent acompanyament avui a la família, estarem també en totes les negociacions amb serveis socials per intentar trobar ni que sigui una alternativa per una mica més llarga del que si no oferirien, i sobretot, i aquí és molt important, el que cal és mobilitzar-se, el que cal és mobilitzar-se al carrer, el que cal és seguir pressionant, perquè necessitem mesures urgents, necessitem mesures que realment tinguin una aplicabilitat en les condicions de vida de la classe treballadora, i per això cridarem a mobilitzar-nos. Ens sumarem a la convocatòria d'aquest dissabte dia 3 a l'Hospitalet de Llobregat per l'assassinat de l'Olga, i seguirem mobilitzant-nos amb aquests propers dies, amb les mobilitzacions que vindran demanant no una congelació dels preus del lloguer, sinó una baixada. Necessitem una baixada del 50% dels preus del lloguer. No podem seguir pagant el que s'està pagant ara mateix, i també demanem que s'ampliï que s'ampliïn les possibilitats d'accedir a un habitatge, i per fer això el que hem de fer és expropiar tots els pisos que tenen els bancs per tot arreu i que tenen els fons voltors per tot arreu i posar-los a disposició de la classe treballadora.
0: Ara, mentre esperaves que et saludéssim, has sentit que la Marina entrava a dir que ja hi ha acord al Consell de Ministres, com a mínim entre el PSOE i Sumar. Veurem si l'acaba reprenent el Congrés.
1: Veurem, però de moment desconfiança absoluta.
0: Però poques hores després d'haver assistit a aquest desnonament, no sé com se't queda el cos.
1: Exacte.
0: De pensar pues que per unes hores potser se n'hauria pogut evitar una altra més.
1: Doncs sí, i és més, et dic una cosa, per unes hores es podria haver evitat, possiblement, però possiblement hagués depenut d'una bona voluntat política i es podria haver aturat aquest matí, perquè el PSC podria haver demanat la suspensió, jutjats podria haver demanat la suspensió, i aquí tots s'han alineat per executar un desnonament i deixar una família més al carrer. Així que la veritat és que, bueno, és que és gravíssim.
0: Pilar Sánchez, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, gràcies per agafar la nostra trucada.
1: A vosaltres.
0: 11:45.
2: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca i tiro perquè em toca.
3: Les cantarelles dels jocs te les saps de memòria.
1: m'encanta.
2: Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades?

l'Agència Catalana del Consum, t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: minut d'un quart de 12 del migdia, marxem cap a Sabadell, perquè el regidor Joan Mena, portaveu dels comuns a l'Ajuntament de la cocapital del Vallès, ha penjat les últimes hores a X una denúncia en què diu: avui al transcurs del ple municipal, el d'ahir al vespre, un regidor de l'ultradreta de Vox ha fet el gest de donar un tret a la nuca, entre cometes, a una companya de comuns, i adjunta el vídeo on es veu aquest gest. Indigne, intolerable i totalment sancionable. No normalitzarem aquestes formes antidemocràtiques de fer política. Estem estudiant totes les mesures legals i normatives per denunciar aquest fet. El que està en perill és la democràcia. Joan Mena, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: No sé si demanar-te per què o en quin context es produeix el gest, perquè em sembla que no hi ha context que pugui justificar o explicar la situació que denuncieu.
1: Sí, totalment d'acord. Puc explicar-te el context, però independentment del context, el gest és totalment antidemocràtic, totalment intolerable, i hem d'una vegada per totes posar fre a aquesta situació, no? El context era que s'estava discutint una moció del grup d'ultra de Vox sobre Ceuta. Una de les assessores del grup municipal d'en Comú Podem a l'Ajuntament de Sabadell estava discutint amb un dels assessors de l'ultradreta, i el gest que es veu claríssimament en el vídeo que va fer doncs el regidor César Gil va ser aquest, no?, amenaçant clarament a l'assessora del grup municipal de Sabadell en Comú Podem. Per tant, és un gest intolerable, antidemocràtic, que no té cap tipus de context i que, per tant, el que hem de fer és aplicar les màximes sancions possibles per evitar que això passi en el marc del sí de la democràcia, com hauria de ser el ple d'un ajuntament.
0: En aquell moment va passar desapercebut? Se'n va donar algun regidor d'algun altre partit, no, va dir alguna cosa, alcaldia?
1: Sí, sí, sí. Va fer al·lusió el regidor que estava en l'ús de la paraula, que era el regidor de la Crida per Sabadell, i no només això, sinó que, interpel·lant a l'alcaldessa del Partit Socialista, la Marta Farrés, l'alcaldessa li va donar l'oportunitat al regidor de Vox de disculpar-se i, per tant, de retirar aquest gest, i no només no ho va fer, sinó que es va ratificar, no? Per tant, la pròpia alcaldessa, doncs, és conscient del problema que tenim, que no és una situació, diguéssim, nova, és a dir, ja portem uns quants episodis d'aquest tipus per part del grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Sabadell, i per tant el que farem des d'en Comú Podem a Sabadell és primer demanar a l'alcaldessa que apliqui el reglament orgànic municipal i que per tant obri un expedient disciplinari a aquest regidor per veure quines són les sancions que es poden produir, i després també des dels comuns estem estudiant totes les vies judicials possibles perquè no podem deixar impune aquesta actitud feixista clarament i antidemocràtica.
0: Què vol dir que es va retirar? Ratificar. Amb quines paraules o amb quina expressió,
1: bueno,
0: es va ratificar?
1: L'alcaldessa, això està en el vídeo, una mica més endavant, l'alcaldessa li demana que retiri aquest gest, que és intolerable, i el regidor no només no el retira, sinó que diu que ratifiquen el gest que ha fet.
0: Uh-huh. Teniu ja mirat o estudiat en quin tipus de falta o quin tipus de pot encaixar?
1: Sí, nosaltres estem estudiant el reglament orgànic municipal, i l'article 93.2 del reglament de l'Ajuntament de Sabadell dona la potestat a l'alcaldessa a sancionar els incompliments dels deures dels membres electes, i per tant interpel·larem aquest article per poder sancionar el regidor, i després també amb el partit, amb els comuns, estem estudiant les vies legals, que segurament és una mica més complexa, no?, a veure quina és el delicte que se li pot imputar, però estem convençuts que al darrere d'aquest gest hi ha un delicte d'odi i un delicte, doncs, completament antidemocràtic.
0: Perquè la setmana passada a Ser Catalunya explicàvem el cas d'aquest equip de futbol d'una lliga amateur que es feia anomenar el Bayern de los Caídos, Mingo Rubio Futbol Club, en què també hi havia dirigents de Vox a Barcelona. Ara aquest gest, que també s'associa, doncs, amb execucions sobretot de dictadures, de règims repressors, també amb el terrorisme. Però tens la sensació que aquestes banalitzacions, aquestes gracietes per part de l'ultradreta estan cada cop més desacomplexadament presents, que ja no fa com coseta fer-les en públic, que a qui li fan gràcia no hi veu la gravetat de l'assumpte.
1: Sí, totalment d'acord. I no només això, sinó que al final el que no pot ser és que les persones demòcrates quedem contaminades i, per tant, normalitzem aquestes situacions, no? És intolerable des de qualsevol punt de vista, sigui quin sigui el context, aquest gest, i, per tant, doncs, a qualsevol demòcrata es posa les mans al cap, com crec que hem fet tots i totes. Jo crec que va ser unànim per part de tots els grups municipals democràtics que hi ha a l'Ajuntament de Sabadell de condemna aquest gest, i, per tant, hem d'activar, mai millor dit, un front en defensa defensa de la democràcia, perquè és el que està en risc, no? Perquè ho deies tu i estic totalment d'acord. Aquí no, el problema no és l'amenaça a una assessora, que també, i que ens preocupa, i que jo personalment, un cop acabat el ple, vaig acompanyar a casa seva perquè, bueno, volen instaurar aquesta situació de por, no? Sinó que, d'alguna manera, el que no podem fer és banalitzar o col·laborar en banalitzar aquestes actituds, aquests gestos, normalitzar-los, i per tant hem de posar fre amb totes les eines que ens dona el propi Ajuntament a través del ROM, però també les eines judicials, perquè la justícia ha de frenar també aquestes actituds feixistes.
0: Joan Mena, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Falten 9 minuts per 11:45 del migdia.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
5: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.

0: I a la recta final de l'equip Barcelona volem posar el focus en la vaga de les biblioteques, perquè ahir havia d'haver-hi una nova reunió de negociació amb el Consorci, l'Ajuntament i els representants dels treballadors, i una hora abans de la reunió el Consorci i l'Ajuntament la van cancel·lar. El Pau Solsona és el delegat del Comitè d'Empresa de la CGT al Consorci de Biblioteques de Barcelona. Hola, Pau, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Us van donar una explicació de per què ahir no va haver-hi reunió o no?
1: Bé, l'explicació era una excusa, una explicació era que s'havien de mirar la documentació que els adjuntàvem, que s'havien adjuntat la setmana passada, i és una documentació que tenen des del juny. Llavors, aquesta és l'explicació.
0: Esteu en vaga indefinida des del 26 de maig.
1: Sí, correcte.
0: Parleu de tàctica del desgast de l'Ajuntament i del Consorci en aquesta negociació.
1: Sí, bé, al final, això, hem estat tot l'estiu, hem mantingut la vaga, no hi ha hagut cap avenç, no va haver cap voluntat de que vulguin resoldre el conflicte realment, i sí, volen desgastar, que la gent es cansi de sostenir la vaga, però bueno, la gent l'estem seguint fent, estem seguint tancant biblioteques com a mesura de pressió, i bé, veurem com avança el tema.
0: Hi ha moltes biblioteques adherides a la vaga?
1: Bé, al final la vaga és...
0: És individual, ja m'entens.
1: És individual, sí. Llavors,
0: però com a conseqüència...
1: Per posar-te algun exemple, la setmana passada van tancar, crec que dos o tres dies seguits, van tancar 10 biblioteques o més diversos dies. Llavors, sí, la gent seguim fent la vaga. Portem 4 mesos en vaga indefinida, 5 mesos de convocatòries de vaga, perquè vam començar a l'abril amb algunes amb altres convocatòries, que no era indefinida. I bé... De moment estem així i la gent segueix amb aquesta convicció.
0: Què creieu que fa que costi tant desencallar aquesta negociació i deixar-nos a parlar? És el tema dels horaris? És el tema de les retribucions? És el tema del nou conveni? Què és?
1: Realment penso que... O sigui, penso que hauríem de ser capaços de poder trobar una solució, perquè realment tenim un servei que està absolutament alterat i jo crec que això hauria de ser prioritari, no? Desencallar-ho. I que al final que els usuaris, que són els que pateixen l'afectació del servei i totes les conseqüències, puguin tenir un servei digne després de 5 mesos i obert, i que no s'hagin d'anar preocupant de si hem tancat o no per vaga, perquè al final és la nostra eina. I penso que això hauria de ser prioritari per l'administració, i crec que el paper que estan tenint és bastant irresponsable. Jo crec que en tema de, no ho sé, tema d'horaris no... Crec que no haurien de seguir tant. És que crec que no han de seguir tant en cap aspecte, ni en tema d'horaris, ni en tema de retributiu, ni en res. El tema és que nosaltres els hem posat una proposta i ells no ens han donat res. Vull dir, no ens han posat cap proposta a canvi.
0: Què us heu proposat vosaltres?
1: Bé, la nostra proposta és sobretot això, que s'acabin les jornades de 11 hores i a nivell retributiu, com vulgui, o de reconeixement professional, és simplement que ens equiparin a les condicions que tenen els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Al final, crec que són dues coses bàsiques i crec que a aquestes altures ja hauríem de prioritzar això, doncs donar un servei de qualitat i tornar a la normalitat.
0: Tens la sensació que aquesta vaga vostra, clar, és una vaga indefinida des del mes de maig, juny, juliol, agost, setembre, són 4 mesos,
1: sí.
0: I que està poc visibilitzada. Què creus que fa que tingui menys ressò que altres vagues?
1: Bé, jo penso que no està... O sigui, que déu-n'hi-do, hem tingut força ressò mediàtic. A nivell de ciutadania, la gent sap que estem en vaga, perquè parlem diàriament amb diversos usuaris sempre del tema, ens pregunten com van les coses. Evidentment, nosaltres som un personal d'unes 500 persones, no tenim la força ni mediàticament ni tampoc de negociació que tenen, per exemple, un col·lectiu com Ensenyament, no? Que evidentment són moltes més i abastar més territori, no? Nosaltres al final ara, la nostra vaga concreta és de la ciutat de Barcelona, tot i que també companys i companyes de biblioteques a Catalunya també estan a mobilitzacions, però bé, no penso que déu-n'hi-do també l'impacte que hem tingut, vull dir, hem tingut més impacte que havíem tingut mai fins llavors, i bueno, sí, en podríem tenir més, perquè al final és un servei públic com que molt ben valorat, no?, per la ciutadania, i realment portem això 5 mesos amb un, com deia, no?, que el servei està completament alterat i que no està en normalitat, però bueno, però déu-n'hi-do l'interès que mostra la gent, sí.
0: No, i per això t'ho dic, perquè jo dia sí dia també em trobo mal, com dir, ostres, avui he anat a la Bíblia, estava tancat, havia de tornar això i no he pogut, o volia llogar tal, i és a dir, que els usuaris ho noten, i 4 mesos i sembla que sigui com normal. I parles tu, no?, la tàctica del desgast, que es cronifica, que a veure si ja se'n cansaran de fer vaga. No sé si el següent pas... quin creus que pot ser? Si creus que podreu asseure-us aviat i començar a acostar postures.
1: Doncs bé, de fet, és que ens havien d'asseure ahir. I a banda, això, ens van cancel·lar la reunió una hora abans, que és una falta de respecte absoluta, no només cap a les persones que havien d'anar a aquesta reunió, sinó cap a tota la plantilla de biblioteques que estava esperant-la i, bueno, esperant que entrem d'aquesta reunió i també cap als usuaris, no? Que, com et deia, això, portant 5 mesos aguantant doncs aquesta incapacitat dels negociadors per resoldre el conflicte. No sé, el proper pas... No sé, espero que rectifiquin i ens torni a convocar aviat, sí.
0: Perquè l'altre dia vau rompre el sèquit de la Mercè, no?, quan hi havia l'alcalde. Teniu alguna acció així més preparada per intentar desencallar alguna cosa que com a mínim s'asseguin o seguireu amb el perfil que porteu fins ara?
1: No, a veure, nosaltres també, a part del com es diu, de la negociació en si i de l'impacte mediàtic, també realment estem intentant fer, bueno, que tenir un impacte polític i realment no hem aconseguit, no? Bueno, vull dir, hem aconseguit que un ple extraordinari, que es va celebrar un ple extraordinari, que hi ha un mandat polític que el PSC està desobeint, no? Que el mandat polític, el que deia era que s'havia de resoldre el conflicte, el PSC ho està desobeint perquè no està posant res a sobre la taula. Però bueno, seguirem també apretant per totes les vies que puguem.
0: Doncs Pau, ho seguirem també de prop. Gràcies per agafar-nos la trucada.
1: Molt bé, no, gràcies a vosaltres.
0: És el Pau Solsona, delegat del Comitè d'Empresa de la CGT i el Consorci de Biblioteques de Barcelona. Va, que arribem a 11:45 del migdia i el Cartanyà diu que ja són aquí.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: Ciutadans de Catalunya.
4: Ja som aquí!
2: Jordi Cartanyà.
3: Per Catalunya.
5: Bon dia, Catalunya! La Mari Carmen torna a casa i amb un lloguer similar al que pagava fins ara. Els bois de Urba Gestión s'hi han repensat després del follón en el que se han metido. Notícia que sabíem ahir a principis d'una nit que ens ha portat pluja intensa. Ara la repassarem amb en Martí Oliver. Ja està arribant a Barcelona, ja plou i està tronant, no?
6: Està tronant, Casella, sí, bon dia.
5: Ho tenim a tocar.
6: Els trons, sí, la pluja
5: i la
6: tot.
5: Pluja també ja ho tenim a tocar.
6: La tenim a sobre més que a tocar.
5: Barcelona ja. Cendra, ara sabrem si està afectant l'àrea metropolitana de ple dret. Tenim acord també entre el PSOE i Sumar, ens ho avançava la directora d'aquest programa, de l'Aquí Catalunya, el Ja Som Aquí, la Marina Fernández. Si hi ha res de nou, ja hi entrarem. És el decret en matèria d'habitatge. Ens explicava que Junts no saben ni què s'entra al Consell de Ministres i la cosa no està clara encara. Deixem-ho així. Si hi ha res de nou, la Marina entra i ens explica. Tot això en el matí que hem sabut que la mesa del Congrés ha acordat obrir un expedient a la diputada del PP, Ana Vázquez, pels fets de la setmana passada, que és aquella senyora que va sortir allà a ensenyar l'esprai, i l'esprai per aquí, l'esprai per allà, dic, senyora, marxi. La cambra li dona ara 10 dies per presentar al·legacions. La sanció, en cas de tirar endavant, hauria de ser ratificada posteriorment al ple. Sobre aquest fet de pujar a la palestra ensenyant esprai, el Rufián li van preguntar i va dir això.
7: Jo ensenyo una impressora i luego maduré.
5: Ja està, pues bueno, és això, no? Jo ensenyo una impressora, luego maduré, i el cas, com ja sabeu, va anar més enllà d'aquest incident, perquè, segons la investigació, presumptament algú va buidar bona part de l'esprai als lavabos, uns lavabos que, i un gas que va anar justament per les tuberies de l'aire condicionat d'aquella zona, va anar a petar al menjador que hi havia al costat i del menjador una factura de 800 euros en aliments que han hagut de llançar. I dit això, són les 11:31 minuts de matí. Martí Oliver, què tal, com estàs?
8: Hola, bon dia, com esteu?
5: Anem a fer minut i resultat d'aquestes pluges. Com les tenim a hores d'ara?
8: Doncs mira, sabem que el govern ha enviat una alerta, és alerta a l'Alt Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat. Els veïns els hi demana que no surtin fins a la 1 del migdia de casa seva, els hi demanen que no agafi el cotxe, que no baixin a soterranis i que si els arriba l'aigua, doncs pugin a zones elevades i en cas de que els hagi enganxat fora de casa, doncs es refugin en un lloc segur. En cas de trobar-se en perill, sobretot, que avisin el 112. I ara mateix, doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès fa poc un avís per intensitat de pluja en les comarques que van des de l'Anoia l'Anoia, a l'Alt Llobregat i el Garraf, tot aquest front del prelitoral i litoral fins a la Selva. Per tant, no només es pot acumular pluja en les properes hores, sinó que pot caure de manera molt intensa. Estem parlant d'uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També preocupen els rius i els embassaments. Ara mateix sabem que l'embassament de Foix doncs, també ha hagut de començar a treure aigua a un cabal més ràpid del ens té acostumats. Per tant, la llera del riu Foix que preocupa. També el riu Anoia a Sant Sadurní, perquè s'ha superat el cabal d'avís màxim que es té del llindar i, per tant, hi havia preocupació per si es podia desbordar. L'Ajuntament el que ens diu és que a hores d'ara doncs, no hi ha aquest risc, però que, en tot cas, s'ha demanat als veïns que deixin que aparquin els cotxes a altres llocs i que no s'acostin a les aproximacions d'aquest riu. I per la gent que s'hagi de desplaçar, doncs sapiguem que a Rodalies hi ha la R4 interrompuda entre Vilafranca i l'Hospitalet de Llobregat, que també tenim una incidència a Altafulla que provoca retards a tot el corredor de Tarragona i Barcelona convencional, és a dir, no l'alta velocitat, sinó les línies convencionals, i que bona part de la resta de línies de Rodalies que circulen ho fan a una velocitat més lenta pel mal temps. A les carreteres, el Servei Català de Trànsit demana molta prudència, sobretot a la 2 entre Esparreguera i el Bruc, a l'AP7 i a la C15 entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Consultant les càmeres de trànsit, veiem que hi ha alguns carrils amb molta acumulació d'aigua i que s'han hagut de tallar. I també tenim desenes de retards i cancel·lacions a l'aeroport del Prat. Ara mateix l'aeroport del Prat és un dels aeroports del món on està havent-hi més retards i, per tant, paciència també de si s'ha d'agafar un avió, que se sàpiga que és per aquest mal temps.
5: Martí Oliver, moltíssimes gràcies. Jordi Carbó, molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
5: Com estàs? Avui no sé si és un dia de festa major per tu, però allò que van passant coses, van passant coses i no hi ha temps per avorrir-se.
3: No, quan la situació és de posar en risc les persones, l'afició es torna en... m'agrada el que passa, però millor que no passi.
5: Que no passi.
3: Perquè, sí, no, Déu-n'hi-do el que estem veient ara mateix. Et preguntaves fa una estona, no, plou a Barcelona, no ho plou. Home, si estàs ara a tocar del Besòs, mirant cap al sud, veuràs una negror espectacular, però poc plou ara a l'entorn del Besòs. I mentrestant està diluviant a l'Hospitalet de Llobregat, a Esplugues, a Sant Cugat, a Cerdanyola del Vallès, i els barris de Barcelona que limiten amb aquests municipis també comença a diluviar. La situació està ben definida. Es caracteritza per una cosa que és el que li genera més perill. Mm-hmm. És un sistema de tempestes que es desplaça molt lentament resseguint la costa i el prelitoral amb pluja torrencial, d'aquella cortina d'aigua que et redueix la visibilitat per sota dels 100 metres. I la clau està en que s'està desplaçant molt lentament, de manera que el seu pas per el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Penedès sobretot, o l'Anoia, ha deixat quantitats que han superat ja amb escreix els 100 litres per metre quadrat. És el que té això, que es vagi desplaçant lentament, no es té temps de deixar molts litres. A més, estem parlant d'intensitats que superen, en alguns casos, els 2 litres per minut. Tot el que sigui un litre per minut genera quasi segur problemes. Bo. De manera que, si superem això, problemes encara més assegurats. I la idea és aquesta, no? Si fent la fotografia actual, tenim també altres xàfecs més cap al nord, per exemple, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, el Vallès Oriental, aquests són més febles, però bé, si vols anem de cara al pronòstic, a com s'ha de comportar això.
5: Ah, exacte, cap on anem? Ara sabem on som, anem a veure cap on anem i si falta mucho perquè s'acabe.
3: Més del que seria bo.
5: Bo.
3: El que està passant ara a Barcelona o a les portes de Barcelona i en el conjunt de l'àrea metropolitana es pot allargar ben bé una hora, dues hores. Per això els acumulats poden superar amb escreix els 100 litres per metre quadrat. I continuarà aquest desplaçament lent cap al nord, de manera que a la tarda i fins a ben entrada la nit, on haurem d'estar més atents serà les comarques de Girona, perquè aquest sistema que ara mateix afecta Barcelona, quan dic sistema és un sistema de tempestes, doncs anirà pel Maresme, després per la part més marítima de la Selva, i finalment ja entrarà el Gironès, el Baix Empordà i el sud de l'Empordà. És aquí on fins aproximadament la mitjanit també es podran produir aquests acumulats tan significatius que estem dient, i compte perquè a més són tempestes que porten llamps, que també tenen el seu perill.
5: Ah.
3: I, a més, en alguns casos, també pedra i fortes ratxes de vent. De manera que, des d'ara fins la mitjanit, no us fieu si hi ha alguna pausa, perquè tornarà a arrencar a ploure, sobretot a la meitat est de Catalunya, on ja no estigui plovent o hi hagi clarianes, durant la tarda hi pot haver alguns xàfecs, però ja serien de curta durada. Tan sols atenció també durant la tarda al Prepirineu de Lleida, perquè la pluja podria caure també en quantitats molt significatives.
5: Jordi Carbó, doncs, moltíssimes gràcies i seguirem pendents.
3: Deixa'm, digue'm. El sentit comú al final és el més, no? I les alertes, que si uns es queixen perquè no s'avisa, altres perquè s'avisa massa, sentit comú. És a dir, si podeu fer activitats que heu de fer avui, demà, millor reservar-les per demà, perquè la vida mal més que qualsevol cosa que podem deixar per un dia més tard.
5: Paraula de Jordi Carbó. Moltíssimes gràcies.
3: Salut, fins la propera.
5: Bueno, ja ho veieu, no plou mai al gust de tothom, Judit.
6: Però tampoc caldria que plogués de cop molt i de cop no plogués gens.
5: Un dia se suspenen les classes i no plou.
6: I l'endemà plou a bots i barrals i no se suspenen.
5: És una contradicció que explica una cosa molt humana. Volem saber quin temps farà perquè, en el fons, volem tenir la sensació que controlem una mica què ens passarà.
6: I aquests dies controlar-ho tot és complicadet,
5: I jo dono fe, vas en cotxe, en sec cau una tromba que no hi veus a 2 metres... En sec pala del tot com si haguessis passat per sota un pont i al cap d'un moment pues, torna a arrencar la pluja.
6: Però és que així no es pot conduir.
5: Això, no, això és jugar al Tetris però amb els núvols.
6: I què
5: dalt.
6: Passa amb els aixugaparabrises?
5: Home, jo temo que de tant de passar de zero a tota màquina i tornar a parar i tornar a engegar, un dia jo crec que faran que el cotxe s'enlairarà com un helicòpter.
6: Serà aquaplàning o què serà?
5: No, més aviat serà aviació civil, perquè tu... el cotxe s'enlairarà, passarà per... Sí. Home, ens estalviarem les cues, eh?
6: Ja aniria bé.
5: Directament, eh? I tu vas mirant el radar del Meteocat, els models, la previsió, i al final gairebé és més fàcil que et toqui l'Euromillones que encertar què et trobaràs quan surtis a casa, ja.
6: Això, que et soni l'alerta al mòbil a mitja l'òpera.
5: Home, ajuta el tuit del mestre Cuní, diu així: l'alerta en els mòbils per les possibles pluges de demà i rompen el Liceu en el moment àlgid d'ahida, que ja és moment, eh? Interrompuda la representació, Anna Netbrecht se suma al desconcert, anima l'espectacle del públic batallant amb l'artilugi i acaba assegut a l'escenari. El tenor, estàtic.
6: O sigui, Aïda suspesa temporalment per Protecció Civil, seria això?
5: Sí, Verdi no tenia contemplat això, la composició no tenia escrit així, eh?
6: Però ja sabem que aquests dies el guió el fan els núvols.
5: I avui també pendents de l'aprovació, no? Sembla que ja apunta que sí, que hi ha un principi d'acord en el decret de l'habitatge que ha de sortir del Consell de Ministres, el que popularment ja es coneix com el decret Mari Carmen.
6: I a la Puerta del Sol, com no podia ser d'una altra manera, quan tens gent concentrada tantes i tantes hores...
5: Pues han arribat les cançons d'autocar d'excursió de quan eren petits.
6: Aquell és una mica d'una sardina, dos sardines...
5: Sardina, sí. Això sí, la lletra està una mica més elaborada, eh?
6: I bastant més elaborada.

0: Hay dos elencos, uno en Barcelona, otro actúa en Madrid y gira por España. Como directora, ¿qué necesitas que ambos compartan y qué prefieres dejar en manos de cada actriz?
1: Ostras, claro, que comparta. A ver, repíteme la pregunta.
0: ¿Qué te parece bien que cada elenco tenga en común,
1: sí,
0: pero que al mismo tiempo cada una de ellas haya aportado como actriz al personaje?
1: Bueno, eso pasa con todas.
0: Yo por como veo que eres, ese margen tú lo dejas.
1: Sí, por supuesto. Y también dejo que también se estén cómodas con el texto, con las palabras que se digan y que les resulte orgánico y realista decirlo también. Y por supuesto, la esencia es la esencia, el personaje es el personaje, pero luego cada actriz también lo transita de forma distinta. Y a mí eso me parece que enriquece la obra muchísimo.
0: Hoy hablamos de Tinder, de ghosting, de parejas que prefieren vivir cada una en su casa. ¿Estamos inventando otras maneras de relacionarnos o seguimos esperando este mismo final feliz? Hasta, por lo que te va diciendo luego la gente, el público, ¿hasta qué punto este final feliz todavía ha calado? ¿O tenemos nuevas herramientas para afrontarlo?
1: Bueno, a mí me alegra que haya nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de querer, y que todas son validísimas y maravillosas, pero es cierto que las relaciones, por ejemplo, que se han plasmado desde ese tipo de película o de cuento, realmente lo que te están diciendo es que las relaciones son sufridas, que no son fáciles y que da igual que si te están tratando mal, porque si es el amor de tu vida, sí, tienes que aguantar. Y eso no, tampoco es así. Es romantizar al final que te traten mal por casarte y ser feliz, como si después de casado no hubiese problema.
0: Bueno, ya vienen solos. Marina, vull dir, sufridos y peleándolo ahí, lluitant-ho fins al decret de la... Aquest decret
2: també,
0: de...
2: també, estem com el aquí... matrimoni, s'ha de lluitar cada dia, això.
0: Com està això ara, hores d'ara, ja?
2: Mira, tenim actualització de com estan aquestes negociacions per aquest decret Mari Carmen, és com l'hem batejat, com s'ha batejat aquest decret, que hauria de contemplar tot un paquet de mesures per intentar doblegar la corba d'aquesta bogeria que són els preus de l'habitatge en general, que acaben tot sovint en desnonaments. De fet, hem anat dient les dades aquests dies, a Espanya hi ha 45 desnonaments cada dia. Són una autèntica barbaritat. Doncs bé, el que sabem a aquesta hora del matí és que el que aprovarà el Consell de Ministres, que ara mateix està reunit des de fa aproximadament una hora llarga, amb els ministres de Sumar també en aquesta reunió. Ja anticipàvem que si els ministres de Sumar hi eren, deu voler dir que alguna mena d'acord hi havia. Doncs bé, el que sabem és que seran dos decrets, que el decret de Mari Carmen seran dos decrets Mari Carmen, un amb les mesures que generen més consens i l'altre amb la resta. És una mica una decisió salomònica del govern de Pedro Sánchez per intentar acomodar, conjugar tot aquest espai que té al seu voltant, a banda i banda, a un costat Junts i el PNB, a l'altre Esquerra Republicana, els seus socis de Sumar, però també Podemos, Bildu, tota una amalgama de partits que han intentat arrossegar aquest primer consens que hi havia entre el Partit Socialista, entre el govern de Pedro Sánchez i Junts, han intentat arrossegar doncs, tot aquell acord cap a les esquerres. I a partir d'aquí és quan Junts va dir: ojo, que jo aquí em despenjo si comenceu a no garantir-me que hi haurà prou protecció pel petit propietari, que ja sabeu que és un dels grans cavalls de batalla de Junts en aquesta matèria, òbviament perquè també té una bossa molt important de votants que són petits propietaris, Junts. Vaja, Junts que intenta també ocupar aquell espai de l'antiga Convergència. En fi, la notícia a aquesta hora és aquesta, que hi haurà un decret partit en dos per intentar trobar el consens com a mínim en el primer. I aquí què pot passar? Clar, Podemos ja ha sortit a dir que això no val per un borrall, que no els hi sedueix i que no els hi agrada el que està portant el Consell de Ministres Pedro Sánchez. I el que ens diuen des de Junts és no poden fer més invents. Quan et penses que no en poden fer més, els fan. Això és el que ens diuen ara mateix fons de Junts per Catalunya en relació a aquesta decisió del govern de Pedro Sánchez per partir en dos aquest decret, intentant que tothom s'hi senti més o menys a gust. Què passa amb la votació? Què ha de passar? Clar, avui el Reial Decret Llei s'aprova al Consell de Ministres. Això vol dir que immediatament ja és d'aplicació. Un cop es publiqui el BOE, segurament en les properes 24 hores, entra en vigor. El que passa és que com a màxim en el termini d'un mes, el Congrés ho ha de validar, això, li ha de donar l'okay. De fet, ho hem vist en capítols anteriors, hem viscut com s'aprovaven decrets en habitatge que després queien perquè el Partit Popular i Vox hi votaven en contra i també Junts hi votaven en contra. Sabem que al Congrés no existeix una majoria d'esquerres, que el Partit Socialista, per tirar endavant iniciatives, necessita de la participació activa de Junts, és a dir, Això vol dir que no els serveix una abstenció de Junts, que necessiten un vot a favor de Junts per Catalunya, i això és el que estaven intentant amarrar aquestes últimes 48 hores, de fet, durant el cap de setmana també, que els 7 diputats de Junts votessin que sí en aquest decret, com no havien fet en anteriors ocasions. Què passa? Que incorporar Junts a l'equació pot expulsar la resta de formacions d'esquerres, i això està passant amb Podemos. De fet, ells han expressat públicament aquest malestar, a més, en un context on el carrer també està pressionant, també pressiona, deia l'Òscar Camps fa un moment, que l'hem tingut, vaja, cap a les 9 del matí, l'hem tingut a l'Aquí Catalunya en aquest programa, i deia que Cuba, feien servir una expressió que és los políticos son como los frijoles, se cuecen con la presión, alguna cosa així. Vull dir que quan hi ha una olla a pressió és quan les coses es comencen a moure, i això ens porta a l'acampada que hi ha a la Puerta del Sol aquests dies, tercera nit han passat avui, i han decidit, i això és important també, mentre estava en marxa el Consell de Ministres, poc abans que comencés la reunió, han sortit a dir, ens és igual el que s'aprovi avui, nosaltres ens quedem. Hi havia aquest dubte de què passaria, si el Consell de Ministres definitivament podia aprovar aquest decret, Mari Carmen, si efectivament s'aixecaria la protesta, doncs no. Ells es queden, surti el que surti, d'aquest decret del qual encara no tenim el detall del contingut. La ministra del RAM, la ministra d'Habitatge, compareix a la una del migdia, i connectarem, òbviament, en directe des de l'antena de la Sèrie Ser Catalunya, per saber què diuen, què diu, com ho explica la ministra. Però què és important aquí? Saber... necessiten els vots per aprovar-ho. Això vol dir que Junts ha de dir que sí, sí o sí, per com estan composades les majories. En canvi, Podemos podria abstenir-se. Si els quatre diputats de Podemos s'abstenen, la suma sortiria perquè PP i Vox sumen 169 diputats. A l'altre costat seria el mateix la suma. Per tant, només que els quatre de Podemos s'abstinguessin, amb això, en principi, ja hi hauria suficient com perquè pogués tirar endavant aquest decret. Vaja, que...
0: sí, és al·lucinant el joc d'equilibri. Si avui Pedro Sánchez el que no es podia permetre és que això no s'aprovés. Sí, això ha de sortir aprovat sí o sí.
2: Clar, perquè a més hi ha una part d'oportunitat, no li direm oportunisme, li direm oportunitat política també, no? Hem tingut aquest cas de la Mari Carmen, d'aquesta àvia, ja la coneixem tots, aquesta pensionista de 87 anys, que al final el curiós del cas és que ella torna a casa perquè hi ha hagut acord amb el fons inversió, per tant, es podien haver estalviat tota aquesta commoció, però al final, mira, com a mínim ha servit de detonant per fer el clic...
0: Los frijoles.
2: Perquè, los frijoles, exacte. Los frijoles. Perquè alguna cosa es mogui, i això és el que està passant i el que ha passat. No hem d'oblidar en quin context estem, també. Estem en un moment de recta final de la legislatura, recta final d'una legislatura agònica, més agònica encara, amb aquest final i amb aquest malestar de sumar, d'intentar trobar la posició, sabent que Podemos també li pot robar la cartera, no? Al final, sumar és una... surt d'una costella de Podemos i d'Izquierda Unida, d'alguna manera. Vaja, que tot aquest amalgama també s'ha de posicionar de cara a un curs electoral que ara comença, amb la pressió al carrer i amb l'interrogant encara de què passarà si Sumar i Podemos seran capaços d'anar junts en unes eleccions generals, siguin quan siguin, que alguns situen ja el mes de març de 2027. Per tant, no queda gaire.
0: Ja ho tenim aquí.
2: Poden ser fins i tot aquestes eleccions abans de les municipals, que a casa nostra també estarem distrets perquè són el mes de maig. O sigui que...
0: serà un any, bueno, un curs, ja ho deies, ja ho explicaves, ja ho has sentit dir, que aquest seria un curs molt, molt polític.
2: Clar, sí,
0: i
2: sí.
0: Mira per on.
2: I mira per on, i, però com a mínim, mira, els problemes de la ciutadania que s'estan posant al focus, que al final és com ha de ser. Em penso que no havies acomiadat la convidada.
0: Gràcies,
2: no sé si
0: l'acomiado, Olivia. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Nos vemos en el poliorama.
1: Por supuesto.
0: Viernes y sábados.
1: Sí, exactamente.
0: Pues ahí estaremos. No me toques el cuento.
1: Muchas gracias.
2: No me toques el cuento,
0: fora,
2: que això...
0: Si corre el Jaume Creixell per aquí fora.
2: Sí, ja l'hem vist, perquè ara han de donar pas al Què t'hi jugues, ja ho sabeu, nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí fins a les 12 del migdia, a l'Aquí Catalunya. Ara us quedeu amb els esports, us quedeu amb els companys del Què t'hi jugues.

0: Bon dia, com esteu? Sigueu prudents. Està plovent molt en algunes zones de Catalunya amb molta intensitat, per tant, màxima prudència. Al llarg del que t'hi jugues, evidentment, us anirem informant de qualsevol incidència i de qualsevol doncs, recomanació que arribi per part de la Generalitat. De fet, a aquesta hora està prevista una roda de premsa de Protecció Civil, de la qual de seguida el Martí Oliver ens en farà 5 cèntims al voltant de què es diu i quines recomanacions es donen. Dia complicat, per tant, prudència i a seguir les recomanacions i a deixar que caigui la pluja, però veient-la des de llocs ben coberts i ben segurs. Som els del Que t'hi jugues, us acompanyem fins les 2 de la tarda aquí a SER Catalunya. Són les 12 del migdia i 7 minuts i hi ha futbol en directe.
1: Ah! El Tato! Novament hi joga el Brasil! Estamos aquí con un adblock treballando para encontrar jugando-nos un parell de troianos a vida do ordinador para voltar a encontrar un partido, un jogo, Austrália contra todo poderosa Brasil!
0: Tornem a estar en aquell context que ja ens vam trobar divendres, eh? Juga la selecció de Brasil, juga la selecció de o Capitão Rafinha i estem intentant trobar la fórmula de seguir el partit perquè és un partit tan, amb tant caché que no es pot seguir des d'aquí, però sort que tenim el nostre João Pedro Petau per...
1: Claro, i además, no sol sou eu avui.
0: Què dius ara?
1: Avui estamos juntos con conexão en directo des d'Austrália,
0: sí,
1: són les 8 de la tarda.
0: Sí, home.
1: Allà m'ha caigut la baba. Al tanto, conectamos directamente des de Melbourne.
0: Sí, home.
1: Com Oscarzinho, Oscarzinho.
2: Hola, bona tarda des de Que t'hi jugues a Austràlia.
0: Però com què m'estàs dient?
1: What do you play?
0: Però tu has currat molt, João Pedro.
1: Claro, hemos encontrado Oscar, que la setmana passada
0: sí.
1: Mi va passar un enllaç un poc il·legal per haver a segunda parte do Austràlia-Brasil. I avui, segunda vez que vemos otro partido. No és el mateix, no és la repetició.
0: No és la remissió, eh?
1: No és una repetició, Carlos. Al tanto que joga otra vez Austràlia contra Brasil!
0: És un déjà vu. L'Òscar, Òscar,
1: Oscarzinho.
0: És el nostre oient que el divendres ens va passar aquest enllaç i que avui s'ha prestat directament a participar del seguiment d'aquest Austràlia-Brasil, Òscar,
2: Sí, sí.
0: Tu vius a Melbourne.
2: Me ho passo molt bé. Sí, sí, sóc d'Amposta, originàriament.
0: Quants anys fa que estàs a Melbourne?
2: Des del 2013 vaig aterrissar a Adelaide
0: sí.
2: I vaig vindre a Melbourne el 2014.
0: Que grande! I avui t'has posat a disposició del Que t'hi jugues per ajudar-nos, per intentar seguir de forma un pèl més legal el partit de l'Austràlia-Brasil,
2: Diem presumptament.
1: Estan sonant els himnos ara mateix,
0: Sí?
1: Estan sonant els himnos!
2: Sí, estan cantant.
0: Caram,
2: escolta'm. Sí, Rafinha, capitão i delanter centro.
0: Sí, perquè hem de dir Bruno Alemany, què tal, bon dia?
3: Què tal, bon dia, Flaquín.
0: Que, com esperàvem, Rafinha juga de titular, Ancelotti no li perdona una,
3: no.
0: Que avui, com deia el Marcos ahir en el seu quiosc, novetat tàctica, el prova de davanter centre, és lo nunca visto.
3: Sí, és l'aposta d'avui d'Ancelotti, és veritat que surt amb un mig del camp força físic, amb Bruno Guimaraes, amb Danilo Santos i també amb Gabriel Bontempo, jugarà Vinícius.
1: De bon tempo.
0: Bon tempo avui no gaire, però
3: sí,
0: bueno.
3: No potser, fa bon tempo. Potser Austràlia sí que em fa millor.
0: Sí, Austràlia segurament, sí.
3: Vinícius a l'esquerra, Ryan a la dreta i, com dèieu, Rafinha amb el dorsal 10 i fent de davanter centre avui.
0: Doncs veurem quina és la minutada que li carrega avui.
1: Temperatura en Austràlia, més o menys, agora, Oscarzinho.
2: Ara mateix, espera, que l'aplicació està... Fa caloreta ara, la primavera ja ha arribat.
3: Ah, bon tempo, no que dèiem.
0: Bon tempo.
1: La primavera trompeteira?
0: La primavera trompeteira.
2: On soc ara mateix 20 graus, busco a Brisbane.
0: A Brisbane, que és on es juga el partit.
1: A Brisbane!
0: Sí.
1: Brisbane-zinho.
2: Brisbane, almenys el camp no està tan malament d'esta vegada. Estan jugant un camp de futbol, no un camp de patates, com l'altre dia.
1: A otro dia,

0: però bueno, juga.
1: Escolta'm, Òscar, mentre busques la temperatura, hi ha molta expectació a Austràlia per aquest segon partit consecutiu davant la selecció brasilera?
0: Ha coincidit en la final de Footy, no sé si sabeu què és el futbol australià.
1: Sí, sí, sí.
2: Allò que agafen, que fan mans tot el rato.
1: Sí, que es tiren la bola a l'aire i salten una sobre l'altra. És una pista, un camp rodó, no?, si no m'equivoco.
0: Molt bé. I és com Amèrica, també hi ha el dubte de com cridar-li futbol o footy o i soca. O sigui que jo sempre mantenc la paraula, mantinc el futbol.
1: Sí.
0: I aquí el futbol és l'AFL, el futbol. I té una atracció tremenda. El dissabte passat va ser la final Brisbane, casualment, amb Fremantle, que jugava la final de l'AFL, i les audiències eren de 5 milions de persones. Això, o sigui que hi ha molt d'interès. Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: I a Brisbane ara mateix estan a 17 graus, o sigui una temperatura ideal.
2: Està bé. Hi ha possibilitat de precipitació?
0: No hi ha possibilitat de precipitació.
2: Tot bé.
0: Esperem que Ancelotti se carregui a Rafinha a la mitja part.
1: Se carregui vol dir que el faci descansar. No,
2: no que l'executi.
1: No que lesioni.
0: Oh, i que el deixi fora de la Índia, si vol.
1: Correcte, escolti, mira, si després de jugar els dos primers partits li vol perdonar el tercer, perquè ara Brasil també va cap a la Índia, oi, Bruno?
3: Això mateix, sí, jugarà a la Índia el tercer partit.
2: Això és més difícil, ho reto,
1: A veure,
2: tornar d'allà sense apanyar-se en Oganges.
1: També podem ja llançar l'alerta per quan jugui Brasil a la Índia, si hi ha algun oient del que t'hi jugues que ens escolta des de la Índia i vol participar, doncs...
3: És la isla de les tentacions, el que ha posat el Willy, és la...
1: Doncs ja alertem que si hi ha algun oient del que t'hi jugues que ens vol ajudar a seguir el partit que Brasil jugarà d'aquí uns dies a la Índia, doncs benvingut serà. Com ho tenim, això? Està a punt de començar el partit ja, Joao, o no?
2: Ah, encara, això va més tard que la Liga, de veritat,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, no, Déu-n'hi-do. Perquè està previst per les 12 hora catalana, és un quart de 12, d'una, perdó, i encara no ha començat. Estàs neguitós, estàs nerviós,
2: Joao? Estava acabant, clar, fazer, juga
1: la canarinha, estàs amb pell de gallina.
2: Ah, claro, o Bruno diu que un partit ha començat.
3: Arrancou.
2: Mas aquí...
1: Bruno té privilegis.
2: No hi
1: Òscar, ha començat el partit?
0: El meu a pantalla no ha començat encara.
1: No preguntarem a través de quin enllaç o a través de quin link l'estava veient l'Òscar. Bruno, però on el mires, tu? A veure si estàs mirant l'altre. Igual estàs mirant l'altre l'altre dia.
3: No, ha començat el partit. El tema és que amb la TDT i tot això, jo, per exemple, l'altre dia estava el Romero explicant el partit de Wembley i a mi m'arribava el que explicava Romero 15 segons després. Mirant el partit de televisió espanyola per TDT i era legal, absolutament.
2: Mateix, mais d'aquí 3 minuts.
1: D'aquí 3 minuts.
4: Bueno, 35 segons.
1: Ve de més lluny. Ha començat. A veure, Òscar, marca l'inici del partit.
0: Ha estat jugant Brasil a la mitja del camp, jugant els dos centrals. Austràlia està tancat cap enrere. O sigui que li farà difícil a Rafinha.
1: Sí, escolta, per això el tenim.
3: Vale.
1: Joao, com ho veus?
2: Està molt bé. Aquí encara està per començar.
1: Estarà fent F5. És un F5. Escolta, Òscar, doncs res, qualsevol cosa, si ens permets, doncs anem parlant amb tu, i si no, doncs entenc que allà també tindràs coses a fer, però vaja, nosaltres encantats de si vols anar col·laborant amb nosaltres avui amb el seguiment, juntament amb el Joao, d'aquest partit entre Austràlia i Brasil. Acaba de començar, primers minuts de joc, Rafinha titular de davanter centre. Òscar, una abraçada ben forta cap a Austràlia, anem parlant.
0: Molt bé, aguanto connectat, i si voleu.
1: Doncs això, escolta, per nosaltres un plaer, ja que tenim un oient a Austràlia, benvingut sigui, no, Joao?
2: Sí, home, sí, si no l'avorrim.
1: Perquè qui juga avui?
2: No. Ah, avui juga Austràlia contra...

0: anar fent.
1: Paraigua obert i poc a poc.
0: Però no ens hem de queixar perquè ho necessitàvem, eh?
1: Que plogués i tant.
0: Això ja, ja, de que les, quedi una mica mullat el terra és important en aquesta terra perquè tenen puestos molt macos que si es cremen, llavors aleshores ens repartirem.
1: Doncs que plogui i que tot vagi bé i, com dèiem al principi, prudència i a seguir-ho tot des de llocs ben tranquils i ben segurs.
0: I que no hi hagi desgràcies.
1: Correcte. Albert Llimós, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Un parell de notícies institucionals, podríem dir, del Barça. Demà plegarà el CEO del club?
2: Sí, el director general Manuel del Río. No ho vam poder explicar ahir per l'actualitat, no? Pel judici que hi havia del forensic, i ho han avançat els companys del diari ara fa una estona, uns minuts. Fa un any que va assumir aquest càrrec de director general, Manuel del Río.
1: Gol!

0: Un quart d'una del migdia, pendents del que pugui fer i desfer Rafinha. Confiem que tot vagi bé, que jugui el que hagi de jugar, que marqui algun golet, que passi content i que no hi hagi cap mena de contratemps físic pel o capità, que avui és titular, també juga Vinícius. En fi, veurem com queda per aquest Austràlia-Brasil, que seguirem amb el Joao, el Joao Petao, i també amb el Joao Pedro, amb el nostre narrador.
1: I Oscarzinho.
0: I Oscarzinho, el nostre australià d'emposta, que quan el necessitem anirem connectant. Avui obrirem la gàbia del Jaume Creixer, que ja el tenim per aquí. Jaume, com estàs?
2: Molt bé, estupendo. Paraigua obert. Sí, eh?

0: aquí.
1: Bon programa.
2: Vanderson, eh?
1: Vanderson.
2: Doncs està guanyant Brasil 0-1, m'ha espantat. Fem una cosa, si marca Rafinha, entrem a De Güello. Val, Joao?
1: Ah, clar. I si no, no?
2: Si no...
1: Quan tu Brasil...
2: Si no, és veritat, valorem el moment, potser.
3: Jo crec que t'estava dient això, eh? Que ho has entès bé.
2: 0-1 guanya Brasil, quin ensurt m'ha donat amb aquest gol. Guanya Brasil, que està jugant Rafinha. Deies,
4: Mare del Rio, dèiem, que fa un any que va assumir el càrrec de director general i que plega. De fet, ahir ho va comunicar al comitè de direcció. El club estan satisfets, ha sigut un de mutu acord aquest adeu i un traspàs que s'està fent de manera ordenada després de 4 anys a l'entitat. Va entrar al setembre del 2022, justament. Va ser el segon de Maribel Meréndez, que va ser directora general i que amplia en el seu lloc també el buit que va deixar Ferran Reverter. Per tant, és una plaça que sempre té dificultats per tenir continuïtat al Barça. De moment s'està fent un traspàs de responsabilitats, s'està doncs, donant pes a altres àrees per assumir la part doncs, que portava Manuel del Río. Una part important d'això serà Sergio Serrano, una incorporació recent al club doncs, que porta la direcció financera, que ve també del Banc Sabadell, com tal d'altra gent doncs, que ha entrat darrerament també al club i que serà una peça molt important. Ara s'està fent, com dèiem, aquesta reassignació de tasques, però també és veritat que sabem que el Barça està fent cerca d'un director general, s'han fet entrevistes, no es descarta que hi hagi també promoció interna reassignant aquestes tasques doncs, que estava fent, per exemple, Manuel del Río, que plega un any després d'assumir el càrrec de director general.
2: Doncs un any el càrrec de director general, com diu l'Albert Llimós, un càrrec de cadira calenta, entre cometes, eh? No acaba d'haver-hi certa continuïtat, i veurem qui és la persona que s'encarrega o que assumeix aquest rol a partir d'ara. Demà serà el darrer dia, o avui serà el darrer dia, demà ja plegarà Manuel del Río com a director general de el club, a l'espera de qui assumeix aquest càrrec. Mentretant, com diu l'Albert, es aniran potenciant diferents àrees per anar assumint la que era la responsabilitat de Manuel del Río en aquest darrer any al capdavant de la direcció general del club. I d'altra banda, ja que estem, Albert, vam conèixer ahir la tarda que ja hi ha data per aquest acte de conciliació en el que el Barça, com a club, li demana a Florentino Pérez que rectifiqui les declaracions que va fer en aquella surrealista roda de premsa de just abans de l'estiu, quan va acabar primer donar-se, es va donar de baixa de l'ABC i després va convocar eleccions.
4: Sí, pots utilitzar molts qualificatius, no? Pel que va ser aquella roda de premsa en què parlava de corrupció, no? La major cas de corrupció de la història, i en què deia que el Barça repartia diners al cap dels àrbitres i que només amb primera persona al singular de Florentino havia guanyat 7 lligues perquè les altres les havien robat. Doncs bé, el 25 de novembre, un dimecres, està citat Florentino Pérez a un acte de conciliació a 9:45 del matí, 9:40, doncs a un jutjat de Madrid, per intentar doncs, veure què fa Florentino, veurem què fa, si retracte de les seves declaracions o si no ho fa, i per tant, si no ho fa, el Barça té la porta oberta al següent pas, que és presentar una querella per un delicte de calúmnies, no? El Codi Penal ho marca, l'article 205, i per tant el Barça tindria portes obertes per fer el següent pas, i és portar Florentino per la via penal per aquestes declaracions. De moment, acte de conciliació que és condició sine qua non. Tu no pots presentar una querella per calúmnies si no fas abans un acte de conciliació. Per tant, dia 25 dimecres, acte de conciliació amb Florentino. Veurem si s'hi presenta o no,
3: no
4: el president del Madrid.
3: No me va, que no me voy a retractar, que ya me he dado de baja de todos sitios, me he dado de baja
2: ya, però ara es tracta de retractar d'allò que va dir que li havien robat
3: que lligues. Que me devuelvan les lligues, hombre, que me han robado.
2: No torni a dir, no torni a dir.
3: Que me han robado.
2: Però no torni a dir.
3: Que me ha robado
2: que no
3: usted.
2: Entesa,
3: y me ha robado usted. Y me ha robado
2: a veure
3: usted.
2: Si hem de fer també un acte de conciliació amb
3: el que t'hi jugues, que està vostè. Concíliame esta.
2: Concíliame esta. Ai, Déu meu. Doncs veurem què passa, eh? Dia 25, l'acte de conciliació. El Barça li dona dret a Florentino Pérez a retractar-se. Si no es presentés o no ho fes, doncs avançaríem cap a la següent pantalla amb aquesta demanda per a calúmnies que presentaria en principi al Barça. Gràcies, Albert.
4: Fins ara.
2: 12:22.
5: Què t'hi jugues?
2: No tenia previst jo avui parlar de la pilota d'or, però és que hi ha hagut cert rebombori, perquè ahir Monchi, director esportiu de l'Espanyol, a primera hora de la tarda, en un acte en què va atendre els mitjans de comunicació, li van preguntar per qui li donaria la pilota d'or. I ell, amb tota la bona fe del món, apel·lant, deia, a la condició de ser espanyol, deia que li donaria a Lamine Yamal. Aquest era Monchi al migdia.
0: si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no? Y los ingleses a lo mejor Harry Kane. Y bueno, yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil, que siempre va a llevar... va despertar controvèrsies.
2: No vaig tenir jo la sensació que es muntés un gran embolic, un gran sarau, que hi hagués una llau de crítiques pel fet de que Monchi, director esportiu de l'Espanyol, li donés la pilota o desitgés la pilota d'or per Lamine Yamal, que és un jugador del Barça, però sí que el Larguero, entrevista de Manu Carreño amb l'Helena Diego, doncs Monchi va demanar disculpes per si algú de la família espanyolista, del Real Club Deportiu Espanyol, s'havia sentit una mica ferit per aquesta petició de donar-li la pilota d'or a un jugador del Barça.
5: Hoy me han preguntado y bueno, y he creado un poquito de polémica entre el aficionado perico y bueno, al que se haya molestado le pido disculpas. Han dicho, oye, Mbappé, francés, Harry Kane, inglés, o Lamine Yamal, español, y bueno, tirado por la parte española, evidentemente... como perico tenía que haber dicho cualquier otro, pero no lo he hecho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento perico, me he identificado desde el primer día, lo he notado en las calles y ya vuelvo a decirlo, si a alguien le ha molestado le pido disculpas porque no ha sido, ha sido un poco poniéndome la bandera española.
6: Yeah. Claro, lo que pasa es que si dices en esa pregunta que te han hecho, si dices hoy aquí Harry Kane, dirán, joder, Monchi, se lo da un inglés antes que un español. O sea, que te va a caer, no, digas lo que...
5: No tenía escapatoria ninguna.
7: Uno del San Fernando, Monchi. Pues sí, uno del San Fernando.
6: Pilla seguro, Monchi.
5: Pedro Carrión.
7: Exacto.
6: Pues se lo dio Mbappé, joder, Monchi. Dice a un francés antes que un español. Lamine o Rodri, joder, dice uno del Barça, o sea que es imposible liberar.
5: Tenía, perdía el partido seguro, o por 10-0 o por 8-0, pero perdía seguro.
2: Doncs Monchi, al final fent broma i rient-se, però escolta'm, no crec que s'hagi d'arribar a l'extrem d'haver de demanar disculpes perquè Monchi consideri que Lamine Yamal pot mereixer aquest any la pilota d'or.
8: Pregunta'm a mi, qui creus que sí?
2: Estic convençut que hi ha molts seguidors de l'Espanyol que aquest passat estiu van ser molt feliços veient guanyar Espanya amb Lamine Yamal jugant amb Espanya al Mundial. A qui li donaria la pilota d'or, vostè?
8: A Pere Milla.
2: A Pere Milla.
8: A Pere Milla. I punt.
2: Ja està.
8: A Urco González.
2: A Urco.
8: Per exemple. Sí. Són els millors.
2: Sempre.
8: Perquè a mi no em vinguis a preguntar... És que també heu anat a fer la pregunta...
2: Però si s'ha ofert vostè a respondre a la pregunta.
8: Monchi,
2: no fet cap
8: Monchi
2: pregunta.
8: Dimission.
2: Monchi Dimission.
8: Monchi Dimission.
2: Monchi Dimission.
8: Omar Gilali.
2: També. 12 i 25, deixa'm saludar el Martí Oliver. Martí, què tal, com estàs?
9: Bon dia.
8: Bon dia.
2: Dèiem que hi havia prevista...
8: Aquí li donaries la
2: pilota d'or, tu. No, no. Martí, bueno, si vol respondre, pot respondre, però ha vingut aquí per posar-nos un F5 de la situació meteorològica a Catalunya. Dèiem que hi havia una roda de premsa prevista de Protecció Civil. Sembla que es posposa, està prevista al migdia, si no m'equivoco, sembla que es posposa una estoneta, però sí que ens pots explicar, hi ha algunes incidències que estan tenint lloc ara mateix, no?
9: Sí, és que les tempestes estan arribant a Barcelona i als voltants i comencem a tenir-hi incidències. S'ha hagut de tallar la ronda de dalt en sentit Llobregat, perquè hi ha diversos trams amb vessals d'aigua i s'ha hagut de tallar a l'altura de Vall d'Hebron. També el metro, doncs, hi ha fora de servei l'andana de l'estació Sants en sentit zona universitària. També l'estació Rambla Just Oliveres i també per acumulació d'aigua s'ha tancat l'accés al carrer de Sants de l'estació Badal. La T1, la T2 i la T3 del tram no funcionen, per tant, carretera i transports públics de Barcelona molt afectats i ens arriben imatges d'inundacions a Sant Cugat amb alguns carrers on l'aigua baixa amb molta força. També a Viladecans, on fins i tot ens diuen que s'ha inundat part de l'Ajuntament de Viladecans, que els treballadors han hagut de treure doncs amb cubells l'aigua que ha entrat, i també a Sant Boi de Llobregat o Molins de Rei, una precaució que arriba ja al Vallès Occidental. Les tempestes venen de sud cap a nord, no? Han començat a la zona del Penedès i estan anant cap al Vallès també, i alerta perquè hi pot haver-hi crescudes de rius, com ja n'hi ha hagut a l'Alt Penedès, a l'Anoia i al Baix Llobregat, on el govern ha enviat un esalert per demanar a la gent que no surti de casa almenys fins a la una del migdia. Com deies, hi ha prevista una roda de premsa de Protecció Civil en principi a 1:45 perquè ens actualitzin si cal alguna restricció de mobilitat, si cal algun canvi en els avisos que ens han fet fins ara, n'estarem pendents i si hi ha alguna cosa destacada us ho farem arribar.
2: Doncs gràcies, Martí. Qualsevol cosa, evidentment, tornes a aparèixer pel que t'hi jugues per donar informació important avui sobre el que pugui anar passant amb aquestes pluges intenses que estan caient a gran part del territori català. El que dèiem, prudència i a seguir sobretot les alertes i recomanacions de les autoritats. 12:27.

0: Fes jo qualsevol novetat amb tacte i delicadesa.
1: No descanso.
0: Interromps la emissió.
1: Vamos, no descansinyo.
0: També descansinyo. Òscar, una abraçada ben forta, eh? Gràcies per atendre'ns des d'Austràlia. Si cal, doncs ja tornarem a connectar. Però vaja, ja et deixem alliberat, ja.
1: Perquè ah,
2: hora de dormir, ja.
1: És hora de dormir.
3: No, és abraçada.
1: És hora de dormir.
3: Ja que està Hasel Haas allí, sí. El que li volia dir és que hi ha moltes camisetes de la Minya Mal per aquí. És un animal.
0: Samarretes del teu fill. Samarretes del teu fill, eh?
1: Eh!
3: Messi i la Minimala, tio.
0: Algú aquí una mica de boirina de personatges.
3: Seu guinyo.
0: No passa res. L'estrany és que no et passi més sovint, perquè té molt de mèrit tenir tants personatges al cap i sempre treure l'adequat.
1: Sempre estàs igual.
0: Doncs ja ho sabeu, Austràlia també triomfa la samarreta de la Minimala. Òscar, una abraçada ben forta.
3: Moltes gràcies i seguiu, continueu l'altre bé que esteu fent.
0: I gràcies per escoltar-nos des de la distància. L'Òscar, oient del que t'hi jugues a Austràlia, que maco que és el que t'hi jugues, la família que formem tots plegats i els oients que sou el més gran d'aquest programa. Li volia demanar una sintonia al Willy, però no sé si està preparat el Willy perquè el veig així en una posició una mica poc natural per llançar una sintonia. Willy!
4: Esto lo hago pa divertirme. Para divertirme, para divertirme,
0: lo hago
4: para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: A veure, tornem a tenir aquí l'Albert Llimós, també el Bruno Alemany, perquè, Albert, volíem parlar, i a més ve a col·lació de tot el que està passant a l'arrel del cas del City, de com ha anat el mercat de fitxatges un altre cop amb els equips de la Premier League venent i fitxant amb unes quantitats desorbitades si les comparem amb altres lligues, de on neix aquesta diferència de potencial econòmic de la Premier respecte a altres lligues.
5: Sí, entendre-ho bé, perquè hi ha molta diferència, no? Perquè si mires els informes, per exemple, de Deloitte sobre ingressos de grans clubs, la Premier té un paper destacadíssim, però no són les entitats que més ingressen, i en canvi són els més poderosos, com deies, a l'hora d'acudir al mercat. L'últim informe de Deloitte és de la temporada 24-25, l'últim complet. Els que més ingressen, Madrid, Barça, Bayern, PSG, i després sis anglesos seguits, de la cinquena a la desena posició, els Big Six. Després, a la part baixa, també trobes, entre els 20 primers, l'Aston Villa, el Newcastle i el West Ham. Per tant, molta presència. El Madrid, 1.185 milions, el Barça, 994, estem parlant de fa dues temporades, Bayern, 978 milions d'ingressos, PSG, 903, i després trobaves, molt per sota, Liverpool, Arsenal i City, just per sobre dels 800, el United, per exemple, 776, i el Chelsea, 578. En canvi, la Premier té una capacitat d'anar al mercat increïble. Aquest últim mercat d'estiu van gastar 4.500 milions d'euros, gairebé 6 vegades més que els equips espanyols. Els clubs anglesos fitxen el que volen, això genera inflació al mercat de traspassos que afecta la resta d'equips europeus i passa en un context de pèrdues dels clubs anglesos. Per què? Perquè les regles del joc són més permissives, hi ha més flexibilitat i les penalitzacions als equips anglesos arriben a posteriori. No tindràs, per exemple, problemes per inscriure jugadors com passa a Espanya. I això que la Premier, com dèiem, perd molts diners. S'han perdut 2.700 milions d'euros en quatre temporades.
0: 2.700 en quatre temporades.
5: Ho explica molt bé sempre els articles de Swiss Ramble, que és una pàgina increïble que analitza molt bé el futbol anglès i les seves finances. Això són 700 milions de pèrdues anuals. Tot i això, com que tenen més flexibilitat a l'hora de les regles del joc, fitxen pràcticament el que volen. De fet, Javier Tebas sempre hi ha insistit, juguen amb regles diferents i això perjudica els clubs espanyols.
6: La Premier League, junto con la segunda, la Championship, pierde el volumen de más de 2.000 millones de euros. Cuando se pierde dinero, alguien lo tiene que pagar. Y lo puedes pagar con más deuda, alargando la deuda, con aportaciones de los accionistas o dejando de pagar. Eso se está generando un problema.
5: De fet, ho dèiem abans, pèrdues. El City, la 24-25, perd diners. El Manchester City, l'Arsenal, perd diners. El United perd diners. El Tottenham perd molts diners. El Chelsea va perdre una brutalitat de diners. Tots els equips menys dos de la Premier League van estar per sobre dels 200 milions d'ingressos a la temporada aquesta que teníem les últimes dades, de la 24-25, gràcies sobretot a un repartiment de drets de televisió molt equitatiu i quantiós. A Espanya, per posar-ho en relació, només el Madrid, el Barça i l'Atlético van superar els 200 milions i el Betis els va fregar aquella temporada. Per tant, la diferència és abismal. 18 equips vers 3-4 equips que ho fan a Espanya. A més, 6 equips estan per sobre dels ingressos de 200 milions anuals només per drets de televisió.

0: gastar. Això és moltíssims diners, però no ho expliquen tot. De fet, en aquesta pàgina, al Swiss Ramble, hi ha un article sobre el Manchester United recent que explica com aquest estiu han comprat per 222 milions, han venut pràcticament per res, no han fet vendes, però l'impacte dels traspassos només comptabilitza en 36 milions. Per què? I ho explicarem tot seguit. Pel tema de les amortitzacions. Fitxen molt, però com que ho poden amortitzar en molts anys, pràcticament l'impacte és nul. Per entendre tot això, hem parlat amb el John Sindreu, és editor d'Economia Global de Reuters. Explica que sobretot la Premier té un sistema molt més flexible que intenta no perjudicar els equips i fer-los menys competitius. Fins fa ben poc podien posar partides per adequar els números a conveniència i dedicar més diners a la plantilla.
1: Inversions en planter, en futbol femení i en estadis, tot el que està fent el Barça ara, no?, que li resta d'aquest límit del cost de la plantilla esportiva, tot això et beneficiava a Anglaterra, o fins encara ara et beneficia. Per tant, molta més flexibilitat. A més d'això, és un sistema que et podia dur a perdre punts si te'ls saltaves, però sempre després, és a dir, no venia a la Lliga i no et deixava registrar un jugador. Per què? Home, doncs perquè és una animalada.
0: És una animalada, diu Sindreu, que posa un exemple. Parlant precisament d'un equip espanyol, Getafe Bordalás, que la temporada passada va haver de cedir un dels seus millors jugadors, Uche, per complir amb les limitacions fixades per Tebas. A la Premier això seria impossible.
1: El que la Premier sobretot no vol és que hi hagi el que se'n diu aquests efectes penya-segat. No? L'efecte penya-segat volem dir que hi ha un moment en què si tu estàs atrapat per al fair play, acabes prenent decisions que a la llarga són pitjors per les teves finances. Pensem, per exemple, la famosa cessió de que el Getafe va fer de Uche la temporada passada al Crystal Palace, el van enviar cap allà, després ja l'han recuperat, per intentar ajustar el fair play que tenien, no? Però, clar, a la llarga això és pitjor pel Getafe.
0: Mirada de llarg termini, per tant, a la Premier, que aquest novembre passat va canviar les regles del joc per intentar-les adequar al que fixa la UEFA, que és molt més restrictiva, i també perquè durant els últims anys s'havien vist coses, podríem dir que peculiars o estranyes, com per exemple amortitzar un fitxatge en 8 temporades per pagar menys cada temporada pel jugador, com per exemple el Chelsea. Aquest exemple és força curiós. L'any 2022, Todd Bailey, empresari americà, va comprar les accions a Roman Abramovich. Ara el 2026 ja se les va vendre. Doncs bé, aquella mateixa temporada, la 22-23, per complir amb el fair play financer, va vendre dos hotels continus a Stamford Bridge a una de les empreses del mateix Todd Bailey per 90 milions. I l'any següent va vendre els filials i l'equip femení per 238 milions a un consorci dels propis inversors del Chelsea. Com deia, les regles, això sí, han canviat. Abans hi havia les normes de rendibilitat i sostenibilitat, el que es coneixia com PSR. Estava permès tenir pèrdues de 120 milions en 3 anys, però la trampa era que no incloïen totes les despeses. Partides com d'infraestructura, de futbol femení, futbol base, podien quedar fora i no comptabilitzar-se. Això donava més marge per destinar al cost de la plantilla i hi havia, com dèiem abans, i ho escoltàvem del Sindreu, una penalització a posteriori de punts. L'Everton, per exemple, es va saltar la normativa, va rebre 10 punts de reducció per tenir més despesa en aquest triani i després va quedar rebaixat a 6. Ara la normativa és diferent. És el SCR, regles de cost de plantilla. Limiten la despesa dels clubs en la primera plantilla, comptant també amortitzacions dels fitxatges que es fan i els salaris, al 85% dels ingressos futbolístics. Això és el llindar verd. Després hi ha un llindar vermell fixat en el 115%, o sigui, tens un 30% més de marge. Si estàs per sota d'aquest 85%, no hi ha problemes. Si estàs entre el 85 i el 115, multes irrisòries. En canvi, si superes aquest llindar vermell, aquest 115%, hi pot haver una sanció de punts. Un element important que apunta Sindreu: la quantitat del traspàs sempre té menys impacte que el salari dels futbolistes. Un exemple, tu pots amortitzar el fitxatge en els anys de duració del contracte, sí. Per tant, si et costa 80 i signes per 4 anys, tu et dona 20 milions, no?, per temporada, això també passa a Espanya, sí. Però després a la Premier la diferència és que tu també pots vendre i llavors ho imputes de cop. I a la Premier es ven molt.
1: Com és això? Doncs això en part és perquè estan pagant menys en sous. És una elecció que fan a la Premier per diversos motius. Un és que, com dic, hi ha més calés i, per tant, hi ha més inflació i, per tant, es tendeix a pagar traspassos més alts i, una vegada els has pagat, tens menys espai financer per pagar els jugadors.
0: Per tant, segons Sindreu, el que es fa a la Premier és, sí, es gasta molt en traspassos, van molt al mercat, però després amb els salaris compensen una mica això i, per tant, molta d'aquesta capacitat va destinada a comprar i vendre futbolistes entre els mateixos equips de la Premier. I posa un exemple per veure la magnitud del que és un equip de la taula mitja o mitja baixa de la Premier, com és el Brentford, amb un equip de la part alta de la Lliga Espanyola, com pot ser la Real Societat. Parla de l'exemple de Mamadou Sangare, va costar 40 milions, i això fa que hi ha molts traspassos entre equips, no es devaluen i després es poden vendre. És un exemple força flagrant del que passa a la Premier.
1: Un jugador com el, no sé, com el, per exemple, el Mamadou Sangare per 40 pals, no?, que és el que han fet, fitxes el Mamadou Sangare per 40 milions de lliures o d'euros, tu el podràs vendre per una quantitat, doncs, encara que no et surti del fitxat, si es devaluï, doncs potser el vens per la meitat. Si tu, al cap d'un any, d'aquests 40 milions, n'has amortitzat, posem 10... doncs ja no hi perds tant diners.
0: Per entendre-ho, què fa la Premier? Fitxa molt, sí, però és que després aquests futbolistes, si no funcionen, els venen també per quantitats molt altes. Sí. Hi ha un mercat intern molt fort i hi ha un mercat que després deriva a la resta d'equips europeus perquè hi ha una inflació total del mercat de fitxatges a nivell europeu. I un actor, o un engranatge més d'aquest panorama, d'aquest univers de fitxatges de la Premier, també els inversors que hi ha darrere els clubs, i això també ho diu Sindreu. Hi ha molts inversors molt importants que no van a guanyar diners perquè no es guanya diners amb el futbol, ho hem vist, hi ha pèrdues, però què fan? Quan venen el club ha pujat de valor perquè els ingressos de la Premier van creixent. Per tant, com fan negoci? No passen el dia a dia, que no hi ha benefici, tot i que els Glazer ho van poder fer en el United en una època en què no es guanyava títols. Però sí que després, quan es desprenen del club, en canvi, guanyen moltíssims diners.
2: El club, amb la inversió que han fet i amb els ingressos televisius, guanya valor i això és el que els permet fer el negoci i no dependre tant de si inverteixen més o menys. I hem vist molts casos, Bruno, de jugadors que no han rendit i de sobte aquest estiu han sigut traspassats per unes milionades, però al final és el que explica tot el que ha detallat l'Albert Llimós en aquest informe exhaustiu, el diferencial de la Premier respecte a altres campionats.
3: Sí, per exemple, per posar-ho en exemples i en jugadors que la gent conegui, Savinho, quan fitxa pel Manchester City, havia fet una grandíssima temporada al Girona, semblava un jugador d'elit absolut. Al Manchester City en cap moment ha estat titular indiscutible, en cap moment ha demostrat aquest nivell i, en canvi, l'ha pogut traspassar, és una cessió amb opció de compra obligatòria pel Tottenham, per molta més pasta, molts més diners del que el van fitxar. Si en cap moment ha estat titular, si en cap moment s'ha revaloritzat, t'està parlant una mica del que diu el Llimós d'aquests tejemanejes que tenen pròpiament entre clubs per intercanviar-se jugadors i inflar els preus dels futbolistes.
2: I això al final acaba repercutint també en les altres lligues que, doncs, veuen que se'ls importen jugadors d'aquí cap allà i no pots competir amb ells i que intentes anar a fitxar allà i costa treure'ls d'aquell mercat. Gràcies, Albert.
0: A vosaltres.
2: Aquest informe que podreu recuperar, evidentment, a les nostres xarxes socials.
4: Home, jo és que, mira, és tal el mal de cap que crec que prefereixo anar a córrer i tot.
3: A córrer?
4: Home, i més si és la cursa de Mercabarna, que el diumenge 18 d'octubre se celebra la setena cursa de Mercabarna i és una jornada per tota la família que recorre el mercat amb dos circuits. 5 quilòmetres i 10 quilòmetres. Jo faré la de 5, si de cas. Amb tallers hi haurà botifarrada sardinada, que aquí és on volia anar. És una botifarrada sardinada, solidària, en favor d'obertament i amb bossa per corredors amb aliments frescos. Barça!
5: Barça!
4: Què més voleu? Què més voleu?
2: Doncs mira, jo volia que Ancelotti li donés descans a Rafinha. I el meu desig s'acaba de fer realitat. Rafinha ha estat substituït al descans. Confiem que no hi hagi cap contratemps i que formi part de la decisió tàctica. De seguida, si hi hagués algun contratemps, ja ho sabria, però vaja, ha jugat la mitja part, ha marcat el golet de penal i Carleto...
3: És l'únic que ha canviat, vull dir res, però...
4: Bueno, què? Ara no t'hi queixaràs tanto, que només ha jugat 140 minuts.
2: Hendriki ha entrat.
4: Sí.
2: 2-2, començarà la segona part, si no ha començat ja.
3: Sí, ho ha fet.
2: I Rafinha no juga. Tant... Si és per descans, ho celebrem. Ja havia jugat tot el partit la primer dia, doncs ara vull que descansi.
5: Està tot molt bueno.
2: Per cert, que ara a 2:15 començarà una programació especial a la cadena SER. Avancem l'emissió de l'hora 14 amb el Javier Casal per seguir la roda de premsa de l'aprovació del decret de la vivenda que s'estava debatent avui al Congrés dels Diputats Espanyols. Per tant, això farà que el que t'hi jugues la darrera mitja hora ens podeu seguir a través de les xarxes socials sense cap mena problema i també a través de les emissores de SER Catalunya. però a la cadena SER, aquest especial de l'Hora 14 amb Javier Casal, amb aquest decret de la vivenda i aquesta roda de,
4: està molt bé,
2: de premsa. Queda alguna cosa per dir? O
4: jo què li faré? No, no, tot bé. Bueno, sí, si vol, podem parlar del restaurant. Perquè a Brasil, fíjate si nos agrada el brasileño, que fins i tot, que si la caprera és bona, la caprera és bona, abbiamo di parlare della caprera, la millor, que clar, li he donato tempo al Rafinha perché pugui anar a la caprera. És lo normale, lo normale, lo que abbiamo di fare. Pertanto, està a diputazione 239, fins i tot, a Brasil me diuen restaurant argentino era bono,
2: Però com de bo de ser un restaurant argentí com perquè el recomani el seleccionador
4: claro,
2: brasileño?
4: Carletto mismo. Es Carletto italiano, mismo una persona, Abbiamo la diputazione 239, la passione per la carne e il fuoco, potete riservare per Google Maps o trucare al 93 878 3230. 93 878 3230, claro, la Cabrera, Barcelona.
2: La Cabrera, gràcies Carletto per haver canviat a Rafinha i donar-li una miqueta de descans. Fem una pausa i seguim endavant a la cadena SER amb l'especial de l'Hora 14, a les emissores de SER Catalunya amb la recta final del Què t'hi jugues. Fins ara.
5: Què t'hi jugues?
6: SER Catalunya, Barcelona.
7: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Intel·ligència artificial. Ciberseguretat. Els reptes de la societat digital són grans i no poden deixar ningú enrere.
9: Dimarts 6 d'octubre obrim el balcó des de l'Hospitalet per conèixer una iniciativa que busca eliminar la bretxa digital.
8: El balcó, amb Anna Puigvoltes des de la Florida 6.0 de l'Hospitalet. Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat.
10: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7 i quan vulguis a l'app i web de la SER.
11: Amb el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
12: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
13: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 314 4400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
14: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Connecta les 12 amb el Quet i Jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: What is the correct pronunciation of your first and last name?
2: Xavi Hernández.
1: Xavi.
2: Yeah, Xavi like chocolate.
1: Yes, okay, thank you very much.
3: Entesos de papers?

0: Dos quarts de dues, ho acompanyem de dues, no de dues, perquè, clar, dues seria singular. Dos quarts de dues.
1: Dos quarts de dues.
0: De dues. De dues, no, de dues. De dues.
1: De dues.
0: Ah, la influència italiana. Notícia de darrera hora pels amants de la Fórmula 1 i pels que sou de Fernando Alonso. Missatge del pilot asturià sobre el seu futur.
2: I will retire from Formula 1.
0: Ai.
2: But not yet.
0: Ah.
2: I still feel fast, motivated, and huge passion for Formula One and for the sport. So, yeah, I'm so happy to keep racing in the highest category, and what it is my life.
0: Ha fet la cunyeta al principi, dient, em retiraré de la Fórmula 1, pausa dramàtica, però no encara. Encara em sento ràpid, motivat i apassionat per la Fórmula 1 i aquest esport, així que anuncia Fernando Alonso que renova per una temporada més, fins al 2027, i dubta que aquest any renovat sigui el seu darrer any a la Fórmula 1. Per tant, missatge a Fernando Alonso, que té corda per estona, buscant doncs, tornar a recuperar vells temps i cercant aquesta victòria 33 que no acaba d'arribar mai.
3: Quer seguir informando do partido?
0: Si passa alguna cosa, sí, però vaja, vostè mateix.
3: Ja no és important,
0: sense
3: no?
0: Sense Rafinha, ens hem quedat una miqueta...
4: I si jo hago magia?
0: Home,
4: si... I si jo hago magia?
0: Et donaré l'oportunitat. Si tu fas màgia... Pots entrar al programa a explicar-la. Sense faltar ningú.
4: Vale.
0: Recordem que Brasil està empatant a 2 a Austràlia, ha marcat el 2-2 Rafinha de penal just abans del descans, i al descans Rafinha ha estat substituït per Endrick. Per tant, Rafinha ja no juga. En principi, el canvi no obeeix a cap problema físic, sinó que és simplement una causa de descans després d'haver jugat tot el primer partit davant d'Austràlia i la primera meitat també del partit d'avui. 2-2 està empatant Brasil. Austràlia amb gol de Rafinha de penal. Rafinha ja substituït al descans. Helena, Diego, què tal, com estàs?
5: Què tal, Flaqui, bon dia.
0: Escoltam al principi tota l'afer Monchi amb la pilota d'or, que, en fi, no té més, simplement crida l'atenció que hagi de demanar disculpes per demanar-la per la Minya Mal, però vam poder parlar amb ella i el Larguero i em volem escoltar algunes reflexions.
5: Sí, perquè teníem ganes de parlar amb el director general esportiu de l'Espanyol, després dels mals resultats de l'equip, que abans de l'aturada va patir dues derrotes molt dures, especialment la que va tenir a casa davant l'Elx, que era cué i va jugar gairebé tot el partit amb un home menys. Va ser, deia Manolo, el pitjor partit des que seu a la banqueta blanquiblava. Un Monchi Flaqui que en reconeixia que en aquest context el preocupen més els resultats que no pas les sensacions.
6: Me preocupa más los resultados. Es verdad que las sensaciones también de los dos últimos partidos no han sido buenas, sobre todo el día del Elche. Yo creo que estamos todos de acuerdo de que el equipo no estuvo a la altura de lo que exigía el partido, ¿no? Jugar contra 10, casi 90 minutos, no te tiene que exigir más. Pero hasta ese momento yo creo que el equipo había tenido buenos partidos, ¿no? Por tanto, es un compendio de ambas cosas, ¿no? Resultados y sensaciones que creo que tienen solución. Lo que pasa es que, como he dicho al principio, las exigencias en este club son grandes. Hay necesidad en el ambiente de intentar de estar una temporada tranquilo después de los últimos años que han sido muy complicados. Ojalá seamos capaces de retomar el camino, que creo que hay tiempo y hay argumentos para pensar que sí.
5: Veu Monchi temps i arguments per trobar aquestes solucions al joc de l'Espanyol. Un Monchi que diu que està sorprès, per bé, de l'exigència de l'afició de l'Espanyol, amb la que s'identifica amb aquest sentiment d'espanyolisme, dels fitxatges que ha fet aquest estiu amb 7 incorporacions. Va reconèixer que els ha fet tots de la mà de Manolo González, perquè en la seva trajectòria ha après que el millor, en comptes de portar jugadors que a tu t'agradin, és portar els jugadors que s'adaptin a l'estil de joc de l'entrenador, i que per això han treballat colze a colze amb Manolo González. I per Monchi, Flaqui, la millor notícia d'aquest inici de temporada de l'Espanyol és, sens dubte, la de Roberto Fernández.
6: Sí, la verdad que es la nota más positiva, ¿no? De esa y la evolución de los jóvenes, ¿no? Como Javi, como Hinojo, como Marco, como Rafa. Pero el caso de Roberto, bueno, pues la verdad que es un motivo de satisfacción, ¿no? Yo creo que además muy merecido, un chico... magnífico, muy trabajador y que además este año lo necesitábamos porque con la lesión de Quique García nos quedábamos un poco huérfanos en la punta de ataque y la verdad que ha asumido ese rol, ha asumido la responsabilidad y nos está dando mucho.
5: està donant molt a l'Espanyol, de moment no a la selecció espanyola, que avui ha tornat a quedar descartat a l'equip de la Fuente, no estarà aquesta nit a la banqueta del Sánchez-Pizjuán, però feia 3 anys que no anava un jugador de l'Espanyol amb la selecció espanyola, des de Joselu, i per això, com diu Monchi, és motiu d'alegria al club perico.
0: Doncs Monchi, protagonista i el Larguero, i tant de bo l'Espanyol, doncs... trobi també els resultats més enllà de les sensacions, com defensava el director esportiu del Club Blanquiblau en aquesta entrevista, la primera que dona com a director esportiu del Reial Club Deportiu Espanyol. Gràcies, Helena. 1:36. I el tio Faja per aquí? A veure si el tenim o no.
1: Flaqui! Flaqui! Sé com os sentís. El Heavy se ha marcado un Neymar. Ha desaparecido para su cumpleaños y si queréis cruzancitos, os los vais a tener que comprar vosotros en el Café Di Francesco de Pau Clarís. ¡Qué vergüenza más grande! ¡Qué vergüenza! Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y mi libro es desnudar a la Piara Láctea y a todo su aparato mamporrero mediático. Ayer, un tamborilero a sueldo del capo masturbaba al rebaño lácteo con una entrevista a un ex sicario, Tristán de Oliva, el cual nos deleitaba con este vómito. Cuando íbamos a arbitrar al Camp Nou, ya sabíamos lo que teníamos que pitar. Pues bien, este mercenario a sueldo jamás pitó en el Camp Nou. Dirigió una sola vez al Barça, fue en Riazor y expulsó a Thiago Motta. Este es el nivel. Terroristas informativos dándole alfalfa a su ganado, porque va de eso, de crear un relato que sacie el buche del rebaño lácteo, de manipular, de mentir, de estafar, de seguir alimentando ese caciquismo que atesoran. Y ahí estaré yo partiéndome la pechuga de la risa. ¡Venga! ¡Que os mejoréis!
7: ¡One shot!
8: ¡Al trabuco!
9: Tío Faja, gracias.

0: A veure, no volem alertar ningú. No volem crear...
1: Sí, sí, volem crear una alarma. Volem crear una alarma mundial. És un problema molt grave.
0: No, no, no, no, no l'exagerem. No.
1: Ni la sau de Soleiro, sisplau.
0: Ni la sau de Soleiro. Per què han canviat a Rafinha el descans d'aquest Austràlia 2, Brasil 2?
2: Això ens informa la Federació Brasileña de Futbol per unes molèsties a la cuixa dreta.
1: Ja està, ja pot donar per morto.
0: És a dir, que el canvi és per unes molèsties a la cuixa dreta.
2: Sí, l'última acció pràcticament de la primera meitat ha marcat el gol de penal. Aparentment, sembla que no se li ha vist alguna cosa més, però diu la Federació Brasileña de Futbol, confirma que el canvi ha estat per unes molèsties a la cuixa dreta. Per tant...
0: No haurem d'estar pendents.
2: No haurem d'estar pendents, i tant de bo sigui com el que tinc o com el que té Mbappé. És a dir, un canvi per precaució.
0: Que no sigui res.
2: Per això, per això.
0: I que pugui tornar cap a casa i a cuidar-se.
1: És un amistoso, eh?
0: Un amistoso, també ho era el de final de temporada passada, i va passar el que va passar. Vull pensar que tothom ha pres d'aquella circumstància, per tant, si hi ha molèsties, que no vagin a més, per tant, canvi. I
2: recordem que ara Brasil se'n va a l'Índia a disputar un altre partit amistós, que serien pràcticament una setmana més. En canvi, si Rafinha aconsegueix tornar
0: capital,
2: cap a casa...
0: Cap a casa, cap a casa.
1: Volta, volta.
0: Volta a casa.
1: Volta, ja quan sigui a Copa de no sé què, ja et cridarem.
0: Exacte. Doncs Rafinha substituït per aquestes molèsties a la cuixa dreta. Gràcies, Nil. Si hi ha alguna informació més que podem ampliar abans que tanquem el programa, doncs ens ho fas arribar.
2: A les teves ordres.
0: Acer Chaves, avui hi ha un retrobament amb cert morbo entre Barça i Xavi Pasqual.
3: A les 6 de la pista del Dubai, segona jornada d'Eurolliga, carregat de retrobaments, no només el del Barça amb Xavi Pasqual, també el de Sekulic amb Dubai.
0: Sí,
3: perquè si l'any passat el Barça l'entrenava Xavi Pasqual i ara està a Dubai, han fet el camí invers al l'entrenador del Barça, que l'any passat va guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai i va aconseguir el primer títol de la història. Precisament sobre això ha parlat l'entrenador del Barça a la prèvia.
4: Xavi was the coach in Barça.
5: Xavi Pasqual era l'entrenador del Barça i jo al tram final ho era el Dubai. Així que bàsicament ens vam intercanviar els papers tots dos. Tots dos coneixem els equips, els jugadors. Potser nosaltres una mica més que ells perquè hem fet molts canvis. Però alhora serà un partit molt interessant per a mi, perquè el Dubai té un equip amb molt talent, experiència i que ha millorat des de la temporada passada, tant amb els jugadors com amb l'entrenador. Han canviat alguna cosa, així que serà un gran repte enfrontar-me.
3: I també Xavi Pasqual ha parlat precisament del seu retrobament amb el Barça.
6: Òbviament és la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
3: No és per això l'únic retrobament, perquè també es retrobarà el Barça.
0: Sí, n'hi ha uns quants avui, eh?
3: Amb Toko Shengelia, que recordem va pagar la seva clàusula aquest estiu i va deixar el Barça per marxar a Dubai amb Xavi Pasqual.
0: I tot plegat amb una visita, més enllà de la morbositat d'aquest intercanvi de banquetes i de la presència de Toko Shengelia, és una visita exigent pel Barça. De fet, Dubai ve de guanyar fa la primera jornada al Madrid.
3: Doncs sí, va començar l'Eurolliga guanyant el Madrid 78-77 en aquest mateix pavelló, el Coca-Cola Arena. Va arribar a l'últim minut per darrere, McKinley Wright va capgirar el marcador amb un triple, Dwayne Bacon va acabar amb 24 punts, i és el segon any del Dubai a l'Eurolliga, que ja ha començat amb aquesta segona temporada de la competició europea tombant el Madrid.
0: Doncs el Barça que juga avui davant de Dubai, un Barça que a més també arriba en bona forma, un bon inici de temporada, ha deixat enrere també ja la derrota contra la Penya a la Supercopa.
3: Sí, arriba després de la victòria europea, va estrenar-se al Palau remuntant 15 punts contra l'Anadolu Efes, 89-82 final, amb 20 punts de Brizuela, 19 de Kevin Panther. Dissabte va debutar a la Lliga Endesa, ho va fer amb 119 punts contra l'Ema Corunya, amb victòria i amb rècord d'anotació des del 2018. En va fer 21 punts Balcerovski, 30 de valoració, que també va ser el seu rècord personal. Per tant, avui tornarà a ser una peça importantíssima perquè la gran incògnita blaugrana, Flaqui, és a la pintura. Sekulic continua sense tres dels interiors que va fitxar aquest estiu. No està Jos Nivo, no està Joan Macundú, no està Tosin Ebouman, que segueixen tots tres lesionats. Balcerovski, per tant, és l'únic 5 de la rotació que està disponible i el Barça haurà de tornar a repartir minuts entre ell, en Camua i Parra, que es veuran obligats a jugar també a la zona i davant un equip que tindrà Shengelia i Kamengele protegir el rebot i evitar aquests problemes de falta serà serà fenomenal.
0: I tot això la primera setmana sencera que el Barça passarà lluny de casa.
3: És el primer partit fora del Palau del Nou Barça i no serà només una sortida aïllada perquè avui juga a Dubai, divendres juga a Istanbul contra el Besiktas, diumenge juga a Múrcia, per tant més de 11.000 quilòmetres en una setmana que ens començarà a dir com respon aquest equip tan renovat lluny de casa, així que el Dubai i Barça, que arrencarà a les 6 de la tarda, hora catalana, al Coca-Cola Arena.
0: Són moltes cares noves, es va perdre la final de la Supercopa davant de la Penya, a la Lliga es va debutar amb victòria, igual que l'Eurolliga, veurem aquesta setmana tan exigent, sobretot per la quilometrada que hi haurà, com reacciona aquest Barça o com respon aquest Barça, aquest nou Barça de Šekić. President, quins croissants que ens ha portat avui la sèrie.
1: Ei, molt bé, eh?
3: Tan bons,
1: molt bé,
3: eh?
1: Molt bé, nano, ho has fet molt bé. Ho has fet molt bé. Molt
0: la sèrie ens seguirem escoltant.
3: Home, i tant. Seguirem sentint a Carrusel segur i de tant en tant.
0: Deixa el dia a dia, però serà una veu que seguirà sent familiar tant al que t'hi jugues com al Carrusel Deportivo com a la cadena SER. Així que agraïts per tot aquest temps de compartir dia a dia i convençuts que et seguirem veient i escoltant molt a Sir Chaves.
3: Gràcies a vosaltres, Paqui.
0: 1:44. Alguna cosa crec que hem cagat.
7: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
8: Gratis? Estan bojos!
7: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
9: Què t'hi jugues?
7: El Què t'hi jugues. L'heu cagat amb Xavi Cazorla.
10: Anda, ja cagat.
0: Hola, Xavi Cazorla.
11: Hola, com estem?
0: Molt bé, i tu? Has pogut arribar? Ha sigut molt complicat.
11: És que no plovia ja.
0: Ah, ja no plou?
11: Fa mitja hora que aquí no plou.
0: Estem al soterrani de la ràdio. Sí. No, sí que anem sabent més o menys com van les coses, però no, el punt concret aquí no sabem si plou o no plou.
11: Doncs tranquil·litat, que no plou.
0: Com riu el Bermúdez.
3: La vida.
0: La vida.
11: Et porta per aquestes coses.
0: Sí.
11: Escolta, sí que era veritat, eh?
0: El què?
11: El tema del sí que era veritat, que s'havia agafat vacances avui.
0: Sí, avui és el seu aniversari.
11: Sí, ja, s'ha de ser rata.
0: Llavors, qui no s'agafa el dia d'aniversari a la feina?
11: I l'esmorzar del Sique quan és, llavors, a presentar?
0: Esperem que demà. Ja ha anat bé per quadrar-ho amb el de la Sier.
11: I així tenim
0: el nivell està molt alt, però suposem que demà sí que Rodríguez tindrà bé portar alguna coseta, sí.
11: Quina rata. Es mereix que el Basilis com li vas fer l'altre dia, més o menys.
12: Però abans, l'Albert Llimós i el Nil Solà han fet feina de documentació i han buscat declaracions que han suposat sancions del CTA similars a la de Mourinho ahir.
0: Però abans, però després del butlletí.
12: Sí, home, clar, no ens podem menjar la informació de la cadena SER.
0: Però després... No em pillava. Sí.
11: Està bé que el Basilis just abans del butlletí, perquè no té gaire temps de rèplica.
0: I aleshores hem d'anar pim-pam.
11: I després del butlletí ja se li ha oblidat, suposo.
0: Exacte.
11: M'agrada molt aquests dies, que esteu a més competint fort per veure qui ve menys a treballar, però sí que esteu molt pendents de robar-vos els continguts els uns als altres.
0: Sí.
12: Gràcies, Albert. Aquesta setmana reflexionarem sobre els números del Barça. Perquè ho has dit d'una manera tan contundent.
0: Perquè demà, per exemple, en parlarem amb l'Albert. Ja.
12: Ah, sí?
13: Atenció, fallo.
0: Ja li encarregarem alguna coseta, sí.
12: Vinga, va. Però ho estava preparant per dimecres, eh?
14: Que dice que saquem la pistola.
0: Ah, doncs... El que no deixis per demà, el que puguis fer avui.
12: Que demà faig festa jo i dimecres el Flaqui. Llavors anem batallant pels continguts del programa, no?
15: Jo crec que si això continua així, aquesta gent acabarà a trets.
11: Està bé. I tu vas quedar tu al final, eh?
0: Bueno, em vaig quedar una pindoleta. Hem de dir que jo vaig presentar ahir avui, gràcies a la feina de la redacció, hem fet continguts molt bons.
1: Molt bons.
0: Però demà que torna el Sique i podríem fer 4 hores de programa, amb tot el que s'ha anat guardant.
11: Ah, amigo. Sí. És que de veritat. I per acabar aquest especial, aquí no treballa ni el Tato, doncs al final del programa fa tot just una setmana.
0: Doncs vinga, Forra, gràcies.
16: No res.
0: Dimarts que ve et torno a rebre.
11: Ah, sí?
0: Sí. Jo.
11: Val.
17: Ah, perquè també hi ha més... Vacanceros.
0: Sembla, ara ja ho veurem.
18: És gravíssim.
0: Va fer un spoilers, com faria Sique Rodríguez. Gràcies a tots. Tornem demà, que t'hi jugues, a les 12. Més esports l'agradaria al balcó, a 8:45. Adéu-siau. Ah, no, jo demà no hi soc, és veritat, vinga, Elena. Petit detall, Elena, m'ha de dir-lo.
19: Tiene dos huevos así de grandes.
0: Un petit detall, sí, que no passa que l'Helena està en tot i...
11: Sí. He sentit fa un moment el tema de Rafinha, molt bé, estem enfonsats a casa. No tampoc tant com ho estaríem, de no ser perquè ja la Dai, l'altre dia, ens va posar una mica en preavís del que podria passar amb Rafinha, sí.
20: Rafinha en té 4, corrent com un boig, i 4 de dintre.
21: Sense anar més lluny, la temporada passada paga el peatge de la temporada anterior.
20: Correcte.
21: Sí. El futbol, i ara, lo normal és que d'aquí poc tingui alguna...
11: No! Doncs ja està.
0: Sí, recordem que l'han substituït al descans per molèsties a la cuixa dreta, que és la cuixa que ja li va donar molts problemes la passada temporada. Que confiem bé que no sigui
1: ara,
0: res.
1: Ara.
0: Si no, l'ai... Per agafar.
11: Que bé, que bé. Que Rafinha's lesionés, mira, això és una notícia que interessa a tota l'audiència, sí, a tota la colorada, a diferència de quan collons és la festa major del Prat, que això... No...
12: Aquesta setmana ja que dijous és normal, eh? Tot i que dijous és festa a Barcelona... També són les festes del Prat, per cert, aquesta setmana.
8: Ah, sí? A mi me la sobra.
12: I la vinent són les festes de Lleida.
10: Me importa un pepino.
0: No, ens importa molt. Els anys vam estar molt pendents de les festes del Prat. Del Prat de fa 2 anys, així, no?
12: No, fa més, 4.
0: Ja, fa 4 anys,
12: 4,
0: ja.
12: 4.
16: Si el Fred García és l'únic del Prat que sortit d'allà.
12: I saps una curiositat? El dia de la festa major de tardor a Lleida...
0: Sí.
12: És el meu aniversari, 29 de setembre.
0: Ah, doncs avui, això.
12: Mai anava a l'escola.
18: Paren les rotatives!
0: Bé. Quan era petit anava a l'escola i quan era gran no va treballar.
11: Sí, sí, sí, les coses, la gent que no canvia, amb el temps. Bueno, ara un tall d'aquests que haurien de treure potser del podcast per si de cas la gent dels Ondes s'ho escolten i ho reclamen l'estàtua.
22: Podem fer una cosa que fa molta ràbia als oients que ens escolten, que és menjar mentre parlem.
23: No! Por Dios, no!
22: I segurament a aquesta hora ja els entrarà molta gana, però és que també la tenim nosaltres. T'està sorprenent el Barça aquest inici de temporada? Què és el que més t'està sorprenent?
24: L'ambició que encara tenen. I això reflexa també que el
25: home, no fotem.
24: Jovent d'avui dia té uns paràmetres.
26: No us potava perquè no habíamos comido, que si no, flipes.
0: Sí, jo que quan estic amb el Besa intento ja cuidar la forma, aguantar... Doncs demà que toca anirem menjant.
11: Sí? Sí. Va, però bé, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
11: Molt bé. Aquest programa, en principi, és d'esports, està bé, mola... El que hi ha un tema que a mi no m'agrada massa és que el Sique l'altre dia va venir a dir com algo que potser no cal fer. Hi ha coses pràctiques que, en principi, a dia d'avui estan molt reconegudes, sobretot amb el tema de la salut mental, i ell va dir, això, pim-pam, fora.
22: Diu Geminis, una pregunta, aunque no haya fútbol, vosotros haréis programa, porque si no me toca psicólogo. Hi haurà programa, hi haurà programa. Sí, sí, ja que t'hi jugues sempre, de dilluns a divendres, hi hagi o no hi hagi futbol.
0: No, fallem mai.
22: No cal que et gastis els diners amb un psicòleg, que tindràs el que t'hi jugues durant tots els dies de la setmana.
27: Què dius, hombre? S'ha vuelto loco.
20: No, sí, és així, que sí que se'ls gasti, que escolti el programa, però que si hi ha de la psicòleg, que vagi, que faci les
22: coses. No cal, que no cal.
27: No?
22: Home, no, el que t'hi jugues funciona com a consulta terapèutica.
28: A veces la gente normal es la más peligrosa.
11: En principi és compatible una cosa i l'altra, eh? Tot i que també t'haig de dir que al Sique no li faltava raó, perquè hi ha una cosa que no farà mai el psicòleg, crec, que és en directe saludar la parella.
22: Ah. Aviam com l'explicaràs, Elena de Diego, perquè tens molta pressió avui al teu voltant, eh? No la podeu veure perquè està a l'altre costat de la peixera, les càmeres del que t'hi jugues no l'enfoquen, però avui està envoltada de gent.
29: Pues no m'he traído las gafas del cerca.
22: Ah, és que la vida passa i la gent es fa gran. Unes es fan grans i els altres creixen.
30: Estic molt perdut amb tot això, jo, eh?
22: Núria Vilamala, què tal?
31: Què tal? Sí, que bon dia.
22: Tu també flipes amb els canvis?
31: Sí, si vols podem fer el programa des d'aquí també, perquè avui som més aquí que allà. Sí.
22: És veritat, hi ha més gent a l'altre costat de la peixera. Per cert, hi ha gent que es fa gran, però continua igual de guapa.
32: Vale, gràcies.
22: I avui és el seu sant. Felicitats, Mercè.
33: Gràcies.
34: Ai, que bonic, oi?
22: M'ha fotut una mirada assassina quan he dit això de gent que es fa gran i gent que creix.
35: Amb raó.
36: Mi corazón palpita com una patata frita.
11: Molt bé, clar que sí. Escolta'm. Va, anem canviant de tema. Ja tenim a València Javier Aguirre.
0: Sí,
11: un
0: donarà
11: gran...
0: joc, donarà joc.
11: Sí, donarà joc. I vam aprendre coses l'altre dia gràcies a... Mira, que el Verbo estava curiós.
22: 7 equips de la Lliga haurà entrenat Javier Aguirre, eh? Nou tècnic del València.
37: Qui deu ser l'entrenador, que més? Si no és ella.
22: Ara ho buscarem. El Madrid, no, de fet, ja que has posat els deures, aviam si el resols tu.
33: Oi.
22: Ell va llançant les preguntetes i els altres que les busquin. Oh. Doncs ara la busques tu.
33: Però ChatGPT no, eh? O sigui, dades... Aquí.
22: Contrastades.
38: Són muy listos, los cabrones.
39: 6 hores i media després.
37: De moment hem trobat que, evidentment, Aguirre és l'entrenador amb més experiència de primera dels actuals i estem en temes històrics.
40: Me la suda.
22: Com ho portes, Nil?
41: Jo, si vols, t'ho dic, el recital ja dels històrics, dels 10 primers, fàcil.
22: Ràpid, quins són?
41: Ràpidament. Javier Irureta.
22: Quants?
41: Ja en té 8.
22: 8 equips. Irureta.
42: Porta un huevo. Ah.
37: I els 10 he baixat a tots.
42: Bueno, un whisky a dormir.
11: Fa la llet, eh?
42: Sí,
11: en fi. Va, anem a altres coses, altres ràdios. A RAC1 van comentar així el piromusical de la Mercè.
43: El piromusical a Barcelona, que ha reunit 200.000 persones a la platja de la Nova Icària.
44: I aquest any, sense drons, a diferència de l'any passat, el líder d'Ocas Gràcies...
45: Això és una equivocació.
44: D'Ocas Gràcies, Josep Montero, el líder d'Ocas Gràcies...
46: Gràcies de veritat per fer-ho possible!
11: Era fàcil que passés, sí, era fàcil. Sí, sí. I aquests dies de partits de seleccions, tothom molt atent a qui li toqui explicar del carrusel al partit de la selecció de Xipre, perquè hi ha paraules concretes que són molt complicades.
1: Atención, falta. Muy peligrosa en Xipre contra el Celta, Jacobo.
2: Una falta peligrosa, están hablando en la formación de los chipriotas. De los chipriotas. Chipriotas. Los chipriotas de los chipriotas. Chipriotas.
3: ¡Se ha hecho daño, Lucy!
1: Ahí está.
4: La tercera siempre va a la vencida. No pierdas la fe. No pierdas la fe.
5: Los de Chipre, los de Chipre, Jacobo. No. Ya está.
11: Crec que la primera vegada ho diu en xipriota.
0: Sí, és que jo crec que quan diu estan hablando en... sembla que vagi dir que estan hablando en su idioma, sí, no? En xipriota.
11: Molt difícil.
0: Sí, xipriota.
11: Bueno, en canvi, a Can Barça aquests dies hi ha relax, no?
0: Sí,
11: perquè, clar,
0: massa
11: ha,
0: i tot.
11: Gent ha marxat de vacances, sí, i tal. No entrena ni el Tato. No hi ha rodes de premsa.
0: Res, tampoc.
11: Clar, i els pocs moments en què parla Hansi Flick, doncs és una cosa molt relaxada, molt distesa. No sé si tant com en aquest tall.
6: Hansi Flick no pensa en el rècord i posa tots els seus sentits al servei de la concentració que li exigeix a l'equip.
7: Yo me acorgo de ser tiven.
3: Què és això, tio?
7: Tato grande.
8: We want to win every game, so this is my fault.
6: Volem guanyar cada partit, estem concentrats en això.
9: No passa nada, es mejor eso que morirse.
11: Sí, jo sí que és veritat que el Barça aquests dies no hi ha edat, però que hi hagi algú cantant a la sala de premsa...
0: No m'ha arribat a moment que crec aquest extrem, però vaja, tot arribarà.
11: Tornem aquí ara a la SER, on ens van fer un embolic amb una frase feta catalana.
6: Són les 8 i 20 i embolica que fa port. I embolica que fa port amb la crisi de Ceuta.
4: Bueno, fa port.
11: Sí,
0: sí que fa port, sí.
11: A Catalunya Ràdio també es van embolicar que feia molt port amb una frase feta. Sabeu quan algú va, una cosa va molt malament, que es diu que va de Guatemala a Guatepeor?
0: Guatepeor.
11: Doncs també es pot dir així.
10: Hem viscut què és això del trànsit a Roma. Què és això? Com ho diries als oients?
12: És el caos. És la... Va de malo a Guatemala.
10: Com?
12: Va de malo a Guatemala, saps?
13: Pues yo lo suelto si cuela cuela y si no me la pelas.
0: De malo a Guatemala.
11: Però s'entén bastant, de mal a Guatemala.
0: Sí, sí,
11: no?
0: Sí,
11: és com
0: de mal a
11: més. És veritat que està bé. I ara anem a un tall que es va fer viral quan una persona, un noi en aquest cas, intenta demostrar que té molt poc nivell d'anglès amb una sola paraula.
14: Jens, ¿hablas español?
15: Sí, claro.
14: ¿Y qué nivel?
15: Málaga.
14: ¿Y qué nivel?
15: Málaga.
10: Aquí hay nivel.
15: Málaga.
0: Okay. Nivel Málaga. Es allò de...
4: Però clar, és Euromàlaga o és quin Màlaga, saps?
0: Nivel Màlaga.
11: Nivel Màlaga. Bueno, i ojo, que es veu que amb les pluges també baixaran les temperatures, tot i que hi ha llocs que diuen que la calor anirà no a més, no, a molt més.
44: No ha sigut sostingudament, eh? No són 63 nits seguides, però 63 nits en què en aquesta zona al centre de Barcelona no s'ha baixat dels, no s'ha baixat dels 63 graus.
3: Com?
44: No s'ha baixat dels 63 graus.
0: Ai,
44: calma.
16: No.
4: Ostres, imagina't.
16: No es baixa dels 63, compte, eh?
4: Déu-vos en guant.
0: 63 graus seria molt graus,
11: sí,
0: eh?
11: Sí que s'ha passat calor alguna nit, però...
0: Sí, clar. Nit tropical i tal, sí. Però no tanta, no tanta.
11: Sí, sí, sí, sí.
0: No m'ha arribat al nivell Màlaga.
11: No.
17: Y, por cierto...
0: ¿Qué? Ay, ¿qué pasa,
17: Vini? Tú me has dicho que yo si había, hacía el show...
0: ¿Has fet màgia?
17: Si hacía el show...
0: ¿Has fet show?
17: Que podía... entrar en el programa.
0: ¿Y qué?
17: He marcado golazo.
0: ¿Sí o no?
17: De penalti.
11: ¿Sí?
0: Ah, bueno.
17: Pero lo he provocado yo.
0: Ah.
17: He ido para adentro, he tirado... me han tirado al suelo... El penalti...
0: Però era penal o t'has tirat su?
17: Era un penalti. Segur, com una catedral. Com una catedral. He hecho la de ir para fuera, para dentro. Y me han pitado penal. Y he dicho yo.
0: Home, yo voy. Sense Rafinha.
17: Como no está el otro.
0: El otro
17: que
0: no.
17: Ahora, bueno, que la gente viene a ver a mí.
0: No.
17: Y ahora me están cambiando. Falta de 10 minutos.
0: Ah, sí?
17: El Rafinha ha jugado menos, ¿eh? Que
0: perquè
17: tú
0: tenia...
17: esto lo tienes que apuntar, tú.
0: Tenía petites molestias.
17: Yo he hecho un golazo de penal.
11: Es que ets molt bueno.
17: Golazo de penal. Soy muy bueno, madre mía.
11: Sí.
17: Madre mía, si soy bueno yo.
0: Per cert, que hi ha una teoria que corre per les xarxes.
17: Sí. Què dice?
0: Bueno, jo reporto aquesta teoria. És surrealista.
17: De què?
0: Que diu que tu no ets tu.
17: ¿Cómo que no soy yo?
0: Que tú no eres tú, que te han canviat.
17: No voy a ser yo.
0: Que te han canviat, que no ets...
17: ¿Eres
0: no ets...
17: tú? Fíjate tú. Y dice, pues allá.
0: No sé, coses que passen a les xarxes. Així que ha marcat Vinícius, eh?
17: He marcado yo. 2-4, eh?
0: 2-4,
17: ja. 2-4, está sobrado. Ha sido a cambiar al otro y comenzar a marcar, golazo.
0: El problema és Rafinha, eh?
17: El problema és l'otro, claro.
0: El otro, no li diguin otro, té un defecte.
17: El problema no soy yo. Que soy bueno, soy muy bueno, madre mía.
0: Doncs 2-4 està guanyant Brasil a Austràlia en aquest amistós. Recordem la informació que us dèiem donant fa uns minuts. Ha marcat Rafinha de penal, ha estat substituït al descans, segons confirma la CBF, la Federació Brasilera de Futbol, per molèsties a la cuixa dreta. Molèsties a la cuixa dreta. Alerta, alarma, cuixa que li va donar molts problemes ja la passada temporada, confiem que no sigui res, i que tot plegat es tradueixin, que Rafinha pugui tornar a casa i s'estalvi, doncs, ara anava a la Índia a jugar al darrer amistós de Brasil i pugui treballar ja pel que ha de venir endavant. Xavi Gazorla, gràcies, eh?
11: No, home, vosaltres.
0: Avui tota la secció ha entrat, eh?
11: Increïble, com no havia passat mai, no, que no hi ha el sí,
0: Gràcies, Xavi.
11: Adéu.
0: Ho deixarem aquí. Tornem demà. Demà ja torna el
17: Sique. M'ha quedat un golazo, eh?
0: Un altre?
17: Te apunta... No, no.
0: Ja ah, és el mateix.
17: Canviat,
0: ja
17: està,
0: ja. Penal.
17: M'ha canviat, no, no, però que golazo. Però
0: no cal treure tan pit per un gol.
17: He mandado a Austràlia pa abajo. Ta! Pa l'hemisferio sur.
0: Pues ja hi és.
17: Ja està.
0: No pot anar més avall, Austràlia.
17: Mapa abajo.
0: No pot anar ja.
17: Pa Nueva Zelanda.
0: No, però si va més cap avall, cau ja.
17: Mapa abajo.
0: Gràcies a tota la redacció d'Esports de Ser Catalunya, la línia Diego a la producció, el Willy Arnal al control tècnic, la Núria Vilamala a les xarxes. Tornem demà a les 12. El... Què t'hi jugues? Avui no hi agradaria del balcó amb l'Anna Palet, perquè, com que ja juga a partit d'Espanya, hi ha Carrusel Deportivo. A 8:45 comença el partit.
17: ¿Está lloviendo aún?
0: No, deien que no plovia, per tant... Però igualment, prudència. I estigueu atents a totes les informacions, a totes les alertes i a totes les recomanacions de mobilitat que hi hagi al llarg d'aquesta tarda, tot i que en principi sembla que el pitjor ja hauria passat. Però com que la pluja va cap al nord, pendents de les comarques que encara puguin estar afectades, només faltaria. Més informació a la cadena SER i més esports, és a dir, Carrusel Deportivo, Larguero, i demà a les 12 ens retrobem aquí, al Que t'hi jugues. Fins demà, adeu-siau.

0: Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda.
0: Aquest estiu has petat moltíssim amb aquest tema que està sonant, que és Et prometo. Com l'has rebut, aquest èxit?
1: Molt agraït l'he rebut. L'he rebut superagraït perquè per mi el fet de poder fer el que m'agrada, poder-ho fer d'una manera tan sincera i amb una carta que potser no era la més lògica per fer un hit, com si diguéssim, i que funcionés d'aquesta manera, per mi és un regal. Estic agraïdíssim.
0: Ha de ser la pera que una cançó la crees per una emoció molt concreta que et passa en un moment i connecta amb tantíssima gent.
1: Sí, crec que la honestitat i el parlar del cor és bastant inevitable que hi hagi moltíssima gent. Al final tots som humans i podem ser tots fills d'una mateixa generació i sentim de la mateixa manera. Llavors, l'amor és universal i si em passa a mi et passarà a tu i li passarà a qualsevol persona. Si ho escric sincerament, pot connectar i això és maco.
0: És evident que aquesta cançó ja no és teva. Una vegada l'has publicada, és de cadascú que l'escolta i se la fa seva.
1: Sí, totalment.
0: Però tu per què la vas crear?
1: Aquesta cançó té un origen bastant més pràctic. O sigui, jo la vaig escriure perquè en aquell moment jo treballava com a compositor per altres grups, altres artistes, i entre ells hi havia Portobello. Portobello és un grup que era superguai, bueno, i que és superguai, però que en el seu moment estava funcionant molt, i em van demanar lletres i cançons. I jo sempre he pensat, i he sigut sempre molt fill de música catalana i de molt públic de música catalana, i a mi em mancava sempre la balada de turno, la cançó que fos d'acord directament. Crec que som una gent

0: molt romàntica que no, potser no optem sempre de primeres per utilitzar aquest idioma, aquest parlar tan directament d'emocions, se'ns fa una mica dolç, potser.
1: O potser també tenim por les que se'ns estigmatitzi,
0: clar,
1: no?
0: Clar, totalment.
1: Ah, això és nyonyo.
0: Ah, exacte. I jo no he tingut molt d'aquesta por i tota la vida he estat com... tenim molt reparo, no?, en això, però al final... Justament suposo que algú m'està volent dir alguna cosa perquè quan estic fent el que em surt d'aquí de veritat, del cor, és quan està funcionant. Llavors, bravo, quina sort.
1: Sí, tu aquesta cançó no la vas escriure per tu.
0: La vaig fer per ells, perdona, meva gata que mitja, sí, la vaig fer per ells i ells la van treure amb una producció diferent. De fet, està por ahí, és et prometo, del disc de la Llei Universal de Portobello. És més tipus reggae, més amb trompetes i tal.
1: La van desromantitzar.
0: No? Bueno, la van fer d'una altra manera en el moment en què en aquell moment es pensava la gent que s'entenia l'amor a Catalunya, que era les trompetites. I, bueno, van subestimar la gent de Catalunya. No ells, ja no vull dir Portobello, vull dir en general, la indústria estava subestimant el que la gent pogués connectar amb una cosa més de veritat i senzilla i nua. Llavors, aquell moment va funcionar, la cançó més o menys i tal, però no tant com ara, que ha sigut com... Que guai. O sigui, la gent també ha connectat amb la cruesa de la cançó.
1: Si tu la vas agafar, després hi vas dir, ara la vull fer jo a la meva manera, com jo crec que s'hauria de fer.
0: Clar, que és com la vaig escriure en el seu moment, que era una maqueta de GarageBand amb el telèfon, on era piano, una miqueta de corda, i la veu dient la lletra que havia de ser.
1: I ara, a més de ser un superhit, et prometo, també és una mena de carta de presentació del teu segon àlbum, que és el Disco de Cristal, que es va publicar fa 4 dies, literalment.
0: Sí, sí.
1: Què tal la rebuda del Disco de Cristal?
0: Increïble, o sigui... Insisteixo, igual que també parlant de lo del Prometo, és una proposta no agosarada, però és una proposta com a mínim diferent, perquè és molt honesta, molt sincera, molt plena i molt...
1: Venim de Disco d'Oro, eh?
0: Venim de Disco d'Oro.
1: Cuidao, eh? Anem al de Cristal. Que va ser el teu primer àlbum.
0: Clar. Ara ja és aquest que és més transparent. No, però, hòstia, que res més treure'l ja. Ara mateix estem sumant una suma de 4 milions de reproduccions, una cosa així. És una locura. Estic molt content, estic molt feliç.
1: Com a àlbum és conceptual? Hi ha elements en comú en totes les cançons o cadascuna és de son pare i de sa mare?
0: La part conceptual d'això és que l'escriu la mateixa persona i que al final vulguis o no, per molt que visquis coses diferents, les vius del mateix prisma i al final el megàfon que està parlant és el mateix. Llavors aquest suposo que és el punt comú entre totes i que suposo que la manera d'escriure, la manera de les lletres, el que la producció també estigui feta, la faig a casa, la faig jo sol, el fet de que sigui tot tan propi és el seu punt conceptual, perquè la resta, com a qualsevol persona, ens passen 50.000 coses i escric de 50.000 coses. Però sóc jo qui ho fa, llavors aquest és el punt conceptual.
1: Però el concepte de cristal, doncs em venia aquest punt de fragilitat.
0: Sí, m'he trobat en això. Crec que ara estic en aquest punt per algun motiu.
1: Pel que sigui.
0: Sí, pel que sigui, ara em trobo amb moltes característiques particulars del vidre, i en les cançons es veia reflectir sense que jo ho fes aposta. Senzillament vaig mirar des de lluny i vaig dir, hosti, aquí ja estem dibuixant un vidre aquí, saps? I és el Disco de Cristal, per això.
1: I parlant de pares i mares, clar, Ivan, tu vens d'una família de músics. Per tot arreu, el teu germà ho és, el Miquel. La teva mare és la cantant...
0: Sí, tant. Mavi Vidal.
1: Vidal.
0: Però ma mare també, sí, evidentment, és cantant, és corista i tal.
1: Va ser corista d'Isabel Pantoja.
0: Isabel Pantoja, ni més ni menys. Sí,
1: déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I ton pare és el Miquel Herzog, músic de bandes com Cadillac, com la Dècada Prodigiosa... creador del superhit, el Tractor Amarillo, ja rius, t'hauran dit mil vegades.
0: Increïble.
1: Va anar a Eurovisió, també.
0: Exacte.
1: Que va anar l'any que vas néixer tu.
0: Exacte.
1: El 98.
0: Exacte. Sí.
1: Quan tu treus un disc, compons una cançó, és el teu primer frontó? O sigui, els asseus i dius, anem a escoltar-nos.
0: Sí.
1: I em dieu.
0: Clar, i de fet, ja no és quan l'acabo, és quan l'estic escrivint. O sigui, ells són presents sempre en tot el procés de creació i de tot. O sigui... La meva família estem superunits, superunits, som com un clan, no?, els quatre, i evidentment que jo rebo moltíssim les seves crítiques amb molt de respecte, perquè els respecto molt com a músics, com a persones, i també els respecto moltíssim molt a mi com a músic, també, i és una relació molt maca en aquest aspecte. O sigui, ens escoltem, ens respectem molt i, evidentment, que m'emporto molta crítica.
1: Clar, però tants caps, tants barrets. Vull dir, també tens moltes opinions que cadascú diu, a mi m'agrada això, doncs a mi no m'agrada.
0: Clar,
1: doncs...
0: però al final crec que el gust es desenvolupa quan vas creixent d'una manera molt natural i, vulguis o no, el meu desenvolupament com a músic i el meu criteri està molt basat en casa meva. I casa meva és la mateixa que la de mon pare i la meva mare.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del músic Ivan Herzog. Benvinguts al llarg viatge.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria.

0: Encetem el Llavis de Memòria de l'Ivan Herzog amb Benvinguts, de Charango, que és una cançó publicada l'any 2012, que de fet és la que obre el seu primer disc, el seu disc debut, el Benvinguts al Llarg Viatge. Per tant, Ivan, podem afirmar que el teu Llapis de Memòria hem trobat la primeríssima cançó de Charango.
1: Sí, bueno, la primeríssima, de fet, no, perquè primer he de dir una cosa, jo totes les cançons, jo escolto sempre música per discos, llavors ha sigut bàsicament trobar una cançó de cada disc, però per mi...
0: Tu ets el que encara escolta música per discos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, per àlbum, 100%, però m'agrada molt, em sembla que és, o sigui, em sembla, no sé, sempre ho he...
0: Bueno, però ara vivim en l'auge del single.
1: Totalment, però mira, precisament en aquest tema, que és el tema, en concepte Charango, és on es feia moltíssima apologia d'això. Me'n recordo que en aquella època el que feien els grups era... et regalaven el disc per xarxes, a la seva pàgina web et donaven el disc per descarregar-lo a canvi d'un compartir-ho al Facebook, saps? I te'l podies descarregar. Llavors tu, com a fan i públic d'aquest tipus de grups, et posava el disc de memòria a la teva llista del mòbil descarregat i te'ls aprenies per anar al concert. Llavors això era, funcionava molt per discos. Crec que d'aquí en ve el començar a escoltar la música per discos.
0: I això encara funciona així?
1: No, bueno, ara tens Spotify i tot això i tal, però jo segueixo escoltant per discos, evidentment. O sigui, en plan, per ordre. En el cas de Charango, aquesta és la primera, però Charango encara així, jo recordo que escoltava cançons d'abans. Hi havia una cançó que es deia...
0: Una maqueta.
1: Sí,
0: una...
1: sí, hi havia maquetes que trobaves por ahí per l'Ares, saps? Aquestes mogudes de... Sí, sí.
0: Ostres.
1: Aquest rotllo.
0: Estem a la prehistòria,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, hi havia cançons de Barcelona, hi havia unes cançons així super... Sí, sí, Nits amb Charango, aquestes coses, sí, sí, hi havia més temes abans. Però Charango per mi va marcar el començament de la meva immersió en la música catalana, que va durar com 6 anys o 7 de immersió total. Jo sabia tota la música que estava sonant a Catalunya, tots els discos encès, o sigui, des del grup més petit al més gran.
0: Sí, tu ho connectes amb aquest estil de música.
1: Moltíssim.
0: Que això és 2012, tu tens 14 anyets.
1: Clar, en aquell moment, exacte, sí. I connecto i connecto con todo i tot el dia festival per allà per abajo i punta pa, jo era un perrofla que flipes, jo era un perrofla, sí, sí, hi ha molt orgull, jo he sigut sempre un perrofla, sí, sí.
0: Quan tu tenies 13-14 anyets, en aquesta època que estàs a segon d'ESO, tu tenies claríssim que et dedicaries professionalment a la música?
1: Tota la vida, o com a mínim que és el que volia fer. O sigui, el que volia fer, la meva idea és aquesta. Jo em vull dedicar a la música, és el que vull fer tota l'estona, i si m'hi puc fer un viure d'això, doncs perfecte. Però sempre ho he sabut, no he sabut que ho aconseguiria, però sempre ho he volgut.
0: Tu sabies que ho intentaries?
1: Sí, sí, que no tinc cap plan B, o sigui, que és aquest. És...
0: Que és el que dèiem també, a casa teva tenies també persones que et podien dir les meravelles que té la música, sí. I també la part més nociva, que també la,
1: sí,
0: té l'ofici.
1: Sí, totalment, sí, sí, o sigui, a casa meva, bàsicament el que se m'ha fet molt és advertir del món en el que em poso, que evidentment després de viure tantíssim amb aquesta que viene el lobo, després no m'he trobat un lobo tan gran. O sigui, no és tan heavy, sobretot quan ja vens avisat. Quan vas de noves, no et saps de què va la moguda i t'emportes els cops que t'emportes quan arribes a una indústria, qualsevol, evidentment sembla que sigui increïble, però quan ja vens advertit, no és tan fort.
0: O sigui, el llop que et van vendre a casa era molt gran, aquell llop.
1: Bueno, clar, és el que es troba a trobar ells quan no sabien el que era la indústria de la música fins que hi van arribar. El que els hauria agradat saber amb ells abans d'arribar a la indústria de la música. Jo ja he rebut sabent-ho. Llavors aquesta és la moguda. Si tu no estàs advertit, se't fa enorme. Dius, això no m'ho esperava i és enorme. Però si ja t'ho esperes, no és tan gran.
0: Clar, no em queda clar qui és més inconscient. Ells que no ho sabien o clar. Tu que sí que ho sabies.
1: Bueno, al final el llop és el mateix. Senzillament és com l'estàs veient i com t'arriba. Però...
0: I no hi havia pla B?
1: No, jo no n'he tingut mai. Perquè sí, perquè també soc molt hedonista i jo tiro pel que m'agrada i ja està, ja veurem què en farem, saps? I a mi menjar arròs i pollastre o no menjar ni arròs ni pollastre no em fa cap por. Però, bueno, és això, jo soc un inconscient i bastant hedonista, això. Jo m'agrada fer això i sé que l'única norma per això és, si vols fer que t'agrada, com a mínim, deixa-t'hi els collons. O sigui, no he parat mai de dedicar totes les hores del món a fer això, en millorar, en poder enxamplir el meu vocabulari amb qualsevol instrument i en tot, perquè com a mínim ja que ja estic demanant alguna cosa tan fort al món, que és deixem dedicar-me que m'agrada, com a mínim jo ja estigui pagant amb un tanqui, que jo m'ho curro fort.
0: I com s'afronta això als estudis, sabent que tu no aniràs per allà, que tu aniràs per una altra banda?
1: Bueno, s'afronta... Jo era molt liante.
0: S'afronta, sí. Estan castigat al passadís, suspenent, no?
1: També era molt liante, però era molt liante

0: Mai faltant al respecte, no m'agrada mai faltar al respecte.
1: I amb una guitarra ho hauria solucionat tot, eh?
0: I amb sarcasme, i amb comèdia, i amb... I tothom sabia cap on apuntava jo, independentment de que creguessin o no creguessin, jo tota la vida he sigut músic, tio, tota la vida, i la gent ho veia, i ja m'han arribat a provar sabent que no ho he fet bé, però que tu cap aquí no vas, acaba allà l'ESO, va, tira.
1: Clar, acaba. Saps? Això i vés a...
0: Vés-te'n, que has de fer. Clar, que apuntes maneres, és això, és aquesta cosa, sí.
1: I és amb Charango, gràcies a Charango, que et converteixes, com dius tu, en una rata de festival.
0: Totalment, que flipes.
1: Però clar, tu tens 13 o 14 anys.
0: Sí.
1: No sé si pots anar a un festival amb aquesta edat.
0: No hi podia, però és que jo, o sigui, jo semblava molt gran sempre. O sigui, jo des que tinc 13 anys ja tinc 32. O sigui, sempre portava la mateixa barba.
1: És aquest perfil de gent.
0: Sí, que flipes. Era bastant al tot, sempre tenia la barba i tal. I ja podem apuntar de maneres. I a més, sempre anava amb un germà que era més gran que jo.
1: El Miquel.
0: Amb el Miquel. Anàvem els dos i amb els seus amics. Perquè clar, jo al meu col·le em trobava que no era el que estava de moda. Jo soc de Tarragona i tal, soc de Cambrils, i no era el que estava de moda. La majoria era, pues, en aquell moment, pues, seria més el reggaeton, suposo, i més aquest rotllo i tal. I a mi no em flipava. I clar, jo trobava els festivals un ecosistema, no? I una fauna i una flora de penya que dius, buah, això m'estava incloent en un lloc que no trobava a l'Insti. Llavors jo és igual, tenia molt orgull, arribava a l'Insti i deia, sí, però no tenia ni puta idea, això és el que mola, pa. I els hi portava Charango, els hi portava la pegatina, els hi portava... Vaig començar en l'època més valenciana, amb espancat, amb totes aquestes mogudes i tal, i ells al cap d'uns anys van començar a entrar en això. Quan ja era més guai anar a Barcelona, ja anava a les Mercès, ja començava a veure grups aquests, i oh, és increïble, jo sé, cabrón, porto 3 anys dient això.
1: I a casa et deixaven anar a aquests festivals, o no ho sabien?
0: Sí, que ho sabien, i tant que ho sabien, però també anàvem amb el Miquel, i al final... És que era molt de música, o sigui, jo tenia la meva part de que era un penjat que em fotia davant a les balles a pagar vots, i, sí que, i els pogos i les olles i tal, però també tenia molta part important de que segurament mig volum el tirava a la taula de so mirant què estava passant, escoltant i... A veure,
1: sí, no patien perquè sabien que tu estallaves a...
0: Clar, i que no he sigut mai molt fiestero jo no he sigut molt de festa, o sigui, és perquè estava molt lligat a la música, molt lligat a la música, això. Saps? Justament era oci nocturn, però és que és música per mi. I és el que et dic, jo, després d'això, no soc fiestero, no tinc perill en això.
1: Tu anaves allà per un interès 100% musical.
0: Clar, bueno, musical i que movia molt també això, i també el moviment polític que gestionava i que s'estava movent en aquell moment, el caldo de cultiu que hi ha, que feia olor de revolució, tio, i feia olor d'una gent que a l'Insti es parlava de... panolis, de fer el panoli i de buah, fiesta i hulax to party, i m'anàvem a aquests concerts i el discurs que posava la pell de gallina a la penya era una cosa més política, més de lluita social.
1: Connectaves més amb...
0: Clar, em semblava que tenia que estava més fundat, tio, i a mi això em posava molt catxondo, tio, era molt guai.
1: Que ara ho deies, tu ets de Cambrils.
0: Sí, de Cambrils de tota la vida i orgullosíssim.
1: Clar, ara ha arribat l'hora de reivindicar aquest Cambrils, que va molt més enllà del turisme,
0: molt més.
1: Port d'Aventura. Com és el Cambrils dels cambrilencs?
0: Cambrils és aquella pausa, aquell poble de pescadors i aquella vila de cambrilencs que el que et porta, tio, a mi, o sigui, em fa riure, perquè clar, igual que quan a la gent li parles de Cambrils o de Salou, clar, és com si fos un nom únicament fet pel turisme, per les vacances, pel cachondeo i per lo que sigui. Aquí hi ha gent que hi ha escoles a Cambrils. Sí que hi ha molta cultura, hi ha moltes generacions que estan creixent juntes, i a més, ara mateix hi ha una cosa molt xula, que és que amb la galera, la pujada de la galera, que és a Cambrils, al setembre i tal, s'està fent, fa com 4 anys, que una generació en particular està fent poble d'una manera molt identitària, que no ha passat fins ara, i cada any a la galera, que és com una festa major de Cambrils, tio, s'uneix cada any més gent, i més gent, i més gent, i s'està creant una cosa de tradició i d'identitat de poble que no existia tant fins ara, i és els xavals de la meva generació, que són una mica més grans ara, currant-s'ho que flipes, saps? Tant la gent del port com la gent de la vila, currant-s'ho que flipes, tio.
1: S'està fent una comunitat.
0: I és molt bonic, tio.
1: Que hi viuen més de 35.000 persones, a Cambrils.
0: Sí. Que n'hi ha, que hi som.
1: Un senyor municipi.
0: Que sí, que hi som, tio, però clar, és el que et dic, al final tot es queda difuminat en turisme i tal, però que hi som, i és preciós, Cambrils, i és casa meva, i intentaré que ho sigui per sempre, o sigui, sí.
1: Que jo em pregunto, com és que els teus pares, que crec que són els dos d'origen basc...
0: Sí. No, ma mare és catalana.
1: És catalana. Sí. Com acaben a Cambrils?
0: Doncs, a veure, ma mare és a Tivissa, un poble de Tivissa, m'encanta.
1: Que estan més al sud,
0: sí,
1: no?
0: Sí, més al sud, exacte. I després està un pare que és de Donosti. Però clar, mon pare comença a currar... Bueno, ma mare comença amb l'orquestra de Genio Martí, rolant pel país i tal, i mon pare també està allò amb una banda que es diu Ébano i amb altres bandes que va fent i tal, i van fent gires i tal, i en un bolo es coneixen els dos. Llavors, sorgió l'amor. Se'n van a Madrid a viure, que allí vivien amb ma padrina, amb la Nina, que era la Nina.
1: La Nina.
0: Clar, clar, la Nina. I eren la Nina, mon pare i ma mare, i vivien en un pis, i aquesta és la moguda. Allí vivien a Madrid mentre anàvem fent esports, publicitat, teles, coses d'aquestes, tal, La música funcionava per mon pare, no sé què, i tal, cadascú va pel seu camí, i llavors tenen amb un germà, que el tenen a Madrid, i llavors ma tieta se'n va anar a viure a Cambrils, i els van dir, hòstia, anava de tant en tant per Cambrils, i això estava, doncs, es van anar a arreglar a Cambrils, i ja està. I jo vaig néixer a Cambrils, ja.
1: I la Nina és la teva padrina perquè és amiga...
0: Perquè és la millor amiga de mon pare, és de ma mare, és la millor amiga de ma mare.
1: Sí, sí. Mira, no li van donar el germà gran, li van donar el petit,
0: eh? Exacte. No, no, li van donar... De fet, li van donar el gran, però al final els dos li diuen padrina, sí. Però els dos li diuen
1: padrina. I tu te l'has també fet
0: teva. És la padrina.
1: És la padrina.
0: Per mi padrina vol dir rínxols. Sí, sí, aquesta paraula vol dir rínxols. És automàtic, sí, sí.
1: Que vull pensar, Ivan, que la següent cançó que ara sonarà, el teu pare la va compondre per la teva mare. Ara ens ho confirmaràs o ho desmentiràs. Que soni M'estoy enamorando de ti, de Miquel Herzog.

0: Estoy enamorando de ti, de Miquel Herzog, sonant el llapis de memòria del seu fill, Ivan Herzog, que aquesta cançó es va publicar l'any 1999, és a dir, quan tu tenies un anyet. Ens pots confirmar o desmentir que està dedicada a la Mavi o no tens ni idea?
1: No en tinc ni idea. Jo sé que això és la cançó que es fotia al cotxe i que mon germà estava jo a la part darrere dient papà, pon el volum de tot el cotxe, que és un botó que apretava i canviava, potser posava, jo que sé, 5 punts del volum. I era com...
0: Amb un botó només ja 5...
1: Clar, tenies com el botó com de... Un botó que baixava com 5 punts i pujava 5 punts com per un moment parlar, no sé què i tal, tornar a pujar. I era l'SRC. Feia, pum. Fuà, m'ho del cotxe i m'hi crillo.
0: Amb aquesta ho petàveu.
1: Sí, sí, perquè era trallera, o sigui, aquesta cançó, que sigui una munyada i tal, una tralla, això, guapa, uns arreglos xulos aquí.
0: Bé, de fet, ara abans ens deies, no?, aquesta cançó, et prometo, com la van portar a Portobello, la imagino una mica això, que és una cançó d'amor a qui li poses capes.
1: Clar, clar, 100%, és aquesta cosa. I és el que dic, venim d'això, o sigui, venim de que el romanticisme no treu la intensitat i no treu la força, com si diguéssim. Jo sempre ho he viscut molt, molt junt, això, a nivell musical. El portar l'amor amb força, tio, i amb tralla i amb bon ganes de somriure i de treure.
0: Sí, heu mamat música des del primer dia.
1: Sempre. Perquè...
0: També té això, no?, el teu pare posant la seva música al
1: cotxe.
0: Evidentment,
1: com faria jo amb la meva. O sigui, 100% és tastejant. Tu què tal, com ho veus? Com ho saps, aquesta cosa? Saps, tastejant a veure què et semblava.
0: Que, per cert, he flipat que el teu pare es diu Miquel Herzog. Herzog.
1: Sí, sí, que flipes.
0: I això?
1: Sí, sí, pues porque mis abuelos eran primos. Sí, sí.
0: Ah.
1: I jo, tan normal, sí, sí. Sí, sí, sí. És veritat. Sí, sí.
0: Bueno, van ser cosins segons, també.
1: Cosins segons, sí, no, tampoc era molt més enllà, però sí, sí.
0: D'on ve aquest Herzog?
1: Herzog és, crec que és un cognom jueu austríac. No tinc ni de jueu ni d'austríac, però sí, sí, és jueu austríac. Jo sé que tota la vida la meva família és Herzog i ja està.
0: Tu ets net de cosins, a mucha honra.
1: Que flipes, a mucha honra.
0: No ets l'únic d'aquest país, eh?
1: Ja està, no, home, no, que va, i portem corones i tal.
0: Els teus pares encara es dediquen a la música?
1: A nivell econòmic, no, però a nivell vital, sempre. Mon pare es dedica a una altra cosa, ja, però sempre vivim per la música i segueixen fent música i seguim això, respirant
0: sí,
1: el mateix.
0: Sí, ara ho fan en petit comitè...
1: Clar que clar, però això no el pots desenganxar mai d'això. O sigui, és el teu idioma.
0: Però va haver-hi un dia que va dir...
1: Clar, clar.
0: Ho ja deixo.
1: No. Sí, bueno, ja no tira més i això ja no... La vaca ja no es pot escanyar més. No en surt més, doncs ja està, faig una altra cosa i ja està, reinventar-se. Mon pare li agrada... És com jo, ens agrada crear. Ens agrada veure fins on arribem, fins on què podem arribar a explotar i aprendre i evolucionar i fer més i més, saps? Aquesta cosa quasi frenètica. I amb això doncs, te reinventes i trobes una altra manera en la que dedicar-t'hi 24 hores, una altra cosa en la que dedicar-li.
0: Sí, que ens el podem trobar a qualsevol...
1: Totalment, costat. I serà el millor. I serà el millor, és a dir.
0: Carai, que bé parles de teu pare,
1: home,
0: eh?
1: Home, com meu panó.
0: Que he llegit que diu que el millor llegat musical que hi ha deixat sou tu i el Miquel, els seus fills.
1: És quin orgull. Bueno, o sigui, nosaltres no podem... Ja no és que portem un testimoni que és que comencem un guadaixat ell, no. Jo sento que començo des de molt abans que ell acabés de fer. O sigui, a mi em falta... Com vaig començar amb això, a mi em faltava moltíssim per arribar a assolir la meitat del que estava assolint tan ràpid. Mon pare té molt talent. Mon pare té molt, molt, molt, molt, molt talent. I ell no venia de casa de músics. Ell no venia d'aquest idioma que es parlés, ell senzillament per intuïció i per instint em tenia coses que a qualsevol altra persona li costa molt entendre, a mi m'ha costat moltíssim entendre. Ell té un tempo que és una locura i té una creativitat i una musicalitat que a dia d'avui penso, caron, jo sé d'on ve la meva perquè ve de l'escola i ve de casa i tal, la teva d'on surt, tio? O sigui, ets un monstre, és brutal.
0: No, tot ve per les dues bandes, després tenim a la Mavi.
1: Clar, clar, ma mare és una locura, és que ma mare... Tio, avui estic... O sigui, potser estic avui... Estic molt orgullós, tio. Jo estic molt orgullós de meus pares, moltíssim. Ma mare és increïble. O sigui, l'oïda que té ma mare per fer veus, per fer harmonies...
0: És més executora, ella, musicalment.
1: Els dos són molt executors. Els dos són molt executors. Mon pare també tenia part creativa, però els dos tenen una sensibilitat molt totxa per la música. I clar, i posada en comú és una fusió increïble, la dels dos. O sigui, són molt bons músics. És un orgull. Jo no me'n trobo tants de bons músics pel món. N'hi ha molts, però no, o sigui, en proporció a quanta gent som, no és tan fàcil. I, tio, a casa en tinc dos i són l'hòstia. Saps? Tres, mon germà, joder.
0: I, Ivan, què sabem de la Pantoja? Molt actua amb ella.
1: Jo és que
0: no has preguntat mai què tal això de fer concerts, els concerts de la Pantoja.
1: Clar, eren increïbles.
0: Increïbles i llargs.
1: Perdona, i ho són. És que justament ara el bateria que ve amb mi ara amb alguns bolos, que és el Ramon Aragall, que és un íntim i meu i és meravellós, justament fa poc va tocar amb la Pantoja, un bolo a les Palmes, i es veu que és increïble. Diu que és el bolo més complicat, però més guapo i més heavy, perquè a més va amb banda i va amb orquestra. I és,
0: són
1: és
0: molta
1: una
0: gent.
1: Molta, molta. I és, tio, va posar un moment un vídeo a la prova de so amb tota l'orquestra tocant, amb els coros i tal, i era de gallina de piel. O sigui, increïble, sí, sí.
0: que abans ho dèiem, no? Que el teu pare ha compost moltes cançons per ell, després per músics com Ricky Martin.
1: Sí, que flipes.
0: També la d'Eurovisió, amb la que va anar l'any 98.
1: Sí, sí.
0: El Tractor Amarillo, cançó que a tots els nens d'aquella generació ens encantava. I jo em pregunto, a tu o al teu germà, que sou músics, us ha regalat alguna cançó? De dir, mira, tenia això al calaix...
1: Entenia, a veure, també s'ha de dir que des de que jo no recordo com vaig començar, però jo sé que des de tota la vida em sé totes les cançons de mon pare, me les sé totes perquè m'agraden molt. Llavors, no és que li quedessin cançons al tintero, però també és veritat que jo vaig començar a escriure molt ràpid, sobretot més que escriure, a saber que a mi el que em flipa és crear, composar, més que executar, a mi el que em flipa és crear. Llavors, no és que era una des de la seva música ni molt menys, però ja la tenia com a base per seguir escrivint jo.
0: Ara arribarem a aquest temazo italià. Però tu quin any comences a compondre?
1: Jo quan tenia 14-15 anys. 14-15 anys vaig començar.
0: Sí, aquesta època, quan comences amb xarango...
1: Sí, era aquesta cosa. Però clar, començo amb xarango, però el que em sortia venia més de la part més latina, més Camila, més Sin Bandera, més baladista, pianista, saps? Aquesta cosa.
0: Que a casa es comparteixen els instruments o cadascú té els seus i no es poden tocar?
1: A casa és un parc d'atraccions de joguines, que són els instruments. O sigui, aquí tothom toca el que vulgui, tens aquí instruments i... Vamos, però no és que no hi ha res que sigui d'algú en particular. Tot es comparteix, sempre ha sigut així.
0: Ni el productor, no? Que també es comparteix, que clar. És el Tullio Tonelli.
1: Tullio Tonelli, sí.
0: Que em sembla que d'alguna manera té a veure amb aquesta cançó que està sonant ara mateix de fons, que és, aviam si ho diem bé, això, que és italià i a vegades em complico. Estem escoltant a Dieci Dita, de Claudio Baglioni.
1: Brutal, Ted. Increïble.
0: Algú n'he de fer bé, eh? Aquí, bé, he fotut jo uns cristos aquí dient noms en francès i en anglès.
1: No, però això és fàcil,
0: sí. Què hi fa en el teu llapis d'amor, Ivan?
1: Pues, tio, Dieci Dita és una cançó que, mentre estigui parlant, pararé abans de que arribi l'estribillo, perquè vull escoltar l'estribillo a la tornada, perquè és preciosa.
0: Tu ets el jockey.
1: Dieci Dita... Perdó, arriba l'estribillo, només escolteu això.

0: Bueno,
1: perdó.
2: No, no, estaves aquí, a més estaves fent gestualitats.
0: Clar, estava, no, estava marcant-li justament, que és que està el Ramon Fontarriu d'allí, estic veient, i clar, ell és baixista, ja. És un baixista que flipes, i estava dient, tio, cata aquest baix, perquè el guapo d'aquesta cançó és que el baix, a l'estrofa, està com 16 compassos, que no para de baixar, diatònicament, no para de baixar.
2: Aquí estem ja una cosa molt tècnica de músics,
0: bueno,
2: no?
0: Bueno, pot ser. Fotem una explicada ràpida harmònica, que és que baixa constantment, i el que fa és que converteix els acords en diferents inversions perquè la roda d'acords sigui bastant senzilla però el baix sigui consecutiu perquè no pari de baixar. I quan arriba Estribillo fa el mateix, però pujant. I no te n'adones, sembla una línia superconsecutiva, però els acords estan fent que el baix no estigui mai en la tònica, estigui fent un altre grau, però no pari de pujar i és molt guapo. Llavors, aquell que mola és que fa un falset i puja cap a dalt i és molt xulo.
2: Si en algun moment, mentre estem xerrant, vols que tornem a aixecar, només ho has de dir. Ah, si estàs a casa teva. Que aquesta te la descobreix el Tulio.
0: El Tulio. Per un moment torna a arribar a Estribillo.
2: Va, sisplau, sisplau.

0: preciós.
1: Bueno, continuem, perdó.
0: Fins a la següent tornada.
1: Vale,
0: no, ara ja no l'aixequem
1: més. Ja està, perdó. Vale, Tullio Tonelli és una de les persones més importants de la meva vida. Vale? Tullio Tonelli és una persona que coneix a mon pare quan estava un pare de director de la Posta Acadèmia per fer un Triunfo 1.
0: Aquí un altre vincle amb la Nina, clar.
1: Exacte.
0: És clar.
1: I el Tullio està allà... El Tullio està allà fent...
0: No podem tornar.
1: No, ja està. El Tullio està allà...
0: Si no avancem,
1: no,
0: si no...
1: No, clar. Està treballant allí també, i el Tullio és el millor compositor que jo conec. És compositor de pop, evidentment, però ell té unes arrels molt de banda sonora i d'una música molt cinematogràfica, que és pell, directament. És una... És... Fuà! I llavors el Tullio i mon pare treballen en l'últim disc de mon pare, que és un disc superitalià. Allí coneixem nosaltres el Tullio, i el Tullio es transforma com si fos en un segon pare, per al Miquel i per mi. El Tullio és la persona en la que m'ensenya a mi a composar, no literal, però jo a qui m'agafo com, vamos, és la sabidoria. És cada vegada que el Tullio fa així, ell no canta, però fa així, amb quatre tecles, i plores. I jo començo a escriure per aquesta persona. El Tullio, evidentment, era molt fan del Ballon i de molta música italiana, i és el que sempre deia... Cata això, i jo, bueno, no m'entra. I un dia, estan en la seva pizzeria, tenia una pizzeria, la Fenice, amb la Gavi.
0: Si era productor musical,
1: sí, sí.
0: I pizzaiolo, eh?
1: Sí, que flipes. Pizzaiolo, més d'aquells, però jo, és un sibarit a nivell d'això, de ser tal, papa, és el millor, això, clar, és increïble, parlava així, bueno. I un dia la pizzeria va sonar el lletge dita, i quan va arribar l'estribillo, la tornada, amb aquest falseta dalt, vaig dir, uf, això m'està portant. I llavors vaig començar a descobrir que la veu Balloni. Vaig tenir sort de poder anar amb el Tullio a Florència, a veure el Balloni, que és com l'artista dels més grans d'Itàlia. I vam veure un show amb una arena al Mandela a Florència. Increïble. I, bueno, el Tullio, al cap de dos anys o així o tres, va marxar. Ens en va anar. I jo segueixo dient que... Bueno, de fet, ho deia ell mateix. Deia ell, jo no he tingut fills, però el meu hereu musical ets tu, i això és el més semblant que he tingut jo un hereu. I per mi el... Em sento feliç perquè sé que la música que faig és exactament la música que és criatura del Tullio. Ho sé. És que ho sé que és del Tullio. Perquè ho sé. Perquè no sé si li agradaria, perquè no deixem d'evolucionar de maneres diferents, però jo sé que ve d'ell, 100%. I ja està. Què tal,
0: que bonic. Que el primer disc que us produeix el Tullio el fas amb el Miquel, no?
1: Sí.
0: El Sobrevivir.
1: El disc es diu Capítulos de ti, però el single era el Sobrevivir, sí, exacte. I és un disc que amb el grup quedem... Primer amb l'Oserzo, i després Ivan i Miquel.
0: L'Oserzo, que aneu a la voz.
1: A la voz, exacte. Jo tenia 16 anys, xaval. Tenia 16 anys i d'aquí vam anar cap a Llatinoamèrica amb aquest disc, que va estar superguai i tal.
0: Veu fer gira i tot, eh?
1: Sí, però gira promocional, però era en plan això de que anem a donar-nos a conocer per Llatinoamèrica.
0: Sent menor.
1: Sí.
0: Aquí sí que van venir els pares, no?
1: No, anava amb el Tullio.
0: Ah, amigo.
1: Amb el Tullio, tio.
0: Quan sí, anaves sí. Una mica amb un tutor legal.
1: I insisteixo que 16 anys, però semblava que en tenia 34. O sigui, era un bigardo amb la cua així de vikingo, amb la barba fins
0: aquí. Sí, però tenia 16 anys.
1: Sí.
0: I algú t'havia de dir en algun moment,
1: sí,
0: Ivan,
1: sí,
0: per qui sí o per qui no.
1: Totalment. Però era, qui en llama a la peta? Era aquesta cosa, saps? Era grandot, sí.
0: I avui dia crec que ningú pot ocupar aquest espai del Tullio, perquè crec que ets tu el teu propi productor, ara
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, totalment. Soc jo, és el que m'ho faig. Bueno, és el que et dic, si tingués el Tullio seria el Tullio, però encara no el tinc, pues me basta con lo que me dejó.
0: Però quins nivells de Juan Palomismo estem parlant?
1: Perillosos. Nivells extrems i perillosos. Per la meva salut, perillosos. Ho faig tot, absolutament tot. M'encanta comptar amb ajuda i no dubto en utilitzar-la, però... també m'agrada moltíssim aprendre a fer coses, i ja fa temps que vaig descobrir que la clau per fer coses és saber que ningú sap fer res, que l'única diferència entre un professional i un que no ho és que el professional ho fa, i l'únic que són és hores i hores i hores i hores, i evidentment la teoria és molt important, si pots accedir a ella, perfecte, però al final el que s'estudia és la ciència sempre va darrere de la realitat. Llavors l'art és el mateix. Jo estic fent música, algun dia un borratxo va escriure una cançó d'una manera en particular, des de llavors va passar el temps i va ser històric, i les escoles comencen a estudiar això. Comencen a estudiar el que va fer un dia un tio borratxo. Saps? Llavors, no tinc por a ser aquest borratxo, tot i que jo no sigui el borratxo. No tinc por a ser aquest borratxo perquè soc molt conscient que primer va l'art i després va l'escola. Tot això, Jo he estudiat, eh? I puc dir-ho com...
0: Home, des de ben petit al Conservatori de Cambrils.
1: Sí, a l'escola, l'Escola de Música de Cambrils, sí, sí, jo he estudiat sempre. Però això, que no tinc cap por en dir que és molt important estudiar, me sembla que és molt important, dit això, l'escola t'estudiarà a tu. El que faràs tu lliurement. És això. O sigui, primer la realitat i després es teoritza.
0: Però a veure, tu escrius la cançó, evidentment, la compons, la cantes... També graves tu els tot. Instruments?
1: Sí. A vegades en el disc hi ha algun moment que no, perquè hi ha alguna bateria del Guillemau, hi ha alguna guitarra del Diego Garton...
0: Però per norma...
1: Faig jo, sí, sí.
0: Et vas gravant per pistes?
1: Sí, sí, tant.
0: Després ho produeixes tu?
1: Tot.
0: Entenc que vas demanant ajuda, o sigui, opinió?
1: Sí, clar, opinió i tal, però és el que dic. Pensa que jo em tiro 24 hores fent això, cada dia. Tot el rato. O sigui, jo no penjo res a Instagram i quan penjo algú molt produït, no penjo històries de dia a dia de TikToker de mira què he fet avui, perquè el que he fet avui és estar a l'estudi. Tot el rato, sempre, tot el rato. O sigui, és a casa meva. Jo m'aixeco al llit, em faig un cafè, em poso davant de l'ordinador i...
0: I tires milles. I sap passar el dia volant, entenc.
1: Clar, clar.
0: I una vegada tenim el producte, el deixes anar o continues tu enganxant-lo?
1: M'agafo una altra cosa a crear. O sigui, decideixo que s'ha de treure en algun moment, trec i agafo una altra cosa, com per exemple crear el directe, el concert.
0: Vale, això és per... Deixes volar, clar, això. Clar. O sigui, això sí que ho delegues en algú, sí. De dir, té, aquest és el producte, mou-lo com tu creguis que s'ha de moure.
1: Clar, des de fa molt poc, sí, des que estic amb Halley amb èxit, sí, abans era jo solet.
0: Abans també feies tu el procés aquell.
1: Sí, sí, bueno, i estem parlant d'això, i estem parlant de vídeos, de videoclips, estem parlant de merchant, estem parlant de tot, i això m'ho faig.
0: Tot tu, eh?
1: El disseny dels cartells, el merchant, tot ho està fet en plan...
0: Potser t'ha anat bé, eh, aquest pas amb Halley.
1: Sí, que flipa, 100%, i vamos, respiro molt més tranquil, però clar, quan arriba a ells també ha arribat més feina, llavors...
0: Bueno, però et pots centrar més en lo teu, no?
1: Sí, però no se'm... Jo vull que... O sigui, per mi el més important és a mi m'agrada molt pensar en el camí del consumidor. En el camí de la persona que està consumint això. I a mi m'encanta com a consumidor, quan segueixo un producte, o una persona, o un artista, el que sigui tal, trobar-me coses que no hauria de trobar-me, perquè són com easter eggs. Saps? I em sento cuidat. Llavors jo, per exemple, en el disc de Cristal, doncs cada tema té el seu vídeo, el seu líric vídeo. És una xorrada, però són vídeos. En comptes de la portada està el vídeo. I és una tonteria, però sé que si tu comences a escoltar la meva música, et trobes que tot està cuidat i que tot té coses, saps que això ho he fet per tu. Perquè tu t'ho disfrutis i perquè tinguis més a lo que agafar-te, saps? I m'agrada. Llavors, vaig fent.
0: Ivan, ja m'ho permetràs, però t'ho he de dir. Ets un bicho raro.
2: Tengo que esconderme.
3: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: A Llapis de memòria de l'Ivan Herzog també hem trobat el mateix Ivan Herzog amb la cançó Bicho Raro, que és un dels temes del seu nou àlbum, el Disco de Cristal, que t'he de dir, Ivan, que aquest matí me l'escoltava i dic, a veure, quin em quedo que reflecteixi l'esperit de Disco de Cristal, i he triat aquesta. No sé si hauries fet una altra manera, una altra tria, podria haver anat cap a l'orangutan, cap al macaco, però he dit, bueno, crec que explica bé aquesta fragilitat que jo he entès que vol explicar com un actiu i un valor, totalment. No com una cosa negativa.
1: No, totalment. Hosti, m'agrada, també penso que em sembla molt ben triat, perquè crec que aquest disc està perquè cada dia hi triï una diferent com a definitòria. Llavors aquesta em mola, evidentment, perquè bueno, el text, el que estic explicant en aquesta cançó és bastant més clar i bastant més evident, no? És directament això, fa aquesta feblesa que tenim quan anem a l'insti de ser estrany, de ser diferent, de ser una mica menys comú i convertir-ho en la fortalesa que trobes quan ets besant, que tots mataríem per ser una mica diferent, saps? I per tenir aquesta cosa, ja la tenies, però és que abans t'hi vergonyies i ja està.
0: Tu et consideres un bitxo raro?
1: Tots som estranys, tots som especials.
0: Clar, hauríem d'anar a la definició. Clar. Què vol dir ser un bitxo raro?
1: No, per mi és directament pejoratiu, però perquè em sembla una mala concepció, una mala comprensió del concepte. El concepte és que som especials, som diferents, i cadascú és de son pare i de sa mare. Però bitxo raro és quan te sents com una cosa pejorativa, el concepte de que siguis diferent. Per tant, és essencialment insult, evidentment.
0: Sí, no, és quan no et sents especial, sinó com que et sents com bé...
1: Clar, forani, o sigui, és un... El que dic, precisament, amb... Aquesta cançó la relacionava molt quan fa 5 o 6 anys jo feia els meus temes i em deien productors, em deien reduce los acordes, menos acordes, más fácil, más no sé què i tal. I al cap d'uns anys, quan va funcionar amb aquests acords complexes, vaig dir, hòstia, és un pez gordo haciendo dieta para no salirse del charco. Saps? És aquesta cosa. Havia de fer dieta com per no sortir del charco. I és com, no, tio, no va d'això, tranqui, tu tira milles. Tira milles, fes lo teu i ja està. Que és que precisament aquesta raresa o aquesta... Saps?
0: O sigui, et va intentar com acotar.
1: Clar, i ho entenc.
0: Mira, has d'estar aquí dintre, aquest és el perímetre.
1: Clar, i això, doncs, crea coses més simples. També crec que a la indústria hi ha una tendència molt gran de subestimar la gent, al públic. Molta. Hi ha molta tendència de subestimar la penya. La penya no necessita les coses fàcils, no necessita les coses ràpides. No, la gent és gent. Igual que tu que estàs dient que la gent necessita no sé què.
0: Que la gent no és tonta.
1: La gent no és tonta.
0: Que hem de tenir molt clar, això.
1: Clar, tio, però és que crec que la indústria subestima moltíssim a la penya i no... La gent és gent, són persones individuals que tenen el seu criteri i que els hi poden tranquil·lament una cosa supercomplexa. I si no, que li preguntin a la Rosalia. No me jodes. Saps? O sigui, està claríssim. Llavors, no és que necessitis tu pensar que la gent és més simple. És que tu no ho estàs acceptant.
0: Dóna'ls algú que m'està gadet.
1: Clar, no, tio. La gent necessita sentir-se identificada i trobar reptes i trobar easter eggs i trobar mogudes. La gent és gent. No pots teoritzar i generalitzar sobre ells.
0: I més en el gènere de la música.
1: Clar.
0: Perquè, esclar, la música és el que dèiem al principi. Tu fas una cançó i la rebem cadascú de nosaltres, que l'escoltem, i nosaltres decidim de què va aquesta
1: Exacte.
0: Cançó i on ens toca i on va.
1: Totalment.
0: I una altra cosa és una pel·lícula, que potser té un argument molt més tancat, però
1: Totalment.
0: Una cançó...
1: Totalment, una cançó no, és que cadascú és la seva moguda, i és el que et dic, insisteixo, la ciència va darrere del fet, i pega una hòstia una cançó que és increïble, i llavors tota la indústria va a imitar això. I llavors un que no està dins de la indústria diu, pues a mi em surt dels nassos fer això, fa això, i tots van darrere. És això, llavors... Deixem d'anar de que ho sabem perquè no en tenim ni puta idea de ningú, saps?
0: Que jo no sé, bitxo raro, tots ho som. Pel que he vist, el que sí que ets és intens.
1: Sí, sempre.
0: Persona intensa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, home, sí, i tant. Sempre. I ara, a molta honra, ja he fet les paus amb això, a molta honra, sí.
0: Si no, al principi no ho portaves,
1: no,
0: potser
1: però
0: també.
1: No, però som
0: intens. Bueno, ets així, eh? Vull dir...
1: Clar, sóc així, però també és veritat que pot ser a vegades una mica invasiu, o quan jo parlo se m'obren molt els ulls i sempre sembla que estigui... Oh, perquè...
0: Desprens molta passió, això és el que et diria jo.
1: Clar, però passió en 2 minuts està guai, quan ja estàs amb mi 2 hores dius, bueno, ja, nen, estàs quieto. Saps? És una mica això. I a l'hora de fer música és una mica el mateix. Jo em controlava, feia dieta per no sortir del charco, no? I feia, hòstia, pues aquí ves més de guai, parla més així una mica, saps? No li fiquis tant de no sé què, no siguis tan intens, no cantis tant, no giris tant, no cridis tant, no trenquis
0: la veu. Si tot el dia t'estaves tu jutjant i limitant.
1: Com a productor és això, jo em vaig a productor. I hi arriba un punt en què dic, que em deixis en pau. Em deixis en pau, tu. Jo vaig a fer milles, a qui li agradi, a qui li agradi, i a qui no, doncs no. I faig tot aquest producte.
0: Jo, que a vegades em falta intensitat i la tinc al meu voltant, el que penso és, hòstia, ser molt cansat, també.
1: Sí.
0: Perquè tot ho vius amb aquesta efervescència
1: constant.
0: Sí,
1: sí, sí. Constantment, però és que no ho sé fer d'una altra manera.
0: Sí, no, vull dir, ets així. I suposo que aquí també entra el tema de compondre cançons.
1: Sí.
0: Que és un lloc on de cop pots anar i... depositar-ho tot.
1: Clar, clar, totalment, però no vol dir que després em quedi buit, jo segueixo igual. O sigui, vull dir, després, quan, o sigui, jo vaig a tota l'energia, començo a composar, faig uau, bloca tot aquí, i ara l'energia va en que mira que guapo això que he fet. O sigui, és igual de... No s'acaba.
0: És així, funciones per impulsos, de... Tens una idea i vinga, guitarra o piano...
1: Totalment.
0: I vamos.
1: I pelante, sí, sí. Però, a veure, també et dic, funciono així, per sort, però jo la meva filosofia és que la musa esté bien trabajando. Jo em tiro 24 hores fent això, perquè sé que aquestes 24 durant 2 mesos potser hi ha 10 minuts útils, que m'han servit d'alguna cosa, a nivell de productivitat. Però sé que si no hagués estat 2 mesos, 24 hores fent això, no haurien aparegut aquests minuts. És exasperant i és una locura, però és l'única manera que tinc.
0: I tu compons també per altres músics. Sí. Has compost per Cepeda, Pastora Soler... Quan decideixes dir, aquesta me la quedo jo, aquesta no?
1: Bueno, jo, clar, quan arribo a Madrid, de sobte se'm veu un món de que la gent necessita cançons i la gent necessita compositors i jo és el que faig. Llavors dic, uau, pues que guai, se'm necessita, pues vaig a començar a composar. Començo a composar, faig 4 pinitos i dic, bueno, pues això no és el meu i me'n vaig, perquè no... Crec que començo a valorar el que jo faig de manera genuïna, com una cosa que no fa la resta, perquè cadascú ve de casa seva i cadascú fa la música com la fa i és supergenuïna, arriben tots a Madrid, s'ajunten tots i al final tots fan el mateix. I dius, vale, és preciós, així és com evoluciona una indústria en particular, però dic, hi ha 2 coses. Una, jo no vull perdre la meva identitat, ni vull perdre aquesta cosa genuïna per la que em truquen, i per altra banda tampoc vull que l'estigui fent qualsevol, perquè així tinc una cosa que val, o que com a mínim és diferent, vaig utilitzar-la jo.
0: També entenc que et dona de menjar. Vull dir, clar, clar. Crees una lletra,
1: sí, però
0: per algú...
1: Sí, però tampoc és tant, eh? Això és un meló guapíssim, això, eh? De lo podrit que està aquesta indústria, de lo podrit que està.
0: Si el vols obrir, estàs a casa teva, eh?
1: M'encanta. Vale, doncs parem un fly de música, orfe, perquè això vull parlar d'això, ja que estic ja que està dret, vaig a parlar d'això. Els compositors, l'únic que tenen és la seva creativitat i l'únic que pot generar diners és la seva obra, vale? Una persona que és compositora es dedica a aprendre, a entendre i... a tocar 50.000 pals més com la producció o els instruments o el que sigui per composar. Hi ha molts artistes, tota la vida ha sigut així, que la majoria d'artistes no escriuen, no composen i no passa absolutament res. Els artistes, n'hi ha molts que canten que flipes o que ballen que flipes o que tenen una direcció escènica, una projecció que és meravellosa, però no composen i no passa absolutament res. Tota la vida ha sigut així. Mm. Llavors, s'agafava un artista, que era molt bon artista, i s'agafaven compositors, que eren molt bons compositors. S'ajuntaven i feien... unes cançons meravelloses, uns artistes es cantaven que flipes.
0: Manuel Alejandro, Rafael.
1: El que sigui, exacte. Llavors, aquesta és la moguda, què passa? El compositor, que l'únic que té són les cançons, s'emporta, evidentment, el que genera l'autoria d'aquesta cançó, que inclús això ja està dividit entre autoria i royalties, que és dret del dret fonogràfic. Ja està repartit així, però el compositor té el seu. Què passa? Arriba un moment algú de la indústria que diu, hòstia, no sé què dir-te perquè és que el meu artista estic cuidant moltíssim la seva imatge i no m'agradaria que la gent descobrís que realment les cançons no són seves. I llavors...
0: Cap al to de veu d'aquesta persona ja podem...
1: Bueno, no,
0: una idea de...
1: el que sigui, és, no, és...
0: O sigui, volem enganyar a la gent i que es pensin que les cançons clar. Són dels qui no són.
1: Clar. Llavors, el primer que fan és començar a repartir els drets d'autor entre compositor i artista. Vale? Compositor i artista es reparteixen els drets d'autor de la cançó. Si no, no te l'agafo. I el compositor que està buscant-se la puta vida com pot a la gran ciutat on sigui, li diuen, sí, jo te l'agafo, te la faig single, però el 50% me l'emporto jo, com a mínim perquè pugui posar el nom de l'artista aquí i l'artista pugui dir,
0: he escrit jo,
1: que no l'he escrit. Això és una fase. Estem parlant dels 90, finals de 90 fins al 2010 o així. I ara arriba l'última, que és la Digievolució, en Super Saiyan 3, que és la més bonica, que és quan de sobte ja necessitem que l'artista realment estigui composant. I què fan? Es queden els camps de composició, on s'ajunten 5 compositors i un artista. Perdó, tornem enrere, s'ajunta un compositor i un artista. El compositor composa la cançó, l'artista no fot un pet, evidentment, diu, hòstia, en comptes de ficar D, digues S, porfa. I llavors a partir d'aquí van els 50-50. D'una cançó sencera...
0: Et canvia una coma...
1: Clar, i ja és 50-50, llavors ell consta com a compositor. Això ja és una. I arriba l'última, que és sessions de composició. S'ajunten 5 compositors en una sala i l'artista. 5 persones que van dient, pues aquí aquesta estrofa, aquí no sé què, de sota arriba el manager i diu, pues a mi està com no me gusta, i anem donant percentatges. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, tothom queda com a compositor, tu veus al final els crèdits, qui són els compositors, ja et dic jo que l'última ha sigut l'artista, t'ho dic 100%, i el més important és aquest compositor que es passa la puta vida, que l'únic que té és una cosa que és la que té més valor, perquè el que sona a la ràdio és la cançó, que no s'emporta una merda, i que s'ha de tirar el dia fent camps d'aquests i fent cançons que ja no sap ni què està fent, perquè al final acabes agafant aquest instint de jo vull col·laborar, he de fotre, perquè és que no menges. I això és el que ha passat. Llavors jo feia temps que veia venir que això funcionava així, i dic, bueno, me sembla meravellós, tant de bo us podeu guanyar la vida, em sembla preciós, i jo me voy. I ja està.
0: Bé, de fet, el que estàs explicant és que s'ha... O sigui, se li ha tret la dignitat a l'ofici del compositor.
1: Totalment. I, però es consumeix igual, i segueix generant igual. O sigui, el que estem consumint són cançons.
0: Sí, no, no, i que, vius, i que estàs jugant amb la seva necessitat.
1: Clar, clar. És justament...
0: Què vols? Tres o res?
1: Clar, clar, doncs tres, del que té menys. Del, precisament del que pot aconseguir menys, anem a restaurar-li menys.
0: Està bé que s'expliquin aquestes coses sí. i que les sàpiga tothom.
1: A tot això, insisteixo, no m'estic fent, no estic fent carn ni estic fent sang de cap
0: no
1: dels compositors.
0: Descrivint.
1: Dels compositors ni molt menys. O sigui, bravo i pa'lante, xavales.
0: Que estem a punt d'acabar, Ivan, però abans falta que soni la teva cançó Antillapis, que és aquesta cançó que estem demanant a la gent, que pel, és una cançó que pel motiu que sigui li tens mania o no et sents còmode amb ella, hi ha molts motius per triar-la. Ara, la teva particularitat és que has escollit una cançó que és teva,
1: sí.
0: que és inèdita.
1: Sí.
0: Fem que soni per primera vegada a la ràdio.
1: Vale,
0: i ara...
1: però puc fer el preàmbul?
0: Perquè... Sisplau.
1: Vale. Aquesta cançó que jo la detesto és perquè és una cançó que vaig escriure com fa 3 anys i tal, 3 anys, i és una cançó que en la que m'omplo la boca de ràbia i d'ira, i jo no m'agrada fer apologia de la ràbia i de la ira, i crec que sóc una persona que intento racionalitzar-ho molt tot, i m'agrada fer apologia del que vull fer apologia, no del que em surt en algun moment en particular. I això era foscor pura, és una cançó que realment, literalment, em va posar malalt d'escriure-la perquè ho sentia d'aquesta manera i és molt rancorosa. I per mi és la cançó anti, perquè no crec. No, em poso nerviós saber si l'he de treure o no l'he de treure. I això es diu no te lo mereces.
0: Aquí la teniu, primera vegada a la ràdio.
2: Te ha dado por destruir, romperlo todo porque sí, como si querer solo fuera un mandala. No sé qué sacarás de aquí, si te

0: basta. Y no te lo mereces. Y no me lo merezco yo.
1: Què sents ara escoltant-la? Això és una cançó que, com deies, moltes vegades t'has plantejat si incloure-la en un disc, si no, i encara no he vist la llum. Bueno, ara no. Sí l'ha vist, però...
2: Sí, no, però aquesta manera per nosaltres ja està. No, però... O sigui, a mi em sembla un temazo, però clar, però encara així no em sembla... Hauria de treballar molt el terreny abans de treure aquesta cançó, com per explicar realment el que estic fent i per què treure-la i per què defensar-la. Una cançó que, bueno, ara no comulgo amb aquest tipus de missatge.
1: Has dit que et va posar malalt, eh?
2: Sí, sí. Home, clar, tu pensa que és una cançó que realment és molt fosca, és molt, a nivell de producció és molt fosca i molt... Buah, em dona molta ansietat i estava treballant en mig moment d'una ruptura personal boja i 24 hores al dia amb això, amb aquest so, amb aquesta moguda vaig petar. Sí, sí.
1: Sí, clar, està dins del teu llapis de memòria, està en un calaix de moment. Sí. Potser algun dia li canvies l'orquestració, sí, sí, sí. Que sigui.
2: Pot ser. I de sobte apareixes.
1: Quin tant per cent de cançons que tu has compost han vist la llum?
2: El 10% de les que tinc escrites i potser el 40% de les que veureu. És a dir, hi ha moltes que... O sigui, jo cada disc nou trec cançons que vaig fer quan tenia 18 anys. Trec de noves i coses que em vaig dir abans.
1: Tens un cabàs ple de,
2: sí.
1: De cançons.
2: Sí, sí, sí. Hi ha que necessiten més tinta i més
1: algunes
2: canvi de frases.
1: Algunes estan dormint encara, no? Clar, que clar. Potser les
2: totalment,
1: recuperes.
2: Totalment. Hosti, això està guapo i tal. I que, evidentment, canvi lletres, començo a modernitzar-les, però hi ha moltes que són... Ojalà, que és una de les cançons més grans d'aquest disc. La vaig fer amb 19 anys, 20 anys. Sí, sí.
1: Ivan, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb quina cançó tanquem.
2: Vale.
1: Et poso el dilema, eh?
2: Vale.
1: Podem tancar la paradeta amb Naixen Primaveres, d'Espencat. Podem acabar amb Natalie, de Bruno Mars. O podem acabar amb I Lost a Friend, de Phineas.
2: Pues com que jo aniré per la menys coneguda, en aquest cas, que és la de Phineas. O sigui, necessito que escolteu a Phineas. Em sembla increïble i és gran pare dels meus discos. De jo començar a creure'm que sóc capaç de fer alguna cosa genuïna i de tenir aquest coratge de fer-ho. Phineas va ser el meu exemple amb aquest disc i vaig poder treure el disco d'oro gràcies a aquesta força d'haver hagut fent el que volia i que funcionava.
1: Tenim disco d'oro, ara tenim disco de cristal.
2: Exacte.
1: Doncs Ivan Herzog, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Un plaer, ha sigut meu.
1: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Irene Montagut a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Phineas.
2: Moltes gràcies,
1: Teo. Estàs a gust?
2: Molt, tio,
1: super. Molt interessant.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
5: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondas.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas. La bona comunicació té ales.
6: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això? Què era això?
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
6: El que buscava tenia ben a prop.
7: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
8: El tumulto de las bestias se publicó por entregas en una revista en 1961 y en formato de libro en 1966. Ambientada en el Japón rural poco después de la Segunda Guerra Mundial, narra la historia de un extraño y absorbente triángulo amoroso. Es una novela extraña, hipnótica, emocionante y violenta.
9: Resulta difícil imaginar que esa fotografía fue tomada pocos días antes del último y penoso incidente. Los tres transmiten una impresión de calma, parecen divertidos y en la expresión de sus rostros se lee una gran confianza mutua.
10: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
11: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
12: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.

0: Ser Catalunya. Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat.
1: Sobre aquesta delegació de competències, sap que ha aixecat polseguera unes declaracions de Pablo Iglesias on deia que vostès els van demanar en privat que aturessin això del traspàs de competències. És a dir que...
2: Deixi'm contestar d'una manera que crec que tothom ho entendrà. I una merda.
1: Clar i català.
0: Aquí els convidats parlen sense filtres. Aquí Catalunya. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
3: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Al cor del Poble Sec, al carrer Salvà, hi ha el Dau al Sec, una sala de petit format que va obrir les seves portes l'any 2018 dins d'una antiga nau modernista construïda el 1910. Abans de ser teatre, va ser un taller mecànic, una fàbrica de joguines, una pastisseria i la sala d'assaig de la companyia Volras. Al darrere del projecte hi ha la directora artística Mercè Managuerra, que aposta per les noves dramatúrgies, la creació contemporània, els llenguatges escènics més diversos i amb especial atenció als creadors i a les propostes que conviden a reflexionar sobre el món d'avui. Col·laboren amb entitats del Poble Sec i amb col·lectius de dones que fan teatre comunitari. Programen projectes teatrals gestats amb interns de la presó de Brians 2 i amb projectes de salut mental de Sant Joan de Déu. Els primers títols de la temporada 26-27 són Ella, d'Héctor Millines, Una petita distorsió, d'Enric Nolla, o La setmana del diluvi, d'Eva Ibèrnia, que és producció pròpia del Dau, amb les interpretacions de Mercè Managuerra, Anna Sabater i Òscar Molina. Del 23 d'octubre al 8 de novembre. Teniu tota la programació al web de Dau al Sec.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: On t'has ficat aquesta nit?

0: Avui, al balcó, la plaça Catalunya 15 anys després del 15M, amb el nostre expert en moviments socials, Jordi Mir. I després, ciència amb Salvador Massip, vòmits i dofins.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Escolteu això.
2: Y la Constitución lo que dice es que tienes derecho a una vivienda. Es que no se leen ese párrafo, se lo saltan.
0: Se lo salten, el que salten aquell paràgraf, deia Mari Carmen. Se salten l'article 47 de la Constitució. Ja fa 2 anys al balcó vam començar una secció que es diu precisament article 47 i que avui realment té més sentit que mai. Ho sap bé l'antropòleg investigador Jaime Palomera, que està a punt d'arribar. Pol Valero, com estàs?
3: Bona tarda, Anna, molt bé, i tu?
0: Et toca fer de Jaime Palomera.
3: És bastant complicat, això, Anna.
0: No, és important, perquè ara hem estat a la ventana d'en Francino desgranant un a un els punts dels 2 decrets aprovats pel Consell de Ministres. Són mesures que demanaven urgentment als sindicats de llogateres després que desnonessin la Mari Carmen, de 87 anys, del pis on vivia. Però a Catalunya ja teníem passes, diríem, algunes mesures que s'assemblen, o dic més, van per davant d'aquestes
3: sí,
0: mesures.
3: La
0: tu has fet una
3: que...
0: mica la comparativa.
3: Sí, la idea és una mica parlar de com Catalunya s'ha posat les piles una mica abans amb el tema habitatge, políticament, però també segurament socialment. Ara hem parlat molt del cas de la Mari Carmen, però a mi em recorda molt el tractament mediàtic i tota la bola que ha agafat tot el que va passar amb la Casa Orsola, que va ser això al gener del 25, fa gairebé 2 anys. O sigui, la idea és que a Catalunya aquesta crisi l'estem tractant des de molt abans, i aquests decrets tenen diversos punts que aquí ja s'han regulat, o almenys s'ha plantejat com regular.
0: Per exemple...
3: La congelació de preus. Els decrets recullen que els preus dels lloguers no podran ser més alts del que digui l'índex de referència del Ministeri. Això aquí a Catalunya ja ens ho coneixem.
0: Pel topall, la paraula topall és la clau. Sí?
3: Des del 16 de març del 24 s'aplica un topall de preu a 140 municipis tensionats. A l'octubre es van ampliar a 271. I aquí doncs, no es pot pujar més el preu del lloguer dels nous contractes, i les dades reflecteixen que ha funcionat. Els nous contractes de lloguer en zones on hi ha topall han baixat un 1,3% el preu. A Barcelona la caiguda és encara més pronunciada, d'un 4,7, això en 2 anys, des del primer trimestre del 24 al primer trimestre del 26. En canvi, a les zones on no hi ha limitació, en 2 anys els preus dels nous contractes han pujat un 9,5%.
0: Deixa'm saludar Jaime Palomera, l'home més ocupat a la capa de la Terra avui. Jaime, com estàs?
4: No, ja m'agradaria. Bé.
0: Quantes entrevistes portes avui, diguem-ho?
4: No ho sé, per tot el compte.
0: Perquè quina era l'important per això avui? Article 47,
4: aquesta,
0: no?
4: Estava nerviós esperant, preparant aquesta, bàsicament. Totes les altres eren de fogueig.
0: És que tot això que està explicant ara en Pol Valero, per exemple, ara n'anaves a explicar segur el tema de la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions. Fa 2 setmanes estàvem parlant de la regulació d'habitacions, que no es compleix, però sí que està regulat.
4: Sí, o sigui, en teoria, ara a Catalunya ja ho tenim regulat, efectivament, des de finals de 2025. Per tant, bueno, en principi, sí que hi havia el dubte de si es mantindria en el temps, si podia ser, com que tot és portat al Constitucional, però clar, ara tens, per la banda de l'Estat, una altra mesura. Mira, és que estic una mica... M'estic encara situant, perquè...
0: Situat, va, respira.
4: Saps què passa? Que hi ha vegades que te n'adones que poden passar anys, no?, durant anys... sembla que no passa res, i de sobte, en qüestió d'hores, passen coses d'una importància extrema per molta gent.
0: És que, mira, jo estava amb el teu llibre, amb el segrest de l'habitatge, i tu comences a la introducció, ens trobem al final d'una època. Jo pensava, això és això, no? El que està passant ara reflecteix aquest final. O sigui, tot pot canviar. No sé què en penses del decret i no sabem ni si el convalidaran ni si l'aprovaran el divendres. Però què? Com et sents?
4: Bueno,
0: s'ha avançat o estàs ja patint per les escletxes?
4: Aviam, o sigui, quan parlava del final d'una època em referia que fa gairebé 20 anys amb la gran crisi vam entrar en un nou món i que a poc l'anem veient i que el que està passant sobretot, i jo crec, sincerament, i em sap greu dir-ho, crec que bona part de la classe política no n'és conscient, que el que està passant és que la desigualtat se'ns està disparant i que això anirà més. Aleshores, necessites canvis profunds i necessites ambició. Jo estic bastant convençut que necessitem l'ambició que van tenir els països europeus després de la Segona Guerra Mundial, quan es reconstrueixen i creen noves societats, estats de benestar. Què passa? Que, clar, avui parlàvem amb companys vostres de la ventana que deien, ho deia el Francino, que, hosti, no, o un dels col·laboradors que has tingut 8 anys i de sobte en 8 dies sembla que vulguis fer-ho tot. I pots fer, però en 8 dies i amb la correlació de forces i amb els grups parlamentaris actuals, doncs s'acaben fent un conjunt de mesures d'emergència. Són mesures d'emergència.
0: Però que les havien fet, seguint amb el que deia en Pol, a Catalunya sí s'havien fet algunes mesures d'emergència. Sí. Destaquen dues, perquè així acabem que siguin... que diguis, això ja ho teníem aquí.
3: Bé, el que comentava el Jaime, la regulació del lloguer de temporada està vigent des de l'1 de gener, això de que no es pugui superar el topall de preu a les zones tensionades tampoc amb el lloguer de temporada, que és aquest lloguer de 1 a 11 mesos. A més, la llei catalana és bastant restrictiva amb què considera de temporada, per exemple, estudis, feina, o si t'has de venir a fer un tractament mèdic a Catalunya, una zona tensionada no es consideraria lloguer de temporada, és lloguer d'habitatge habitual, i després també tapa l'altre forat de la regulació del topall de preus, que era del lloguer d'habitacions. Tenies propietaris fragmentant un pis en 3 habitacions i cobrant uns preus molt alts per habitació que superaven el topall, i el que diu aquesta llei és no, les 3 habitacions sumades tampoc poden superar el límit que marca l'índex del Ministeri.
0: Tema fons voltors.
3: Aquesta és una altra cosa que aquí també a Catalunya ja s'havia plantejat amb la llei de la compra especulativa. Es va aprovar a tramitar per la via ràpida aquesta llei una proposta dels comuns, pactada amb el govern, després va tenir el suport d'Esquerra i la CUP. Ara, però, s'està una mica renegociant perquè el Consell de Garanties Estatutàries va emetre un informe que era bastant contundent, que era desfavorable a aquesta llei. S'està negociant, però un altre cop és una proposta que s'ha fet primer aquí a Catalunya, igual que, per exemple, el finançament per accedir a un habitatge amb interès a tipus zero.
0: Exacte. Aquí era el préstec amb emancipació.
3: Exacte. D'aquests se n'han donat 2.000, i recordo que en algun article 47 n'havíeu arribat a parlar aquests préstecs que l'Institut Català de Finances proporciona fins a un 20% del valor del pis. És l'entrada, el que no posa el banc, i això facilita al jove doncs poder pagar aquesta entrada, després tornar a la hipoteca a 30 anys, i llavors quan ja acaba de pagar la hipoteca a interès zero, torna els diners a la Generalitat, i aquest pis és molt important perquè aquest pis adquireix qualificació d'habitatge de protecció oficial amb preu limitat de manera permanent. No es pot vendre per especular, diguem, un cop tu t'has acollit a aquest préstec.
0: Per tant, conclusió. És que sembla que ens estiguem posant la medalla, no? Però...
4: Bueno, però un moment. Hi ha coses que sí que no hi eren aquí a Catalunya.
3: Sí, tant.
4: O sigui, hi ha una que és la... Que hem de veure la lletra petita, eh?
0: Sí.
4: I ja l'estem mirant, però... Hi ha un tema que
0: no t'hem deixat avui, de totes maneres.
4: Hi ha un tema que és les pròrrogues, o sigui, la possibilitat d'acollir-se a pròrrogues, i per tant, o sigui, el que ara mateix el debat al carrer, i especialment a la plaça del Sol,
0: sí,
4: però la plaça del Sol ara representa moltíssima gent, el debat és si ens homologuem amb els francesos, amb els alemanys, i fem que el lloguer decideix ser una opció de vida insegura. És a dir, que els contractes de lloguer renovin automàticament, a no ser que el propietari necessiti el pis per si mateix o per un fill, o que el llogater incompleixi amb les seves obligacions, que faci, no?, que danyi la propietat, que impagui de manera recurrent. Però si no, el contracte es va renovant. Això seria un canvi en les regles del joc per Espanya, estat espanyol, 9 milions de persones. Hi ha 9 milions potencials americàrmens a Espanya. És a dir, persones que no saben si els faran fora al final de contracte malgrat estiguin pagant. Hi ha diverses demandes, però aquesta és central i per mi és la més important, perquè seria un canvi estructural. No només donaria seguretat a molta gent que seguirà pagant uns preus molt alts de moment, però com a mínim té com aquesta garantia, sinó que, a més, si tu fas que els contractes es vagin renovant, tu envies un missatge a tots els fons d'inversió, no només amb seu a Wall Street, sinó també aquells d'aquí, i fins i tot els rendistes que tenen 3 o 4 pisos, que tenen com a negoci comprar pisos o edificis i fer fora la gent. Amb una norma així no podrien. No podrien. I, a més, he intentat explicar a tort i a dret que això és per protegir la gent que viu de lloguer, sí, però també protegeix el petit propietari que vol recuperar el seu habitatge.
0: Clar.
4: Bueno, t'ho dic perquè entre els grups parlamentaris, en el debat entre el PSOE i Junts, o entre el govern i Junts, doncs ha costat moltíssim. Aquest tema és anatema. O sigui, hi ha la idea...
0: Això és el que va en el segon decret?
4: Sí. Llavors, què ha passat? Que com han volgut salvar algunes de les mesures posant-les en el primer decret, i aquesta, que és tan important i és de mirada llarga, ha anat al segon decret.
0: Per tant, no s'aprovarà, creus?
4: Bueno, o sigui, no ho sé, perquè ara estem en un pols. Vull dir que el carrer està fent un pols al govern i al Parlament, ja ho veurem. Sabeu que perquè aquest cap de setmana sí, hi ha convocades manifestacions... Sí. Veurem. Tot sigui dit, diverses d'aquestes coses que s'han incorporat en el primer decret, fa uns dies, fa cinc dies, semblava impossible. Hi havia com un cinisme de no hi ha res a fer, hi ha un bloqueig parlamentari... Ha calgut el que ha calgut, però la mobilització de la gent i la sacsejada ha fet que els partits i els grups s'apropin més, i per això dic que hi ha coses interessants, sí. I en menciono dos només. El control, diguem-ne, evitar que en els pròxims dos anys es puguin fer augments de preus per sobre de l'índex de preus, no? Sí. En base a la inflació, per tant, això sí que seria una espècie de congelació per una part dels llogaters... Mm. I l'altre també és prorrogar els contractes mateixos. És a dir, que és una garantia. Però què passa? Que com molts decrets que s'han aprovat, té un caràcter de temporalitat. I per tant...
0: Té fins al 2030.
4: Sí, això en alguns...
0: 28 o 30.
4: Sí, depèn de quina cosa.
0: Exacte.
4: El dels fons voltor, per exemple, és només fins al 2028.
0: Exacte.
4: I podríem parlar també d'aquesta norma perquè, efectivament... És discutible, tal com es planteja.
3: Diries que la clau és aquesta pròrroga? Perquè el que nosaltres estàvem fent és una mica explicar com a Catalunya hem anat una mica per davant, regulant aquests anys la llista que repassàvem, però sí que és cert que això de la pròrroga diries que és el més innovador, que no s'havia fet mai i el que pot canviar més coses?
4: Com a mínim li estàs enviant un missatge a tota la gent que viu de lloguer i li estàs dient que si et volíem fer fora ja, tens dos anys més. Però per això la meva pregunta és, per què dos anys més? És a dir, si el llogater compleix amb les seves obligacions i el propietari és un propietari de bona fe, per què no introduïm el contracte com el que existeix a França? Que és que es va renovant, no és un contracte indefinit, simplement es va renovant cada cop que s'acaba i es renova a no ser que es compleixin unes condicions. Ara és al revés. Ara saps que no se't renova, que estàs fora de casa, a no ser que el propietari et digui que okay, pots seguir.
1: Hi ha un altre punt que aquests dies han anat apareixent mapes de qui acumula més pisos, propietats de pisos, si són empreses privades, si són grans empreses. Sobre això, del teu punt de vista, els decrets... això ho solucionen? Quina seria la via? No apareix del tot això?
4: Bueno, hem de veure justament aquest punt dels fons voltor, què és exactament un
1: la
4: fons
1: definició,
4: voltor.
1: Exactament, no?
4: I jo crec que això és un problema que ve de molt lluny, ja gairebé fa 10 anys que cometem aquest error, i el primer lloc on l'hem comès és a Catalunya.
0: Perquè, perdona, els nosaltres. Fons voltors no volen dir-se mai... Diuen que ells no són fons voltors.
4: Sí, no,
0: comencem
4: el fons
0: per
4: voltor aquí. És... anava a parlar del fet que la llei, jurídicament, des de fa anys, diferencia... entre petit propietari i gran propietari. I és una mica estrany, perquè el que hauria de diferenciar la llei és entre qui fa les coses bé i qui no. I si vostè no les fa bé, jo el sanciono. Per posar un exemple, i no exagero, coneixem casos de tota mena. Hi han grans tenidors que aposten pel lloguer assequible i que no ni tan sols fan augments d'IPC als seus llogaters. I hi ha persones que tenen un habitatge en lloguer i van a tope a convertir-lo en lloguer turístic, etc. Per què la llei hauria de discriminar el gran tenidor que fa les coses bé i deixar que el petit segueixi fent això? És com si a la carretera se'ns digués que els únics que se'ls aplica el límit de velocitat són aquells que tenen supercotxazos. I a la resta, els que portem un SEAT, podem anar a la velocitat que vulguem. No, ostres, les mateixes normes per tothom per protegir-nos, no? I en aquest cas, encara ho han complicat més, em temo, perquè haurem de veure exactament com es... De fet, parlen no és tant al fons, sinó al tipus de pràctica. És a dir, si compren a preu per sota de mercat, per després revendre... Com ho defineixes i després com l'administració faria per detectar això que és molt específic? Jo crec que hem de superar aquesta divisió de tractar d'una manera el gran tenidor i d'una altra el petit. El que volem és unes normes que garanteixin les bones pràctiques.
3: Llavors, en el cas de l'especulació, per limitar-la, el que s'ha de fer és regular l'ús de l'habitatge, més que no pas qui el compra, sinó l'ús que en dona?
4: Clar, mira... La mesura de les compres especulatives, aquesta que lamentablement està ara en discussió a Catalunya, aquesta mesura el que feia era dir no és tant el tipus d'actor com el fet de... tenim un mercat molt tensionat, l'habitatge és un producte escàs, i per tant, què farem? Doncs primer prioritzarem la gent que el compra per viure-hi. No és que tinguis cases, és que és per viure-hi. Després, en segon lloc, també prioritzarem... Vostè pot tenir molts habitatges, però si és una entitat que els destinarà a lloguer assequible, social, també pot comprar-ne. O si vol destinar-lo a lloguer dintre dels, de l'índex, etc. Si vostè el que vol fer... El que diu la norma és això. Si vostè el que vol fer és comprar per posar-lo per sobre de preu d'índex, no podrà. Però la qüestió no és si vostè té 10 pisos on té 0, sinó... el que deies ara, Pol, que és l'ús.
3: L'ús que en dones, sí.
0: En paral·lel, aquests dos decrets que ha aprovat avui el Consell de Ministres, hem de tenir un ull posat al Parlament. Allà ha començat el debat de política general. Laura Pons, bona tarda.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Un debat en el que ella ha anunciat que el govern impulsarà la compra conjunta d'habitatge entre l'administració i...

0: Encara cap comunitat, però que el govern vol tirar endavant un projecte destinat a persones de més de 40 anys amb dificultats de comprar, és a dir, que no tenen prous diners per fer, per exemple, l'entrada de la hipoteca, l'entrada d'un pis. El que proposa el president és una propietat compartida durant 50 anys. L'escoltem.
1: I podran viure durant un període llarg de 40 o 50 anys com a propietaris amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que en un període de 40 o 50 anys sigui propietat d'un dels compradors i a la fi d'aquest període propietat de l'altre comprador.
0: I a l'acabar aquests 50 anys, la persona que ha viscut allà durant tots aquests anys, durant aquests 40 o 50 anys, podrà decidir si vendre la seva part a la Generalitat o si, al contrari, prefereix comprar l'altra meitat.
2: Aquesta és una de les mesures que ha anunciat el president. Ara li preguntarem a Jaime Palomera per la viabilitat d'aquesta fórmula. Però, Laura, el president ha anunciat dues mesures més.
0: Sí, un nou fons d'emergència habitacional per evitar casos com el de la Mari Carmen, 25 milions d'euros ampliables per frenar desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat extrema, i una altra mesura, que aquesta realment ja estava anunciada, Anna, que és l'ampliació de préstecs d'emancipació per persones de 18 a 40 anys. Són mesures per fer front a la crisi d'habitatges, així s'hi referia el president Salvador Illa.
1: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
0: Són paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, durant aquest debat de política general que ha començat aquesta tarda. El ple seguirà demà, tercer debat del president, amb la rèplica dels grups demà al matí.
2: Laura Pons, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Una abraçada. Fórmula inèdita.
3: Lo de la compra compartida.
2: Sí,
3: sí, és interessant.
2: Sembla?
3: Bueno, és una escletxa que han trobat des del
2: just
3: govern
2: avui
3: en el Codi Civil. Bueno, suposo que ja fa un rato que l'han trobat i han esperat avui per anunciar-ho, entenc. Bueno, hem de veure què tal. També hem de llegir la lletra petita. Però, clar, o sigui, ara el que estem... Ja ho hem parlat, vam dedicar-li aquell programa on va venir la Luisa a explicar com s'havia beneficiat del préstec d'emancipació, que ara se'n poden beneficiar persones de fins a 40 anys per comprar-te un habitatge, ho has explicat abans, Pol, amb la condició que no pots especular amb aquell habitatge, té un preu regulat. I, per tant, la jugada a mi em sembla bona, perquè permets que aquell que té estalvi pugui comprar un habitatge i que no se l'endugui, doncs, un fons d'inversió, però, a més, aquest habitatge passa a ser protegit. Els habitatges protegits a perpetuïtat no tenen per què ser de lloguer, poden ser de propietat. Simplement que, quan es ven, s'ha de vendre al mateix preu que es va pagar per comprar-lo, i més IPC.
2: I a la Generalitat el ven.
3: No, i aquest nou és el que es proposa ara és una cosa nova, que és els que es quedaven fora, els de més de 40, que no poden adquirir un habitatge, doncs aquesta limitació la volen salvar fent una compra entre aquesta família, aquest individu, persona, i el govern. Aleshores, la idea és que la propietat és compartida i al cap d'uns anys, normalment ja serà ja quan siguis una persona bastant gran en la vellesa, doncs pots decidir si adquireixes el que et falta o si no pots, doncs passa a mans de l'administració. És a dir, tu pots acabar els teus dies allà, no necessites tenir tots els diners que et caldria per comprar un habitatge i tenir una casa més segura, i aquesta casa hi ha una possibilitat bastant gran que acabi passant a mans de l'administració al sistema protegit. I en aquest sentit em sembla bé, s'assembla, ho he comparat amb, ho he combinat o juntat amb el tema del préstec d'emancipació, perquè l'esperit pel que veig és similar, és a dir, prioritzar i ajudar a que els que comprin són els que no tenen res i fer que aquella casa idealment passi a un sistema de preus protegits.
2: I el fons d'emergència habitacional per evitar casos com el de la Mari Carmen, sí, dos casos que escoltarem ara.
4: El que ha explicat sobretot és que la Generalitat pugui comprar el pis, entenc, en els casos més extrems, com en el cas de la Mari Carmen, que fins i tot la Generalitat sigui la que pugui adquirir-ho. Això, si cal, en una última urgència, no ha dit en grans casos, però...
3: Haurem de veure-ho. Entenc que són diners destinats, doncs, a això, doncs, a situacions que ja s'han... Sí, que ja han arribat al pitjor escenari... Tot i que... I els governs s'ho troben, tot i que hem d'actuar, sobretot, no tant en els símptomes com en l'arrel. Penseu en la Mari Carmen, no és nou per nosaltres, n'hem parlat.
2: No.
3: Però el seu cas, entre cometes, comença el 2018. i és quan algú et

0: adquirís a l'habitatge per fer-la fora i fer una operació especulativa, i no és fins al 2026 que ja ens trobem en el desnonament efectiu. Doncs calen mesures, sobretot, evidentment, per atacar l'emergència, i d'això aquí en sabem molt, avui tenim convidats que ens en parlaran, però també per anar, sobretot, a l'arrel. És a dir, no volem que els jutjats s'omplin d'ordres de desnonament. Hem d'anar a la causa per evitar arribar fins aquí.
1: Espera, que m'aixeca la mà en Francisco, que ara ens explicarà la seva història.
2: No, no, jo vull fer una pregunta. A la PAN ens trobem ara que els fons voltors, a molta gent que les ha fotut fora, les està oferint la vivenda, el que era la seva vivenda, abans de ficar-lo fora, les està oferint la vivenda, no? I clar, molta gent es troba que diu, a mi m'interessaria tornar-la a comprar, però se l'estan oferint a preu de mercat. Quan s'han trobat molta gent que l'estan oferint a preu més baix a plataformes. Llavors, aquí podrien entrar gent que la vol tornar a comprar. Nosaltres les estem dient que no. Mm. Perquè esteu dient gent més gran de 40 a 50 anys, 90. Home, qui arriba als 90 anys?
0: Clar. Clar, aleshores, en aquests casos, hem de veure la lletra petita de la proposta que ha fet avui el govern,
2: sí.
0: Però en aquests casos entenc que l'esperit és garantir que aquesta persona pot adquirir la casa amb la col·laboració de l'administració, que sí, també hi posa diners, i bàsicament el que et garanteixes és que hi puguis viure tota la vida, no que tinguis una propietat, com que tinguis una casa segura. Però, clar, o sigui, està bé donar la possibilitat a les famílies de tenir la casa en propietat i potser deixar una herència, que és una idea que està també molt culturalment incrustada, però jo crec que aquestes mesures cap a on van és que al final aquelles cases entrin dintre d'un sistema protegit. No, no ens interessa seguir fomentant el model de tinc una casa que és un actiu, que el seu preu va pujant, i aleshores això a mi em beneficia, perquè si a tu et beneficia que casa teva sigui una grandíssima inversió, sí, la gent que no té casa, doncs es trobarà amb que no pot ser, l'habitatge per definició no pot ser més assequible.
1: Mira, Francisco, abans de donar-te pas, anem a explicar, el teu cas. Àlex Calatrava, com estàs?
3: Bona tarda, Anna, què tal?
1: És que tenim aquí en Francisco Hurtado, ara li feia aquesta pregunta en Palomera, en té moltes més, explica una mica el cas de
3: Francisco Hurtado, que el tenim aquí, fa 42 anys que va comprar un pis de 60 metres quadrats al districte d'Horta-Guinardó, aquí a Barcelona. Però la crisi se'l va endur per davant. Va avalar un negoci amb el seu habitatge i el banc se'l va acabar quedant. Va demanar al banc, això sí, continuar vivint-hi amb un lloguer social. El 2016 el van signar, pel camí el van diagnosticar Alzheimer i aquest any el banc el volia fer fora.
2: Sí.
1: Sí. Com passa el banc de signar un lloguer social a voler fer-te fora del pis?
2: Bueno, em van demanar tota la paperama de si tenia
1: no passa res.
2: Quan tinc Alzheimer se me van les paraules. Bueno, m'han demanat que demostrés que era vulnerable. Ho vas demostrar. Aquí ve un altre problema. Tu vas a serveis socials i dius teniu que fer-me un informe de vulnerable. No t'ho fan. Jo ho vaig fer perquè vaig anar al CAP i m'ho van fer ahir. Lo vaig presentar. Bueno, pues quan va arribar que se'n complia el pla, era el maig, em van dir que no. Sort que va haver la pròrroga aquesta de 2 anys que si enviaves el burofax i tal, i la vaig enviar.
1: O sigui, et vas beneficiar del decret de pròrroga dels lloguers jo i vas tenir 2 anys més.
2: Jo encara en aquest moment, es queixava en Building Center, no sé què és el que m'han donat. No ho sé si és per tornar una tensionada de 2+1, no sé si és la... No ho sé, és que m'han dit 2 anys més i ja està. Però per què m'ho van fer? Perquè van fer, com són la PA, van fer una ocupació d'una oficina i tal com sortien de l'ocupació, em van trucar 2 directius de... Quan ja anava solet, em van trucar los directius del caixa que havíem estat parlant amb ells, i em van dir, Francisco, estàs solo? I em van investigar les comptes, i em van dir, oh, és que tu tens un plan de jubilació. I sí, i que no lo puc treure perquè m'he enterat ara, després de tants anys, que si lo trec de cop, se m'emporten un fotimer de diners, que no ho sabia. Home, però pots fer això, pots fer l'altre. M'estaven coaccionant. I em van donar 2 anys perquè van fer pressió. Si no, jo en aquest moment estic segur que no me l'haguessin donat.
1: I ara, després d'aquests dos anys, tens por?
2: Home, clar, viu sempre en un neguit de què passarà, què passarà, què passarà. I això és una angoixa, és que no vius. Jo moltes vegades, jo, mira, al principi el Palomero el vas conèixer fa molts anys a la PA, i jo deia, hosti, per què vaig a arreglar coses a casa i tal, si és que qualsevol dia em foten fora. Perquè és que no és que te fotin fora perquè se t'ha acabat el contracte, és que n'hi ha moltes coses. O sigui, el que estic dient, n'hi ha molts propietaris que diuen, és que se'm casa un fill o el que sigui. Mm. Mentida. Moltes vegades fan servir això per fotre fora. O estàs, actualment, estàs tu visquent a casa teva i tenint un contracte que està ahí, se lo venen a un fons. Estàs tu ahí i ja està. I llavors el fons sí que ha respectat que tens els dos anys, però te comença a coaccionar.
1: I recordem que tu fa 42 anys vas comprar aquest pis.
2: Sí,
1: jo tenia pagat. Tu pensaves que ja ho tenies pagat.
2: I ho tenia pagat. El que passa és que, bueno, quan va vindre la mal anomenat la crisi, jo tenia un petit negoci i l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, tu les giraves a 90 dies quan arribava... el venciment de dia, és que no m'ha arribat la factura 90 dies més. Això se convertia en 180 dies. La Universitat Politècnica de Catalunya també. O sigui, em van fotre en un sas que jo començava a deure diners, però no ingressava. I se'm va fer una pilota. Lo vas perdre.
1: Jaime, aquesta història...
2: Perdona.
1: Pots haver sentit milions.
2: Una de les coses bones que ha passat és que avui en dia això dels 90 dies perquè et paguin i tal ja no és. Actualment als 30 dies o així cobres. Això jo he de reconèixer que és una gran cosa que s'ha arribat.
1: Has dit, Francisco, que t'han diagnosticat d'Alzheimer?
2: Sí, diagnosticat. Estic ahí en proves i tal, ara a l'octubre torno, estic bé, més o menys. No, se m'olviden coses, però bueno, jo ho dic a la gent perquè a vegades el Jaume, me'n recordo, però ara si em diu, no me'n recordo els noms, no? I li dic a la gent perquè no se senti que passo d'ells, no? Digues, és que no me'n recordaré el teu nom perquè em passa això, ja està.
1: Jaime, d'aquí dos anys, si això, aquests decrets no tiren endavant, si no es fa una millora, el Francisco pot acabar desnonat.
0: El de desnonaments és fins al 2030.
1: Sé que és trampa, tot això que estic preguntant, perquè no sabem què passarà.
0: No.
1: I a més
0: però a més, o sigui, són 4 anys, en teoria, fins al 2030. Però clar, si aquí hi ha un tema que és... El Francisco, em fa vergonya explicar-ho davant del Francisco, perquè ell ho ha viscut en primera persona i en sap molt més que jo. És que, a més, el Francisco el conec perquè és un heroi, diguem-ne, que no surt a la tele i a les ràdios, però porta mitja vida lluitant, no només per la seva casa, sinó per la de molta gent. El trobes...
1: Avui ha vingut i tenia assemblea, m'ha dit.
0: Sí, ajudant als desnonaments, o sigui, una persona molt, molt solidària. I el que et va passar a tu, no?, és com a molta gent que en la crisi no pots pagar la hipoteca i, a diferència d'altres països, en comptes de veure com l'Estat t'ajuda a que no et quedis sense casa, vale, o sigui, la mantens, però en realitat la propietat se la queda un fons. En aquest cas, no és només CaixaBank, són les empreses vinculades a CaixaBank, Building Center i tal, que operen com els fons d'inversió. I et trobes amb una situació que jo crec que s'hauria de poder resoldre amb una mesura que aquests dies també se n'ha parlat, que és que l'administració hauria de poder tenir la capacitat per adquirir els habitatges d'aquests fons a través de nacionalitzacions. Que és el que a Berlín s'està plantejant. A Berlín es va fer un referèndum que va dir que la majoria de la gent de Berlín, dels veïns, van dir que van votar en el referèndum i estaven a favor que l'administració comprés, nacionalitzés els habitatges dels fons. Per què dic això? Perquè, o sigui, mentrestant, vius amb aquesta incertesa, no?, la falta de llibertat per poder decidir sobre l'habitatge, el no saber què passarà amb el teu futur, que la millor... Perquè parlem de regular el mercat i al final no sé molt bé per què hem renunciat a que hi hagi un sector públic i també privat, però amb unes altres normes, empreses socials, de lucre i limitat, que posseeixin aquests habitatges, que a Europa està demostrat que són les que donen un millor servei. Què els hi passa a les administracions locals? Com que no tenen recursos, donen per sentat que han de col·laborar amb aquests fons d'inversió. I jo crec que el que s'hauria de fer des dels governs, sobretot des de l'Estat central, és dir, anem a fer un gran pla d'inversió per recuperar molts d'aquests habitatges que passin a un sistema protegit, i això no és despesa. I acabo, Anna. És que no és despesa, és inversió. Perquè l'Estat, a 30 anys vista, recupera aquesta inversió perquè cobrarà uns lloguers igualment, sí, encara que siguin lloguers socials. I a més, tindrà un patrimoni públic. Aquesta idea, jo, com a mínim, faré el que sigui, o sigui, la batallaré, perquè ens l'hem de començar a posar al cap, que hi ha certs béns essencials, que està bé que hi hagi mercat, però hi ha d'haver sobretot un sector públic, protegit, assequible, que funcionin unes altres regles.
1: I que protegeixi. Mira, expliquem un altre cas que ens està esperant-nos per telèfon. És la història de la Constança, Àlex.
3: Sí, és mare de 4 fills. Va ser desnonada el 2024 després d'una 20ena d'anys vivint al seu pis. Ella va comprar l'habitatge el 2005, però la crisi va trastocar la seva vida. Dels 800 euros que pagava d'hipoteca, el banc va pujar-la progressivament fins a arribar als 1.700. I no ho va poder assumir. Treballava com a cuinera en un restaurant i la seva cap no li feia contracte. L'entitat bancària va vendre el pis al fons voltor Blackstone. En un primer moment li van oferir un lloguer social, però no la van informar correctament de com fer els pagaments de les quotes, i 3 anys després els antiavalots la van fer fora per impagament.
1: Constança, bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, bé.
1: Estàs escoltant el Francisco. On estàs vivint ara?
4: Vivo ahora en Dos Ríos, en una casa de un amigo de uno de mis hijos, que nos la dejó primero gratis y ahora estamos pagando 850 euros.
1: Tu, des del fons Blackstone, et van oferir un lloguer social, no? Com va anar?
4: Sí, me hicieron un alquiler social y después con un documento que vino de un representante del BBVA, donde supuestamente me hacían el alquiler social. Y aún no se había subastado la vivienda. Yo todos esos documentos los guardé. Los tengo en casa y los tenía el abogado de oficio. Y después me llama un gestor de Anticipa y me dice, mira, no te podemos cobrar el alquiler porque como la casa aún no se ha subastado. Y ahí fue mi error, porque yo debí haber ingresado el dinero en el juzgado.
1: Clar, haguessis hagut d'anar pagant els lloguers i al no pagar et van acusar d'impagament.
4: Exactamente. Y por hacer este trámite, ese gestor del BBVA me cobró 250 euros más el alquiler que me lo habían dejado por 178,50.
1: Clar, que com s'explica això, Jaime? És a dir, al fons no li va posar fàcil el pagament de les mensualitats, no la va informar. Això és una pràctica clàssica?
0: És que els fons van adquirir milers i milers d'habitatges i no tenien, perquè no inverteixen, equip per gestionar-ho.
1: Allò que dius tu sempre, que no saben que hi ha persones.
0: No, o sigui, tu ets un número en un Excel, i molt sovint a la gent li passa que no té amb qui parlar. O sigui, directament, o sigui, és absolutament denunciable, però és que ni tan sols és de mala fe.
1: Però
0: o
1: sigui, ella si hagués anat posant els diners, no? Com es diu quan es fa una vaga, no? Per exemple, d'habitatge. Mm-hmm.
0: Consignar, no?
1: Consignar.
0: El jutjat.
1: Doncs no hagués tingut aquest problema.
0: Clar. Sí, efectivament.
3: I Constanza, explica'ns això també de que la primera quota de la hipoteca en uns inicis eren 800 euros i després te la van anar pujant progressivament fins als 1.700. Això com va anar?
4: En un principio yo empecé pagando 900. De eso cada año iba subiendo hasta que llegó un momento que eran 1.770 euros. Era imposible de pagar porque la escalera, los niños pequeños, ahora ya son grandes, pero en aquella era estudiaban. Y mi marido trabaja en los mantenimiento de obras y mantenimiento de los pisos turísticos, que es como una dualidad, digamos. Nosotros pasábamos mal, pero él trabajaba con los pisos turísticos y teníamos unas buenas entradas. Pero la empresa donde yo trabajaba la cerraron. Y entonces yo volví a trabajar con una antigua jefa que tenía un restaurante y pues yo no cotizaba allí, sino que yo cobraba en negro. Y como necesitaba para llevar dinero a la casa, pues nunca pensé que eso me iba a afectar a largo plazo.
3: I els dies després de que et desnonessin, que et quedessis sense casa, com van ser, on vas anar, què vas fer?
4: Cuando me llegaron el desahucio, casi fue culminante, digámoslo así. Yo tuve que dejar todas mis cosas en el piso que era nuestro, todo, solo me llevé la ropa y 2 ollas.
1: Dos olles, és a dir, vas haver de sortir amb res.
4: Sí, Sí, sí, la pasé muy mal porque toda mi vida había vivido ahí con mis niños. Uno de ellos nació ahí y aún todavía ellos sienten el dolor porque hemos perdido como el nido. Aún yo no consigo una casa en Barcelona porque los alquileres están imposibles.
1: I no tant d'administració, t'ha ofert alguna alternativa d'habitatge, Constança?
4: Sí, estoy en lista en la mesa de emergencia y pues él me dijo que la espera son 3 años y que no había manera porque el caso me lo conocían desde el 2011, que yo llevé todo el historial, que miraran qué podía hacer. En esa época yo estaba al día, no debía nada, y dije, yo no quiero ser una morosa, yo quiero entregar el piso, pero el del banco me dijo, el de la Caixa Catalunya, de la calle Maresme, me dijo, hasta que no te quedes sin trabajo y parezcas una indigente, no te vamos a recibir el piso. Y ahí empezó mi calvario. Entonces ha sido como esperar hasta que llegara lo que me tocó, que fue una especie de pesadilla.
3: Sí, jo volia preguntar al Jaime, perquè clar, ens està explicant, no? Porta 2 anys esperant a la mesa d'emergència una alternativa habitacional, diu que li donen de temps 3 anys... Això és normal? És a dir, en altres països, quan això passa, estan 2 anys esperant a poder una alternativa, i què cal fer perquè això reverteixi? Perquè aquests decrets això no ho resolen.
0: O sigui, si tu mires la taxa de desnonaments en altres països, no és més baixa que la que tenim nosaltres, però el que sí que tenen són mecanismes per aturar-los, bé sigui ajudant a pagar el lloguer, és a dir, abans que una persona es quedi a casa, si l'administració no pot oferir un habitatge, doncs, si cal, li ajuda a pagar el lloguer. Hi han hagut casos on també l'administració s'ha quedat amb l'habitatge per poder convertir-se, com us deia abans, no?, en un amo del pis ètic. No? Però, clar, aquí el que va passar és un escàndol. És un escàndol. És un escàndol. I, o sigui, això sí que va ser una expropiació massiva. Va ser una expropiació a centenars de milers de famílies de les seves cases, simplement perquè no podien pagar, amb una llei que no els hi permetia, no hi havia l'oportunitat d'intentar resoldre-ho, com ho ha explicat molt bé la Constanza, en qüestió de poc temps et quedaves sense la casa, que, com també ha explicat el Francisco, que has estat anys pagant-la, no? Aquests fons van pagar poquíssim, paguen molt menys del que tu havies pagat per ella, se les van quedar a preu de saldo, i després generen aquest problema gegant, que és, no només li destrossen la vida en aquell moment a la Constanza i deixa una ferida que mai l'oblides, sinó que a més li generen un problema gegant a l'administració, que diu, hosti, clar, l'administració no tenia habitatge protegit, no tenia habitatge social, i per això aquestes cues, aquestes llistes d'espera per la mesa d'emergència, que la llista d'espera, això és la mesa d'emergència, la llista d'espera d'habitatge protegit a Catalunya, si no recordo malament, és al voltant dels 130 o 140.000 persones esperant. Llavors, clar, insisteixo en el que deia abans, a banda de regular i protegir, que s'ha de fer, ostres, és que s'ha de fer un canvi també en el pressupost destinat a habitatge. O sigui, no pot ser que els governs tinguin al voltant de 500 milions d'euros anuals per poder fer front a això. I és veritat que el govern central, respecte a l'època Rajoy, que es va deixar en minimíssims, ha augmentat molt el pressupost. Però és que, clar, veníem d'això, de molt avall. I s'hauria de fer un esforç, com us deia abans, similar al que es va fer durant la segona meitat del segle XX, per impulsar un sistema d'habitatge protegit, que es pot fer construint pisos nous, però també, doncs, en sèrio, que l'Estat té capacitat, alguns creuen que no és viable, creuen que no hi ha res a fer, però l'Estat té capacitat per augmentar el seu pressupost i entrar a adquirir habitatge, encara que sigui augmentant el deute, perquè aquest diner no és despesa, és inversió que recuperaria. I perdó, perquè no li dono una solució immediata, no li estem donant una solució immediata a la Constanza, que ens escolta.
1: És el que t'anava a dir, quina solució té?
0: Clar, o sigui, lo fort és que ara mateix la seva solució està sent malviure o haver de compartir...
1: Té 4 fills, la Constança, ho ha dit l'Àlex, és a dir, que és una situació... I clar, quan parla de que era el seu niu, doncs és que és això, és una casa. Francisco, tu volies dir alguna cosa?
2: Sí, aviam, això dels 3 anys està ahí en l'aire, perquè tu estàs en una llista. Si ve una persona que consideren que està més afectada que tu, perquè jo què sé, l'ha passat per davant. O sigui, això dels 3 anys és una cosa que està ahí, però que a vegades te pots tirar fins a 4 o 5, perquè la llista d'espera és molt llarga, no? Però molt llarga, molt llarga. Llavors, no. A Barcelona, jo he acompanyat a molta gent a serveis socials i les treballadores que estan allà tenen una pantalleta que ja les diuen que no n'hi ha solucions. I no han solucions i no han solucions, però se l'estan dient des de dalt. Llavors arribem nosaltres de la PA i també... O sigui, per això estan en vaga, no? Perquè les estan per dalt empujant i nosaltres sí, per baix. I no pot ser. Vull dir una altra cosa.
1: I acabarem que...
2: El decret aquest que jo vaig fer dels 2 anys, que sí, ja he dit que jo no sé per què me l'han donat.
1: Aquesta jo, pròrroga de 2 anys.
2: Que crec que és aquesta, perquè no sé, ara estic batallant per la dels 3 anys, per la zona tensionada, que no ho sé. Jo vaig animar molta gent que venia a la PAT de dir-li, fes-lo, i envia el burofax, i val. A molta gent les han dit que no. I que no, i ja està. I ara estem intentant fer un recurs, per què? Però per què m'esteu dient a mi que sí i a ells que no? Perquè jo he fet un escratxe aquí a la caixa i tal. Saps? Segons a on arribes, te diuen que no i te quedes tan... I què? I què? Perquè vaig animar quantitat de gent i els fons bursos les estan dient que no. L'administració les està dient que no, que això no és.
0: L'administració també diu que no?
2: Sí, Jaume, és així, eh? És així. I per acabar... Nosaltres des de la PAM estem pensant que això és un cíclic. Què està passant avui en dia? Hem deixat que puixin molt els lloguers i la gent actualment, com no pot pagar, s'estan ficant en una altra vegada en hipoteques. Yeah. Però a la diferència de que quan jo treballava, doncs igual treballava en dos llocs, però actualment és que pots anar al carrer en qualsevol moment. I la gent s'està ficant en hipoteques una altra vegada que igual tornaran a ser desnonats perquè no poden pagar.
1: I aquí hi haurà
0: estan pujant les execucions hipotecàries.
1: Tenim tanta feina, tants dimarts article
0: no
1: 37.
0: A veure, calma. O sigui, no estem en l'escenari de quan va esclatar la bombolla.
2: Però arribarem, però, Jaume, eh?
0: O sigui, és cert que estan augmentant les execucions hipotecàries i no és d'estranyar, perquè els nivells de deute, o sigui, la gent s'està endeutant amb unes quotes hipotecàries que en el moment en què perds la feina...
2: Ja està.
0: Clar.
1: Deixa'm fer-li una abraçada molt gran a la Constança. Constança, molta sort, de veritat. Ja, tant de bo arribi aquest lloguer social, que puguis instal·lar-te en un altre niu amb els teus 4 fills i deixis de patir. Molta sort, de veritat.
4: Sí, eso es lo que quiero, porque aunque mis hijos son ya mayores, porque el peque tiene 19... pero les cuesta mucho porque de un trabajo y en el pueblo donde vivo son 40 minutos. Si no tenemos coche para la gasolina y para lo que necesitamos, es imposible venir a trabajar a Barcelona porque se sale muy caro.
1: Molta sort, Constança.
4: I... Muchísimas gracias.
1: Francisco, també, a seguir lluitant, que segueixis bé, també de salut. Aguanta.
2: Quan voleu, en torneu a...
1: T'ha agradat estar aquí a la ràdio, perquè he dit que ets un heroi, t'ha dit a...
2: Jo no considero heroi.
1: En Palomera?
2: Perquè n'hi ha moltes coses, moltes coses, com diu Palomera, moltes.
1: Sort, de veritat. Gràcies. Jaime Palomera, antropòleg, investigador d'Hidra, que avui dus, com deies, moltes entrevistes, sé que tard en tens més. El teu telèfon està bullint? El tenim allà connectat i està bullint? Avui sí. Dormiràs pla, si és que pots dormir.
0: No ho sé, perquè són dies, com dèiem al principi, on te n'adones, no?, que poden passar anys on sembla que no hi ha canvis i que és impossible canviar coses. I volia acabar amb això, i és que potser les mesures que s'acabaran aprovant no seran les que necessitem per canviar les coses i veure el futur amb més esperança. Però hi ha una escletxa d'esperança. El que ens ha ensenyat molta gent aquests dies és que les coses no tenen per què ser així. És que jo ho veig molt quan parlo amb l'entorn, amb periodistes i tal, que hi ha un cert cinisme instal·lat, i ho dic amb cap mala intenció, però aquesta sensació de no podem fer res. I aquests dies, de sobte, molta gent ha pensat, escolta'm, només ha calgut veure allà doncs, una mica de poder popular al carrer, no? Plantejant un pols a la política institucional per pensar que potser sí es poden fer coses i aquestes coses de les que parlàvem al principi del programa, que fins fa 2 dies semblaven impossibles, ara ja no ho són. I la qüestió és com passar de que tot sembli, de que el canvi sembli impossible a fer-lo inevitable? Aquesta és la gran pregunta.
1: Agafem-nos a l'escletxa. Palomera, gràcies. Que descansis bé avui. Gràcies per ser-hi sempre.
0: Gràcies.
1: Bofill, què recollim del dia? Aquest dia en què les pluges han fet estralls a moltes localitats de Catalunya.
3: Sí, el temporal que ja va a la baixa, la Protecció Civil demana prudència sobretot a les comarques de Girona, on poden desplaçar-se els xàfecs aquesta tarda. Encara, però, continuen les afectacions, sobretot al transport de Barcelona i el Vallès. La ronda d'Alt s'ha reobert fa una hora, aproximadament, després d'estar tallada des de mig matí per l'aigua. I als barris de muntanya fins i tot hi ha hagut alguna esllavissada, aquest és algun dels sons. Hi ha desenes de tram d'estacions de metro també sense servei. Per exemple, aquesta cascada d'aigua que caia a l'estació Virrei Amat, la L5. A aquesta hora, la L3, els trens no paren ni a l'estació de Sants ni a L16 en direcció a zona universitària, tampoc paren a l'estació de Mundet, que ha quedat completament anegada. La L4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova i la L5 tallada entre Collblanc i Diagonal. La L9 Sud tallada entre Maslou i Parc Nou i la resta de línies del metro ja han recuperat la normalitat. També a Ferrocarrils s'acaba de reobrir la L7 de Ferrocarrils de la Generalitat. També s'han restablert les línies S1 i S2, però en canvi està tallada la R7 de Rodalies entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. I aquest, per exemple, és el so d'una de les zones més afectades per les pluges. És el so de Torrelavit. Això és a l'Alt Penedès. De fet, dels 738 avisos que han rebut els bombers, la majoria han estat a la zona metropolitana sud, després també a la nord. 120 litres per metre quadrat han caigut en aquest municipi de l'Alt Penedès. També s'han hagut d'atendre algunes escoles a Torrelles de Foix, Vilanova, la Geltrú, Olivella, han quedat inundades, i també s'ha hagut de fer un rescat, en aquest cas a Gavà, de dues persones que han quedat atrapades per l'aigua. Han rescatat una dona de 34 anys i el seu nadó de 5 mesos que han quedat atrapats. Els bombers han hagut de lligar el vehicle amb cordes des de la riera per evitar que se les endugués i han pogut evacuar el nadó i la seva mare quan l'aigua ja els arribava als seients. Per sort, també hi han estat traslladades a l'hospital en estat lleu. I també hi ha hagut molts estralls. De fet, l'episodi més greu ha estat a Sant Cugat, als voltants de la plaça Doctor Galtés i al carrer Sant Jordi. L'aigua ha arribat a negar locals i baixos amb persones a dins.
5: La calle era un río completamente, los containers ya podéis ver que están todos movidos. Bueno, nos ha entrado el agua hasta la rodilla. Hemos llamado al 112, no solo yo, todos los vecinos. Yo he dicho que incluso me han preguntado si es una emergencia vital. He dicho que sí, que era una emergencia vital. Y aquí no ha venido nadie, nadie, ni los bomberos ni nada. Y esto era un río que corríamos hasta peligro.
6: Que ha començat a sortir aigua com de les clavegueres, moltíssima, tant per aquell costat com per aquell. I de cop i volta s'ha començat a inundar el carrer i el que ha sigut en cosa d'un minut, ja tot això era com un riu.
3: I Protecció Civil ha enviat cap a 7:45 del vespre, això és una última hora, un missatge als mòbils situats a la comarca del Baix Empordà. L'avís és que, especialment al nord-est del Baix Empordà, les pluges torrencials es poden allargar fins a les 9 de la nit. Per tant, alerta al Baix Empordà. Jordi Carbó, com estàs? Bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
3: Què diuen els mapes ara? És aquí, al Baix Empordà, on s'ha d'estar especialment alerta ara?
7: És un dels llocs. De fet, la idea general és que ja va a la baixa. La pluja comença ja a quedar molt concentrada justament a la part més oriental ara mateix del Baix Empordà, just cap al sud del Cap de Begur, fins a Palamós. És on encara plou amb molta intensitat, estones fins i tot amb calamarsa i pedra, però el que comentaves, en poca estona aquesta tempesta desapareixerà. Tenim altres nuclis força actius també, per exemple, ara mateix el Berguedà és de les comarques on està plovent amb més intensitat, cap al sud fins i tot amb pedra. També tenim alguns xàfecs al Ripollès, la Garrotxa, però la idea és que just quan es faci fosc aquests xàfecs ja desapareixeran i demà es presenta un dia molt més tranquil, amb sol, però també moments de núvols, a la tarda alguns xàfecs als Pirineus i temperatures semblants a les d'avui, és a dir, que la calor tampoc acabarà de marxar del tot, ja que al matí sí que farà una mica de fresca, però demà a la tarda màximes de 25 a 30 graus, quan faci sol, sensació d'aixafogor, i per una nova situació de pluja que pugui generar problemes, ja haurem d'esperar a finals de setmana, sobretot entre divendres i dissabte.
3: D'acord, Jordi, molt ràpidament dels registres de pluja, per exemple, a Barcelona, jo crec que acumulats s'han superat els 100 litres per metre quadrat, han estat quantitats importants.
7: Sí, res extraordinari. Entre els 50 i els 100 litres per metre quadrat ha estat molt habitual, però hi ha una altra dada, que és el que ha caracteritzat aquesta situació. Pluja tropical, és a dir, que hi ha en alguns llocs més de 2 litres per metre quadrat per minut. Tot el que és més d'un litre per minut, quasi segur que són problemes. Si ho doblem, doncs els problemes es magnifiquen.
3: Gràcies, Jordi Carbó. Que vagi molt bé.
7: Que vagi bé.
3: Anna Palet, bona tarda, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda, Joan.
3: Avui no hi agradaria, però sí, hi ha partit, Croàcia-Espanya, UEFA Nations League, no?
8: Sí, avui donem pas als companys de Carrusel Deportivo, que explicaran aquest Espanya-Croàcia. El partit comença en cosa de 55 minuts, a 9:15 del vespre, i ja sabem, ja tenim l'11 titular d'Espanya, hi ha 3 jugadors del Barça, Cubarsí i Lamine Yamal repeteixen titularitat respecte al primer partit. La novetat és Fermín López, que entra a l'11, i de moment 3 blaugranes es queden a la banqueta, Pedri, Rodri i Dani Olmo, en el dia en què estem molt pendents de Rafinha. Ho explicàvem l'última hora, el que t'hi jugues, ha notat unes molèsties en l'amistós que ha jugat en Brasil, a la cuixa dreta, és la part del cos que s'ha lesionat diverses vegades en el darrer any, per tant, per això preocupa, però de moment no tenim més novetats perquè estem pendents de les proves mèdiques de Rafinha. Esperem, evidentment, que sigui el mínim possible. Avui no hi haurà graderia del balcó, però tornarem demà, com sempre, a 9:15.
3: Doncs gràcies, Anna, i demà també ho explicarem. A partir de 2:15, per tant, doble programació, Carrusel a les freqüències de la SER per aquest partit a Croàcia-Espanya, i hora 25 amb José Luis Sastre a SER Catalunya. Que vagi bé, Palet.
8: Adeu.
3: Antoni Suárez és el control de so, ara són les 7:53, fem una pausa i us estic parlant jo perquè l'Anna ara mateix és direcció a Plaça Catalunya per connectar amb el nostre pensador en Jordi Mir, tots dos des de Plaça Catalunya, perquè ara hi comença a haver concentració i hi ha imatges de tendes instal·lades en aquesta Plaça Catalunya 15 anys després del 15M. Fins ara.
9: El balcó. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
11: valorado
10: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
11: Y otra.
10: Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
13: Sol, solet, vine amb a veure.
14: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
16: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
17: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas, la buena comunicación tiene alas.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Ser Catalunya Barcelona.
19: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, every day.
20: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 314 4400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
21: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
22: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
23: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Et hi jugues.
3: Toni Bou, felicitats.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Pep, no sabia que li havies fet un vídeo.
24: Quan ha guanyat més que jo, com no l'he de felicitar?
4: Sí, sí, ah, mira, estava ahí.
24: Ah, és que sí, el Toni és història viva de tot. 20 anys seguits guanyant-ho tot, mare de Déu. I no s'ha buidat. S'ha buidat abans el seu dipòsit de la moto, evidentment. Suposo unes quantes vegades, una mica de simplor. És simplomo el que has de posar.
23: Què t'hi jugues amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
25: Estàs feta d'aigua, quasi te m'escapes.
26: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: minut per les 8 del vespre. Això és el Balcó Cert Catalunya i obrim l'espai de ciència i connexions. Tenim en Salvador Massip a la distància des del Regne Unit. Salvador, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Mira, i en Jordi Mir, que sempre és aquí a l'estudi, tampoc hi és. I, de fet, tampoc hi és l'Anna. Estic ara mateix aquí sol perquè els tenim els dos a Plaça Catalunya. Feia molts dies que des que han començat a aparèixer aquest moviment de l'habitatge a la Puerta del Sol amb les tendes, que ens preguntàvem si això podria arribar a Barcelona. Doncs sembla que ja ha arribat a Plaça Catalunya, ja hi comencen a aparèixer les primeres tendes i ràpidament Jordi Mir, expert en moviments socials, ha anat amb l'Anna corrents cap allà per veure què estava passant. Anna, com estàs?
2: Aquí estem, al cor de la Plaça Catalunya, i sí, com deies, aquest matí hem parlat amb en Jordi Mir, que ja sabeu que és el nostre expert en moviments socials. Fa 15 anys va estudiar a fons la mobilització i havíem dit, escolta, anem a la Plaça Catalunya, que des d'allà podem fer una connexió que és evident. No sabíem, perquè no ho sabíem aleshores, que hi hauria, us defineixo tal com està ara, doncs una desena de tendes ja muntades, hi ha un centenar de persones, la majoria estan en un cercle, estan fent una assemblea, estan parlant d'habitatge, com no, i deixa'm saludar en Jordi Mir primer. Jordi Mir, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
2: No t'ho esperaves?
3: No, perquè en principi les informacions que teníem és que els sindicats d'habitatge, diguem així, majoritaris, estaven convocant diferents tipus de mobilitzacions, però que a Barcelona, després de l'acte d'ahir i dels actes que s'han anunciat per als propers dies, diguem, aquí no hi hauria acampada, però bé, hi ha gent que vol impulsar una acampada, una trobada, i aquí estem.
2: Ara farem la connexió amb el 15M. Deixa'm que tinc aquí l'Arteco. Arteco, com estàs?
4: Molt bé, què tal?
2: Com us heu organitzat? D'on veniu? Qui sou? No sé si sou de sindicats. D'on vens tu?
4: Vale, doncs n'hi ha gent molt diversa. O sigui, la majoria de gent no és militant. O sigui, és gent que realment està envoltada amb el problema de l'habitatge, amb la crisi aquesta de l'habitatge, i també tenim, diguem que la gent que està asseguda, que està ja amb les tendes, sí que venim d'organitzacions antiracistes, d'organitzacions antifeixistes, de sindicats d'habitatge, però no tenim un sindicat majoritari, com deia el company, darrere, sinó que ens hem organitzat veient que la resposta de fer una convocatòria i una acció davant de Palau de Congressos cridant-li al Pedro Sánchez ens quedava curta i necessitem com unes respostes de veritat. El decret Mari Carmen hem vist com ja s'ha demostrat que és paper mullat, s'ha destrossat en dues parts i les dues parts per nosaltres no són suficients. Llavors hem cregut en aquesta solució, en fer una mica de pressió en contra de la turistificació, de la gentrificació de les nostres barris, de l'expulsió de les veïnes, i aquí estem.
2: Amb la pretensió de que vingui més gent? Creieu que s'unirà més gent? No sé quins plans teniu. De moment, com deia jo, són una desena de tendes o un centenar de persones, totes disposades a dormir aquí. Bueno, altres m'han dit que no, que estaven escoltant. La pretensió és que això s'ompli com a sol?
4: Ens encantaria aquesta situació. Sí, ens encantaria que realment el poder popular, el que és la classe treballadora en general, o sigui, tota la massa que està implicada en aquest problema de l'habitatge, que té aquest problema de l'habitatge, ja sigui persones sense sostre, persones racialitzades que tenen el problema del racisme immobiliari, persones que són queer dissidents d'algunes d'aquestes que tenen més problemes a accedir a l'habitatge, que també vinguin aquí, que estem representant a tothom que té aquest problema. No ens quedem només amb les persones llogateres, no ens quedem només amb les persones d'hipoteca, també parlem dels ocupes, també parlem de la gent sense sostre que viu a Sants, que viu a Zona Franca, que viu a Montjuïc, que viu per la Ronda Litoral. O sigui, n'hi ha campaments de més de 200 i 300 persones que estan vivint al carrer. Això és insostenible.
2: Arteco, tu, 2011, fa 15 anys, quina edat tenies?
4: Jo tenia 17 anys. Jo vaig començar el 15M a polititzar-me i a començar a organitzar-me a sindicats d'habitatge i a organitzacions antifeixistes.
2: Aquí tinc en Jordi Mir, va escriure un llibre, bé, va estar observant, desgranant tots els perquès d'aquell 15M, va escriure el Hola 15M. Jordi, tot el que t'està dient et ressona? Tu, de fet, la connexió entre 15M i el que està passant i aquest decret Mari Carmen i les reivindicacions, les tenies connectades precisament amb la lluita per l'habitatge.
3: Sí, perquè jo crec que ja fa temps que hi ha gent que està parlant, no, s'està preparant un 15M per l'habitatge, i no som conscients de que el 15M, entre altres elements que el fan néixer, és l'habitatge. L'habitatge és una qüestió clau. Sense la plataforma Afectades per la Hipoteca, que neix el 2009, però en aquell moment hi ha gent que està patint el tema de no poder pagar la seva hipoteca, doncs estarà clau a l'hora de mobilitzar-se. Però des d'aleshores fins ara, perquè també, com passa moltes vegades, ja qui va voler matar el 15M en moltes ocasions, doncs el tema de l'habitatge jo crec que ha sigut l'element clau que porta des del 2011 fins avui. El que ara estàvem escoltant enllaça perfectament, connecta perfectament amb el que va passar aleshores. Les realitats són diferents, han passat 15 anys, han canviat moltes coses, però la lluita per poder tenir el dret a l'habitatge garantit per tots aquests col·lectius diversos, aquestes diferents realitats de les que s'estaven parlant, continua sent una necessitat.
2: Arteco, es va criticar del 15M que hi havia tants objectius a complir, doncs que tot quedava una mica desdibuixat. Tu ara has parlat no només de l'habitatge, sinó de moltes altres reivindicacions socials. Això va a favor o va en contra tenir un ventall tan ampli?
4: Jo crec que va a favor, absolutament. O sigui, la lluita és transversal, la lluita ecologista, la lluita transfeminista, la lluita dels sindicats laborals, la lluita dels sindicats d'habitatge té molt més a veure del que creiem. És veritat que aquesta acampada i l'acampada de sol sorgeix per l'habitatge i les reivindicacions més properes són per l'habitatge, però sense oblidar, són el 15M també es deia en plan PP, PSOE, la misma mierda és, i com es criticava la socialdemocràcia, i no era només per l'habitatge, encara que òbviament va sorgir de l'habitatge. I ara ens creiem també en aquesta transversalitat, igual que el 15M es va creure. No estem enfocant en totes les lluites, estem enfocant a l'habitatge, però sense oblidar la resta de lluites.
3: Sobre aquesta qüestió, sense entrar a valorar si és millor una cosa o l'altra, perquè jo crec que no és qüestió de valorar-ho, sinó les realitats són diverses, un dels elements diferenciadors de la mobilització actual, de les acampades actuals respecte a les del 2011, és que ara han focalitzat molt la demanda. No? Hi ha una reivindicació molt concreta. Això no sabem si anirà a favor o en contra de les mobilitzacions, però ajuda a que qui hagi d'escoltar o la gent que se senti interpel·lada entengui què s'està demanant. S'estan demanant coses molt concretes. En aquell moment, el 15M del 2011, va ser una gran expressió de malestar per la crisi, per la falta de polítiques que atenguessin a la societat, per no sentir-se representat per les classes polítiques. I ara és tot això, en part, continuar existent, però ara hem après, jo crec que hi ha un procés d'aprenentatge, de que això necessitem concretar-ho. I el moviment pel dret a l'habitatge, amb la seva diversitat, perquè hi ha sectors molt diferents dintre d'aquest moviment, han entès que una manera és fer propostes concretes, analitzar la realitat, acompanyar la gent més desafavorida i intentar que després, des de les institucions, es puguin fer les lleis que es demanen. I si no ho fan, continuar, i potser d'aquí 15 anys tornem a estar en aquesta situació, però intentant anar guanyant coses, no? Que la gent sigui més conscient d'aquesta realitat i poder aconseguir polítiques que ens apropin a l'objectiu que voldríem assolir.
2: Aprofitant que tenim l'article aquí que deia que als 17 anys vas estar aquí, va ser, no, la teva primera moguda, probablement han passat 15 anys, en tens 30 i pocs, la societat ha canviat i no sé si el teu optimisme o pessimisme per la vida també ha canviat radicalment.
4: A veure, jo peco molt de positivisme, però també hem de ser realistes. Estem pitjor que el 15M. O sigui, n'hi havia moltes frases que dèiem que era sentit comú, en plan, eso, lo llaman democracia y no lo es, el enemigo no viene en patera, viene en limusina, o sea, eren frases tan bàsiques, i ara escoltem a gent dir que l'enemic és la persona migrant, que no n'hi ha habitatge per la persona migrant, que no tens treball per la persona migrant. O sigui, hem donat una passa enrere. Però jo estic molt positiu perquè, com també deia el company, ja s'estava escoltant aquestes veus d'un nou 15M per l'habitatge i hem après. O sigui, els errors que vam cometre en el 15M i que també s'estaven parlant a l'acampada, de que no pot venir cap partit polític ara a intentar monopolitzar això i utilitzar-lo com a campanya. Ja vam aprendre que va ser com Podemos, va ressorgir del trenca del bipartidisme i tot això. No era real. O sigui, no era real, al final era una peça més d'aquesta socialdemocràcia que no està donant suport a la classe treballadora, sinó que està donant suport als especuladors i als fons voltor.
2: Arteco, moltes gràcies. T'anava a fer dues preguntes i t'has quedat aquí una bona estona.
5: No,
2: molta sort. Que dormiràs aquí?
5: Sí.
2: Quina és la teva tenda?
5: Aquesta, la blau aquí ja.
2: Tens que màrfega...
5: Vaig amb una esterilla i ja està.
2: Heu demanat com s'han fet a sol menjar i logística?
4: De moment, el que sí que hem demanat és si tenim carpes, si tenim lones i tot això, sí que ho hem demanat. Menjar avui farem un sopar a la fresca, que és molt català, de jo porto, de que cadascú es porta el que necessita i el que vol. I bueno, mira, i també aprofitem, recordem que dimecres 30 de setembre hi ha un desnonament del grup d'habitatge de Sants. Llavors és a carrer Constitució 102, al metro de Mercat Nou, a les 9:30. Vale?
2: Arteco, gràcies. Jordi Mir, Joan Bofill,
0: sí.
2: No sé si ens hem menjat tot el temps perquè estem aquí pel plantat.
0: No passa res, però la veritat és que ningú s'esperava que a aquesta hora ja com apareguessin de cop tendes a Plaça Catalunya i crec que estava bé important ser-hi.
2: Clar, et diuen Joan Bofill, Mir, que estava bé ser-hi aquí.
5: Sí.
2: Us sembla que anem tornant, anem xerrant?
3: El primer mitjà que ha arribat.
2: Som els primers, és veritat, perquè... Hem arribat, home, l'avantatge la tenim, estem a 100 metres de la ràdio.
0: Jo crec que ni
2: en
0: Salvador Massip s'ho esperava, no, Salvador, això no, passa a vegades, sí. Aquestes coses.
1: Realment ha sigut l'exclusiva, això, realment, on naixia la notícia.
2: On naixia la notícia. Nosaltres anem tirant, Guillem, perdoneu, si voleu anar fent...
0: Vos que anem fent nosaltres ciència amb en Salvador?
2: Jo penso que sí,
0: les nostres coses.
2: Un tema... Vaig a dir, em perdo un dels temes importants.
0: El teu
2: podríeu
0: tema
2: començar
0: preferit.
2: Per un altre, el meu tema dels dofins.
0: Però t'esperem, t'esperem, Anna.
2: Que el podeu esperar. Aneu fent i nosaltres estem a 3 minuts, a 4, asseguts a l'estudi.
0: Perfecte. Salvador, doncs, escolta, anem avançant perquè necessitem una mica de temps per comentar aquesta notícia que deia l'Anna sobre dofins. Se sap que la dieta dels dofins inclou el vòmit de les seves preses. Això és així? S'ha descobert ara, això?
1: O... No és una mica fastigós, això, dit així, oi? A veure, donem una mica que sigui més científic perquè es vegi que té més gràcia, això. A veure, és el primer... És un estudi que acaba de demostrar la primera vegada que es veu un dofí, es podia dir, robant el menjar a un altre peix. Clar que el menjar estava una mica digerit i estava vomitat, la qual cosa fa una mica de fàstic. Mm. Això es diu cleptoparasitisme, perdó, que és robar, de tipus paràsits. I aquest cas és un dofí que s'ha vist a les costes d'Austràlia. Algú havia dit que aquest dofí feia aquest comportament que ara us explicarem, i finalment ho han confirmat seguint aquest animal durant 3 o 4 anys i han estudiat el seu comportament estrany, que era aquest que us explico a continuació. El que fa aquest dofí, que li han posat el nom Bubbles, bombolles, com el mico del Michael Jackson, no? També es deia Bubbles, doncs el mateix, i el que hem vist és que persegueix els peixos, sobretot estem parlant de peixos grans que no es pot menjar, en aquest cas parlant de la sorella gegant, que és una mena de peix que hi ha per allà a Austràlia que pot arribar a fer 1,70 m de llargada. O sigui, el dofí no se'l menjarà perquè és massa gros, sol menjar-se peixos més petits. Però sí, el que fa és el persegueix, l'atabala, li dona la tabarra, li va donant cops, fins que aquest peix, ja cansat de tot, vomita el que sigui que s'havia menjat. Llavors el dofí salta i es menja el vòmit directament.
0: Però entenem que és menjar digerit, és a dir, que són nutrients igualment, o és... O sigui, té una funció pel dofí, és un nutrient?
1: En principi sí, la teoria és un nutrient una mica fastigós, no sé quin bon gust pot tenir però el que sí que fa és que, el que creuen la teoria, és que aquest dofí en algun moment va descobrir que li sortia més a compte fer això que no caçar peixos, sobretot peixos tan grans que no es pot menjar. Mm. I va veure, doncs, que si empipava prou els peixos, aquests peixos, si més no, els sorells aquests, el que feien és que acabaven vomitant. El que es creu també que podria ser que les sorelles aquestes, veient que els perseguia un dofí, diguessin, mira, perquè em deixin pau, vomito, i com que això el distreu i s'ho menja, ja no em persegueix més, perquè podia pensar que potser se'l volia menjar o el que fos.
0: I això de què respon? És una manera de, no sé, robar menjar altres animals en un lloc en què hi ha escassetat de menjar, o se sap per què?
1: Això... A mi em sembla que ser gandul és el que arriba a la conclusió, que en lloc de perseguir un peix que dona molta feina, intentar caçar-lo i anar perseguint els peixets petits que són la presa, amb aquesta estratègia, el Bubbles aquest, doncs sembla que aconsegueix menjar d'una manera relativament fàcil. Menjar, com dèiem, que potser no és d'alta qualitat, com podria ser un peix fresc. Realment això no està fresc, però sí que els científics diuen que això, que segurament és una estratègia de caçar, que és, li surt a compte perquè ha d'invertir menys esforços i al final té una certa recompensa.
0: Segona notícia, que aquesta també és molt interessant, parlant de drogues, perquè un estudi de la Universitat Griffith, que ara mateix no la sabria ubicar al mapa, la Universitat de Griffith, és del Regne Unit?
1: Si vols que et digui la veritat, jo tampoc.
0: Ni idea. Bueno, és igual, ens és igual. La universitat, una universitat, un estudi d'una universitat seriosa, que ha trobat indicis que els humans ja ens drogaven fa 25.000 anys, durant l'última edat de gel. Han analitzat restes òssies a Indonèsia i han trobat restes d'una substància psicoactiva segurament provinent del consum de la nou d'areca. És a dir, fa 25.000 anys ja hi havia les primeres drogues, els primers estupefacents, com es diguin.
1: Sí, els primers fàrmacs psicoactius, diguéssim. Això és la demostració més antiga que se sap d'ús de substàncies en funció estimulant. La nou d'areca aquí ens sona molt estranya, però és el quart estimulant més usat al món, després de l'alcohol, la cafeïna i la nicotina. O sigui, la gent a Àsia, sobretot, l'usa molt. Són unes nous que es van mastegant. El que van veure aquests investigadors amb dos esquelets que van trobar a Indonèsia és que tenien uns senyals estranys a les dents que encara hi havia en els cranis d'aquests esquelets, no? Estaven prou ben conservats per tenir 25.000 anys. I van veure una erosió a les dents i quan va mirar-ho amb calma van pensar que devien estar mastegant alguna cosa dura, que podia ser. Van fer una anàlisi química i van trobar doncs, que hi havia restes d'aquesta nou, doncs, que té això, un efecte similar o estimulant, semblant als del cafè, que segurament el que feien aquests homes antics és que se'l posaven a la boca i anaven xuclant i mastegant per mantenir-se doncs, així una mica més d'energia.
0: Sempre em pregunto quan se sap quins són els primers humans que són conscients de que estan prenent alguna cosa que els està alterant, no sé si el cervell o els està provocant algun efecte que els està agradant, no?
1: Sí, doncs mira, ara tens almenys, com a mínim, fa 25.000 anys ja hi havia algun humà que va descobrir que això era una cosa divertida, xuclar aquestes nous, i ho estava fent, es veu, de forma regular.
0: Mira, ja han arribat aquí Jordi Mir i Anna Puigvoltes de la plaça Catalunya.
2: Has fet els 100 metres llisos, sí. Com està, Salvador?
1: Corresponsals en directe, tornant a l'estudi.
3: Al peu de la notícia, mai millor dit.
1: Sí, senyor.
3: Està sorgint, no us queixareu.
2: Ara ho farem sempre així. Mir, totes les teves connexions les farem in situ.
3: Buscarem un lloc on estigui passant alt en aquell moment i comenci.
1: Som-hi cap allà.
2: Què estàveu comentant?
0: Estàvem comentant que fa 25.000 anys, durant l'última edat de gel, s'han trobat indicis que els humans ja s'estaven drogant amb aquesta nou d'areca. És interessant perquè jo recordo una secció que vam fer amb la Irene Cordon que ens parlava de l'origen del cafè, que també era molt antic, i tu ara has posat com d'exemple de que això va ser fins i tot abans del cafè, no?
1: Sí, sí. Això és similar a les tradicions aquestes com de mastegar fulla de coca a Sud-amèrica, etcètera, que són tradicions ancestrals mil·lenàries que, com tu deies, algú algun dia se li va ocórrer això i va veure que era estimulant i a partir d'aquí va anar passant. No? Són tradicions que, com deia abans, el nou d'areca es mastega, es fa servir bastant en molts llocs. Per això a nosaltres ens sona estrany, però a Àsia

0: detectat amb variants genètiques. És a dir, ser extrovertit, neuròtic o aventurer està lligat a 1.200 variants genètiques repartides per tot el genoma. És a dir, que el caràcter no es modifica. El caràcter ve de naixement, ja?
1: No sé si m'agrada això a mi, que sí que estigui tan predeterminat. Perquè, i si venim de gent que no ens entusiasma?
2: Malament, culpa dels pares, això és, ja els hi pots dir. No, a veure, no és tan així, però sí, és un estudi important perquè s'ha fet amb més d'un milió de persones, això és l'estudi més gros que s'ha fet en aquest tipus d'anàlisi. S'han estudiat tots els genomes d'aquesta gent i s'han relacionat doncs, amb els qüestionaris que els havien passat de personalitat. I han trobat fins a 1.200 variants del genoma d'aquestes persones que estan més relacionades amb aquestes trets genèrics de personalitat. El que passa, i aquí està la lletra petita, no? És que estan relacionats i sembla que influeixen molt poquet cadascuna. O sigui, estem parlant de 1.200 variacions i cadascuna d'elles doncs, influeix un 0,1%. O sigui, és poquet. I a més, la genètica no explica tot el que és la personalitat. O sigui, hi hauria també els altres factors que van modulant-la. Però sí que és cert que, clar, comencem amb unes cartes que ens donen, no? Els nostres pares, i a partir d'aquí les podem anar modificant amb l'entorn, etc. Però aquestes cartes hi són, no?
1: Però digue'ns que les experiències vitals, una mica sí, no? Que influeixen?
2: Per exemple, una persona que és capaç de córrer més riscos, que és més aventurera i tot això ja ve determinat amb els gens. I a partir d'aquí ja tenen experiències i ja tenen més altres coses. Com ets de responsable, com ets d'aventurer, com ets d'aquestes tipus de característiques bàsiques de la personalitat, van molt definides per la genètica. Després està el que fas tu amb aquesta genètica, però sí que és cert que parteixes d'uns trets que, si no ets així, has d'anar en contra, això, no? Si tu vols córrer aventures, però els teus gens no t'hi porten, et costarà molt més.
1: Salvador, sortint de la ciència ja, avui se'n parla aquests dies allà a Leicester, a Gran Bretanya, de l'acampada, no?
2: Encara no ha tingut massa ressò, surt als diaris, però no ha tingut un ressò de moment tan important com està tenint els diaris espanyols, la premsa espanyola, evidentment.
1: Et sorprèn això, Mir? Pots respirar ja?
3: Sí, no em sorprèn, perquè entenc que és una realitat que és molt, que té una base local, però sí que crec que s'ha de destacar que diferents mitjans internacionals, i penso particularment en mitjans d'Estats Units, estan seguint i estan fent entrevistes a algunes de les persones que estan impulsant aquestes mobilitzacions, perquè malauradament aquesta és una realitat que l'estem vivint aquí, però que també té efectes sobre altres territoris. I Anglaterra, per exemple, en els últims anys també hi ha hagut discussions importants sobre l'accés a l'habitatge i l'herència, diguem, de Thatcher i com intentar revertir algunes d'aquestes condicions.
0: I que el moviment... Digues, Salvador, perdona.
2: No, sí, passa que això és que la Anglaterra crec que es va un parell de passes per endavant nostre els últims anys, precisament per revertir tot això. Hi ha hagut un esforç molt important de construcció de vivenda social. O sigui, s'està construint molta vivenda i es construeix molta vivenda social, és a dir, quan es construeix un edifici o un barri de cases nou, estan obligats per llei, un percentatge d'aquestes cases han de ser vivenda social. Clar, això ja estan com dos decrets més endavant que nosaltres, no? d'aquest tipus d'això. Les lleis són diferents i en aquest sentit crec que, tot i que és cert, com diu el Jordi, que el problema de la vivenda és universal, i això segueix sent un problema que tenim a totes les cultures, hi ha algunes que ho estan portant millor que la nostra.
1: Ara venint, Mir, tenim un minut, però una escena de Feijó que volies destacar ara que veníem de veure com s'han plantat les primeres tendes, veurem com evoluciona.
3: Sí, perquè avui en el programa crec que heu explicat molt bé moltes coses del decret, propostes que es podrien fer per canviar amb el Jaime Palorena, la secció que feu fantàstica, l'article 47, però jo portava una qüestió més de què fa que parlem d'aquest assumpte, no? I el que fa que ara estiguem parlant d'aquest assumpte i que els polítics estiguin discutint sobre com actuar és la mobilització social. I Núñez Feijóo, el líder de l'oposició, que avui està a Barcelona, preguntat per la situació a Madrid, ha contestat que, primer, que era un drama personal, i m'agrada reforçar el tema personal perquè crec que això no és personal, o sigui, ens afecta a les persones, però és una qüestió més de societat. Però després ha fet un comentari que crec que enllaça molt amb el tema del 15M del que ara veníem parlant, que és que ha volgut recordar que

0: A Catalunya, fa pocs dies, una dona es va suïcidar després de ser desnonada i ha dit que aquesta persona no havia sigut... ningú va organitzar una acampada per ella i ningú no havia aixecat la veu.
1: Per l'Olga.
0: Molta gent es va queixar, va denunciar, es va lamentar, hi va haver rodes de premsa. No va sortir una acampada perquè les mobilitzacions socials no sempre es concreten com la gent voldria, però aquestes persones que van denunciar la situació de l'Olga, que la van plorar, avui segur que estan en la línia de com aconseguir garantir el dret a l'habitatge.
1: Que bé que ho recordis. Mir, Massip, gràcies, Massip, per la... que t'hem abandonat aquí. Estiu la millor companyia d'en Bofill, que li xifla aquesta secció i ha dit, per mi tota.
2: Com la trobava a faltar, aquesta secció.
3: Ai, que sí.
1: Gràcies. La setmana que ve estarem a la Florida, a l'Hospitalet, ja ho explicarem. 2 minuts, eh? Ara i el dia en 5 minuts, després comença Carrusel i a partir de 9:15, doble programació. Carrusel a les freqüències de la SER i Hora 25 amb José Luis Sastre. Acer Catalunya. No desconnecteu.
4: Al balcó.
5: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
6: Valorado.
5: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
7: El éxito está asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
9: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
6: ¡Valorado!
5: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión, están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
11: És dimarts 29 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
4: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
11: Dia que passa, evidentment, pels decrets i moviments de l'habitatge. De seguida hi anirem, però a aquesta hora Protecció Civil demana no baixar la guàrdia, sobretot a les comarques gironines on està plovent. Ara mateix a la Bisbal, el riu Daró baixa quasi al límit de desbordar-se.
12: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior.
11: Paraules d'Imma Soler després dels aiguats d'aquest matí. Així sonaven alguns carrers del Vallès, en aquest cas és Sant Cugat, però també la Selva i el Maresme. Els bombers han rebut 738 avisos, també de cotxes que se'ls enduia l'aigua.
13: D'arrossegaments de vehicles n'hi ha uns quants i n'hi ha hagut un, que és a Gavà, en què sí que hem hagut de rescatar persones a dintre, però que estan sanes i sàlvies i estan amb el SEM i no han patit cap.
11: A Gavà, això que escoltàveu, els bombers han rescatat una dona de 34 anys i el seu nadó de 5 mesos que han quedat atrapats al cotxe quan la riera ha crescut i els ha arrossegat. Els bombers han lligat el vehicle amb les cordes per evitar que l'aigua se l'endugués i han pogut evacuar el nadó i la seva mare quan l'aigua ja els arribava als seients. Per sort, estan bé i han estat traslladats a l'hospital en estat lleu. Aquesta era l'aigua que queia a Barcelona, a la Vall d'Hebron, on la ronda ha quedat tallada. A l'estació de metro Virrei Amat... Queien columnes d'aigua a l'andana. Durant tot el dia hi ha hagut incidències. A aquesta hora només en queden a l'L3, on els trens no paren, a Mundet, Sants, Estació Lesseps, i també a la línia 4, que està sense servei de metro entre Verdaguer i Trinitat Nova. Però, com dèiem, la notícia del dia són els dos decrets que el Consell de Ministres ha aprovat després de pactar amb Junts per Catalunya una moratòria de desnonaments. Així s'expressava la ministra d'Habitatge.
14: Que el problema de la vivienda no és exclusivo de una comunitat o altra. Catalunya lo padece també. Jo sé que ells, com
3: como nosotros quieren ayudar a los catalanes en su problema acceso a la vivienda, y yo espero que este Real Decreto sirva para hacerse con esa respuesta que ellos quieren dar a los catalanes.
14: Els de Puigdemont no han volgut pronunciar-se encara fins conèixer la lletra petita d'aquests textos. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián diu que la mesura hauria de ser més ambiciosa, però que de moment serà útil.
15: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Le sobra ventajas fiscales, le falta ir al meollo del asunto, a lo coyuntural, pero bueno, aquí lo que tenemos es, a nadie se escapa, un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
14: El sindicat de llogateres fa seu aquest decret. La portaveu Carme Alcarazo diu que és el resultat de la mobilització ciutadana.
16: Hi ha anys on no passa res i hi ha setmanes on la història canvia. I canvia no perquè passin coses, sinó perquè la gent s'organitza, perquè la gent decideix...
14: Doncs ara mateix, a Plaça Catalunya, ha començat una acampada pel dret a l'habitatge amb una dotzena de tendes, un centenar de persones com l'Arteco, que acaba de passar pel balcó de Ser Catalunya.
17: Necessitem com una resposta de veritat. El decret Mari Carmen, han vist que és paper mullat, s'ha destrossat en dues parts i les dues parts per nosaltres no són suficients, i llavors hem cregut en aquesta solució, en fer una mica de pressió en contra de la turistificació, de la gentrificació de les nostres barris, de l'expulsió de les veïnes, i aquí estem.
14: I en paral·lel al Parlament, el president Salvador Illa ha anunciat també el seu propi paquet de mesures per fer front a aquesta crisi d'habitatge, que inclou la creació d'un fons d'emergència per comprar els domicilis de gent a punt de ser desnonada. L'altra gran novetat és la compra conjunta de pisos entre la Generalitat i persones de més de 40 anys.
18: I podran viure durant un període llarg, de 40 o 50 anys com a propietaris, amb seguretat sense dependre del lloguer. La compra conjunta en el Codi Civil Català no ha de ser conjunta des del primer moment. Pot ser una compra conjunta que, en un període de 40 o 50 anys, sigui propietat d'un dels compradors i, a la fi d'aquest període, propietat de l'altre comprador.
14: Això el dia que us estem explicant que el protocol antisuïcidi s'ha activat en 124 desnonaments el darrer any a Barcelona. És l'única ciutat que té una unitat amb psicòlegs i professionals especialitzats per evitar aquestes situacions de suïcidi. Avui a Mataró s'ha desnonat en Jordi, que també es va intentar suïcidar fa uns mesos. En Jordi té un 86% de discapacitat, devia 6 mesos de lloguer després d'11 anys de viure amb la seva germana i els seus nebots. Ha estat avui desnonat. El dia que us expliquem que hi ha hagut 124 desnonaments en els que s'ha hagut d'aplicar aquest protocol antisuïcidi.
4: El dia en 5 minuts. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.